0: beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per fi, ja he acabat els exàmens. Quina tortura.
2: I tant, jo també els he acabat. I tu, Pau?
3: A mi encara me'n queda un. I com ha anat?
1: Doncs bastant bé, però no estem segures de com els puntuaran, perquè no sabem si aquesta nota fa mitjana amb els treballs del curs, oi, Anna?
2: Sí, la veritat és que no ho tinc clar.
3: Home, encara que no faci mitjana, estic segur que aprovareu.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula mitjana és el resultat de dividir la suma de diverses quantitats pel nombre exacte. Per exemple, la nota final s'obté calculant la mitjana entre l'examen i els treballs de curs. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
5: En Radio Castelldefels.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que la flama olímpica va passar per Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Barcelona! Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al 8 d'agost de 1992, en la que van participar uns 500 atletes que representaven a 47 països, la ciutat es va volcar amb l'arribada de la flama olímpica. La torxa, encesa a la ciutat grega d'Olímpia el 5 de juny del 92, va recórrer els carrers de la nostra vila el dia 20 de juny, envoltada per una importantíssima presència de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta cita. A l'Ajuntament de Castelldefels es conserva una torxa dels Jocs Olímpics i una altra dels Paralímpics.

0: Cosins d'Història.
1: Castelldefels, així som.
2: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

Castelldefels, així som. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Castelldefels, així som.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garigot en la representació d'aquest doncs, espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels. Per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular, amb nosaltres el seu president, Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mogudet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens, intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells, després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que cada any agrada molt, no? I cada any s'omple, és flipant, perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal, també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Ah. O sigui que això ja... No n'has vist? L'altre dia em preguntaves què farem, doncs ara ja... O sigui, ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de vuit en folre. I va ser una diada molt important perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula. Enguany, teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: Mm. I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen, evidentment, els quatre dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim, per una banda, el Correbars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT, donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així per és un assaig obert al públic també a la plaça d'Església com per donar a conèixer una mica més els balls principalment del Seguici, previ al pregó que serà a les 9. I després passem ja a divendres, que comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10 i mitja, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferiríem un petit refrigeri de fruita. I després ja cap a les 11 i mitja baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després per la tarda ve l'entrada de Graiers a les 7 i mitja i la Cercavila a les 8. Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picarols, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6. I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de a les 7 i mitja des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8, i a 9:45 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
0: Precisament, has de suposar que els diables doncs, es sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc doncs, és d'agrair, no?, la seva presència sobretot.
1: Sí, sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent qualsevol, fent castells o portant gegants, el canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, anar en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
0: I anem molt en compte també l'hora de fer els castells, per, vull dir, perquè amb la suor hi ha el risc de que...
1: De relliscar també, sí.
0: No? Estava pensant jo ara.
1: Sí, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, o sigui, ja és que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar de veritat, I, ui, bueno.
0: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo el de divendres, i d'aquesta tarda tornem a fer un altre a 8:15, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, a la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat.
0: Com m'ha explicat en alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
1: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: Molt bé, doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar la llegenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la festa major d'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, molt bon dia, que vagin molt bé. Totes aquestes actuacions, passeu la menys calor possible.
1: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
0: Segur. Això
1: no ens ho treu ningú.
0: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje... Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Molt bona nit, companys i companyes, amics del Crit a la Terra. Avui tornem a Gavà. No sabeu que normalment convidem a gent del per mi sempre poble, del nostre estimat Castelldefels, però avui tornem al poble veí, a Castelldefels, i tenim amb nosaltres el Cesc Miró, que, per si no el coneixeu, que no teniu per què, però és possible que sí, perquè és un home, em sembla, molt actiu, és el director, hauríem de dir, el director de l'escola American Lake de Gavà, una escola musical que, bé, doncs crec que porta un grapat d'anys funcionant, però que té una història al darrere, Cesc, fascinant. Què tal? Bona nit.
1: Bona nit, què tal? Sí, doncs com dius, Miqui, és una escola que té història darrere, tot i que jo aquesta història l'he començat, diguéssim, com a direcció fa 9 anys, l'any que ve serà el desè, i bé, i aquí estem seguint projectes que s'han anat fent durant el temps, i bé, jo he agafat el meu i l'estic aquí desenvolupant.
0: Entenc que d'aquí 10 anys hi haurà música, no? D'aquí un any per la celebració segur que no feu música, no?
1: Fem algú gros, sí, ja em ballen pel cap idees.
0: Molt bé, he estat mirant una mica la vostra web i et deia això de la història de l'American Lake perquè, bé, jo no ho coneixia, eh? No, jo passava per la carretera i veia American Lake, i quin nom més estrany, no? I he estat mirant una miqueta i és un senyor, un burgès català, Artur Costa,
1: sí, exacte,
0: que tenia molts i molts diners i va comprar una parcel·la immensa d'aquesta part de Gavà per on passem, que segur que tots i totes heu passat algun cop, i va fer un llac artificial dintre, va fer moltes coses. Això va ser fins la guerra, més o menys, de l'any 20 fins la guerra. Llavors, després de la guerra, les coses van canviar, va anar passant per tot una miqueta, i sobre els anys 60, ja a prop de la democràcia, van començar doncs, els diferents ajuntaments a intentar quedar-se amb allò i fer-ho servir doncs, de forma municipal. I doncs, en aquests primers anys va ser dipòsit municipal, va ser presó, va ser...
1: Coneixes més coses que jo, ja.
0: Sí, bueno, ho conec des d'ara, eh? I molt curiós, no?, perquè bueno, va ser també el quartelillo de la Guàrdia Civil.
1: Déu-n'hi-do.
0: I després, bé, a poc a poc va passar ja a tenir una escola de dibuix, a tenir l'escola de música, que va començar, em sembla que el 70 i pico, tu ara portes 9 anys, però crec que va començar el 70 i pico. I per què conec jo ara una mica més a l'American Lake? Perquè l'altre dia us vaig veure actuar això dels espàrrecs de Gavà.
1: A la fira dels
0: espàrrecs, sí. De Gavà, i em vaig quedar fascinat perquè de sobte van començar a sortir combos, ja anomeneu, em sembla.
1: Sí, sí, sí.
0: Que és, bueno, explica-ho tu mateix.
1: Sí, són grups de joves i alguns adults també, però sí, al final és un grup de música que el pots fer a fora de l'escola, però nosaltres donem la possibilitat que el formin dins l'escola, doncs tutelats per un professor i doncs, bueno, que avancin el més ràpid possible i sempre que el puguin seguir a fora, si ells volen, evidentment, no? Però tenen com un inici a dins l'escola. I els hi donem dies com aquest de la fira o altres, com la setmana que ve, que d'aquí 2 setmanes, perdó, el dia 22, 23, 24 de maig, que comença el Festival Artístic Juvenil de Gavà, que és una aposta nova que s'ha fet a nivell de poble també, doncs, per implicar els joves en moltes activitats culturals i artístiques diverses.
0: No m'ho perdo, ja ho pots tenir per clar.
1: Sí, i allà hi tornem a ser també. Bueno, intentar, doncs, ser presents en aquests llocs, no? Doncs amb els combos ho vam fer i després també ho vam fer amb la banda. Que tu vas veure, no?
0: Exacte, vaig veure... Primer els combos, doncs, és crec que normalment un solista o una solista.
1: Sí.
0: I amb els músics... Les solistes, els que canten també són de l'escola.
1: Sí, sí, exacte. Són un cantant o una cantant amb la guitarra, bateria, baix, pianistes... Bueno, acompanyats una mica aquests grupets de 4, 5, 6 persones, no?
0: I com tu deies, després va sortir la banda apoteòsica.
1: M'ha agradat, ja et vaig veure, ja.
0: Què pot ser? Quan s'estàveu sobre l'escenari amb la banda?
1: Doncs aquest any són com pràcticament uns 20. És una banda que s'ha anat mantenint amb el temps, però ha anat creixent a nivell de tots els aspectes, a nivell musical, a nivell d'aprenentatge, ha anat millorant.
0: Vaig veure que hi havia el més petit o la més petita que podia tenir 7-8 anys. O...
1: Sí, ara mateix, exacte, els petits tenen 8, uns 8 anys. És veritat que aquell dia vas veure també instruments de corda. Que,
0: convidats, no?
1: Que són convidats, val? Normalment la banda és de vent, però en esdeveniments així aprofitem i també afegim la corda, perquè és que és preciós i bueno, i ens costa la nostra feina, perquè clar, organitzar tot això al darrere doncs té les seves hores, però llueix molt.
0: I els més grans que tindríeu sobre al voltant de 60?
1: Sí, inclús més, algun més, però és una banda multiedat, que dic jo, val? I és això que m'agrada, perquè al final tothom s'entén amb tothom.
0: Doncs preparant una miqueta la música pel programa d'avui, dic a veure en què puc sorprendre aquest home, que serà difícil que sorprengui, però bé. Com més vaig entendre que és una mica variat tot el que feu, hem començat amb la primera que hem posat, és els Chicos del Coro, mm-hmm. Perquè crec que també he vist que fareu gospel ara d'aquests dies, no? Per tant, entenc que no és només música, també és... molta cançó, no? O...
1: Sí, sí, sí. Hi ha un dels dies, que és el diumenge 24 a les 6 de la tarda, que hi ha al Centre Històric de Gavà, doncs fem també el nostre cor de gospel que tenim. És un cor que vam engegar no fa massa anys i bé, està evolucionant, com ha evolucionat tot, de banda i tot, però clar, aquest és més jove, no? Però sí, sí, tenen moltes ganes i actuaran amb temes xulos, també.
0: Suposo que aquí deu haver alguna de la pel·li aquesta dels Chicos del Coro o alguna de Sister Act, no? De la...
1: Sí, em sembla que feien... No sé si el fan aquest any, però havien fet Hello Happy Day, havien fet... sí, el Hit de Rojack, per exemple. Temes típics, no?
0: Per cert, la Oh Happy Day, un gran concurs de... La TV3, sí. Que no entenc per què no s'ha repetit, perquè és de les coses més xules.
1: Xulíssim, sí.
0: Que, per cert, avui que parlarem també de teatre musical, el Llop, altre programa brutal de TV3, també han fet un, sembla que anava a fer més, i de moment no... que van fer Terra Baixa, no?
1: Sí.
0: I que era el que donava nom al programa del Llop. I bé, doncs no... Com tenim el panorama, ara que parlem una mica de tot això, el panorama cultural a Catalunya i a nivell musical, que és el que més coneixes? Vull dir, tenim molta invasió de música que no té massa solera o no té massa trellat, o és el que ens sembla als que som molt crítics amb la situació actual de la música?
1: Bueno, a veure, això és que és un debat que portem ja temps, no?, amb això... Una mica, no sé, una mica la meva opinió l'he donat a vegades a diferents llocs, però és una mica això, el tema de macrofestivals, que em sembla molt bé i tot plegat, en alguns aspectes em sembla bé, vale? A tothom li agrada anar al macrofestival i trobar-s'ho tot fet allà, però sembla que al final estem, bueno, estem donant veu a sempre una mica els mateixos i costa, mm-hmm. costa arribar, no? Hi ha moltíssima música a tot Catalunya, moltíssimes bandes, moltíssima gent boníssima, amb estudis, eh? no gent qualsevol, i els que no en tenen doncs no passa res, eh? Ho dic perquè hi ha gent que ha estudiat i estan preparats.
0: Sí, hi ha gent que confessa més que no tenen ni idea i estan venent com els xulos,
1: venent, que no passa
0: fent
1: res.
0: Quatre sorolls. No?
1: No passa res, a vegades hi ha gent que no ha estudiat

0: programes de TV3 i bé, va encetar aquest món de les fires, dels festivals que deies tu, de les gires, fins que va dir prou perquè vull gaudir dels meus drets. I doncs ha aconseguit, crec, estabilitzar-se una miqueta, poder estar més a casa, i malgrat que tu comentes aquestes dificultats, ha aconseguit doncs això, trobar el seu espai i poder tornar a casa.
1: Està bé.
0: Amb la família, no? Si et sembla, anem a veure si et sorprenem amb la primera de les cançons. Vinga, a veure què diu el senyor Sebas per allà.
2: Have you finished it? Go!

0: Bé, doncs, el gran Little Richard, no? Amb aquesta... Tu la diràs millor que jo.
1: Boníssim. No, no, és... El Little Richard ja, bueno, és que tenia ja una talent nat que el tio ho bordava.
0: Jo quan he buscat les cançons, la veritat és que totes em semblaven brutals, totes em semblaven la més, diguéssim, representativa, però també buscava les no tan representatives, però crec que tot eren himnes el que trobava. Dic, sí. He fet una tria així. A més, em dius que tu tens un grup de rhythm and blues.
1: I tant, sí, sí. Bueno, jo tinc una banda ja des de fa més de 30 anys. Bueno, 30 anys farem ara, no fa més. Ostres. Estem acostant als 30 anys, sí, sí. Una banda de rhythm and blues que ara ho estava pensant. Més escoltava Little Richard, dic, ostres, quants anys porto escoltant aquesta música? I que fa 30 anys, per mi, era una música bastant desconeguda. I els pioners de la banda, que eren el bateria, el guitarrista d'aquesta banda i el contrabaixista, m'ho van donar a conèixer, no? I vaig trobar en aquell moment, no li vaig donar el valor a aquesta música, vaig pensar, ostres, quina música més facilota, més senzilla, no? Això és molt fàcil de tocar, em semblava molt... I ara estava donant-li voltes, dic, ostres...
0: I t'has anat imbuint, no?
1: Sí, perquè fàcil, em va semblar fàcil, sí, l'estructura pot ser fàcil, però després tot el que se li fa darrere, tots els vents que té, els arreglos que té, impressionant, i té una força que costa de trobar amb altres músiques.
0: Com us digueu?
1: The Big Jamboree.
0: Sí, sí. I el Cesc Miró que escolta, perquè dius que abans de quan

0: pensat fer el Rhythm and Blues, també Rhythm seria. Què escoltes tu habitualment? O...
1: No, ara escolto molt jazz, evidentment, molta música amb Rhythm and Blues, molt rock and roll, vull dir, tot això m'ha anat cautivant al llarg del temps, no? Però
0: en part per feina, però també, diguéssim, com la teva música preferida, també? O...
1: Sí, ara mateix és la música que m'ha anat atrapant més, no? Però això no vol dir que no... De més jove, de molt més jove, evidentment, jo era un gran fan, per exemple, de Dire Straits, tot això era brutal, de músiques de més rock d'aquest llegendari, no?
0: A mi, dintre d'aquesta varietat, m'arribo fins, diguéssim, a les sabaneres com més actuals, amb els Cremats, et sona
1: sí,
0: els Cremats?
1: Sí, sí.
0: El primer cop que els vaig escoltar dic, uau, això sí... M'agraden en general les sabaneres, però dic, això ja és una cosa que li dona més vida, no? L'aconsegueix que perdurin perquè ja toca més amb la joventut d'ara, ja no és una cosa que digui, ostres, això és molt antic.
1: Música de la gent gran, no, està molt bé. Sí, sí, els he escoltat alguna vegada i molt bé.
0: Tornant a l'escola, tu com a director, que... Com ha anat evolucionant això des del primer dia que vas dir, suposo que una mica cagat de por, ostres, quina responsabilitat ara que ja portes això 9 anys, com ho veus això?
1: Mira, jo era professor d'aquesta escola i era professor de trompeta i bé, no, ni m'havia passat pel cap la idea de dirigir una escola. Va sortir l'oportunitat i com que també sóc una mica escolta com tu i som gent de sempre a punt, sempre endavant, aquestes coses, vaig dir, ostres, i per què no? No? És una cosa, un projecte musical, una cosa d'ensenyament, tot de valors i temàtiques que s'ajustaven molt a la meva manera de ser, a la meva manera de viure. I em vaig llançar una mica a la piscina, evidentment, tot parlat amb la meva família, perquè jo tinc dues filles, una dona, i vaig pensar, escolta, que això canvia molt el panorama.
0: Agafava molt més temps, diguéssim, no?
1: Agafava molt més temps. Ho vam parlar molt bé a casa, tampoc vaig tenir molt de temps, però els dies que vam poder-ho parlar, ho vam decidir. He tingut sempre la meva dona al costat amb tot això, i sort d'ella també.
0: Música també, ella? O...
1: No és músic, però bueno, les meves filles sí. Però vull dir, recolzant-me amb tot el possible, no? I també treballant amb tot el que pot a nivell de, sobretot a nivell financer a l'escola, que jo sóc un zero o bastant zero, i ella amb això és molt bona. Llavors, d'alguna manera ens complementem i mira, ho portem el millor que podem. Però sí, parlaves una mica de com ha evolucionat, doncs molt, jo penso, i estic molt content perquè cada any hi veig una evolució, és a dir, al principi entres com qualsevol projecte, no controles res, tens les instruccions de la persona que t'ho deixa, que m'ho explica molt bé, m'ho ha deixat molt bé, però clar, t'ho has de trobar el dia a dia, i bé, d'any a any vas veient què funciona, què no funciona, cap on vols, què vols potenciar més, què o què s'ha de potenciar més.
0: L'equip de mestres, suposo, és imprescindible.
1: Clar, tenim un equip de 15-16 mestres, que no és poc. I és un equip que va rotant, ¿vale? Perquè ja sabeu que els mestres de música ens passa això una mica, que avui treballes aquí, demà treballes allà, et surten, és gent molt jove a vegades, gent que s'està formant alguns, o que just s'han acabat de formar, fan Erasmus, fan coses, no? Fan formacions fora. No és fàcil. L'equip a tot arreu sempre és una cosa complexa. Però jo estic molt content de tenir, almenys, he sabut, crec, transmetre a l'equip la filosofia que jo vull portar a l'escola.
0: La paraula passió segur que surt por ahí.
1: Clar, no, sí, i veig, penso que tothom entén on volem arribar i que la prioritat al final és l'alumne. I és el que intentem fer, no?
0: De fet, jo et deia que no et coneixia fins l'altre dia i no vaig trigar gaire en veure qui portava el cotarro, però em va agradar perquè tot amb un somriure, tot molt en positiu, anaves fent de tot, anaves dirigint, anaves presentant, anaves tocant, no? O sigui, dic, ostres...
1: Sí, és una mica el meu dia a dia a l'escola és també...
0: I dic, aquest home l'haig de portar a la ràdio perquè m'encanta. Sí. Si et sembla, anem a escoltar, vinga, una segona oportunitat de sorprendre't, a veure si com ho fem ara, va.

0: Doncs aquí hem tingut la gran Santana, el gran Johnny Lee Hooker i la gran Etta James. Vosaltres teniu aspiracions a semblar-vos a aquests... aquests mites, aquests miralls, d'alguna forma?
1: Més que aspiracions de semblar-nos, i que penso que és molt difícil, perquè són gent estratosfèrica, boníssima, però sí que des de l'escola, si més no, hi ha un acostament a tot aquest estil de música i aquest tipus de música que avui dia sembla que no es pot fer, no es pot repetir. És com, hi ha coses que també estan molt bé avui dia, no dic que no renego de res de l'actual, però sí que tota aquesta època que es va viure, clar, molts adolescents, per exemple, la tenen desconeguda. Si no fos perquè algú ve a l'escola o els toca fer algun tema d'aquesta generació, no? I llavors se'ls obre com un món, també, diuen, ostres.
0: I a l'alumne la té també... pot dir, també m'agradaria fer cap aquí, cap allà.
1: Sí.
0: Quan és instrument és més fàcil, quan és tipus de música o quan volen ser cantants, que la majoria de noies s'entén que... Perquè vaig veure que teníeu els combos, la majoria solistes, noies.
1: Són noies, sí.
0: La majoria volen fer, suposo que una cosa ja canvis, no? No sé, doncs... no sé, qualsevol cantant.
1: Sí, qualsevol d'ara o qualsevol... Sí. Evidentment se'ls deixa triar, només faltaria.
0: Gaga, volia dir...
1: Sí, ho poden fer, i tant, només faltaria. Està bé. Sempre se'ls dona la visió, doncs, que elles, evidentment, poden triar, o ells, però també se'ls dona la visió del profe, no? De dir, mira, aquest tema potser és més encertat pel teu to de veu, o per... O mira, coneixes això? Saps? A vegades hi ha aquesta... No, perquè si no, només es quedarien amb el que ells coneixen. A mi m'agrada donar a conèixer tot una mica, si es pot. I és el que et dic, a vegades se'ls obre un món.
0: I, per exemple, aquestes noies ja que destaquen, que canten també, perquè totes cantaven... Coneixen a Sílvia Pérez Cruz, per dir-te alguna...
1: Coneixen, sí. O sigui, tenen aquestes... Tu creus que les tres que vas veure són ja... alguna de les cantants que tenim a l'escola potser més avançades i que tenen més perspectiva musical, tenen el ventall, l'han obert una mica, ja no estan tancades amb les quatre cançons d'avui dia, sinó que se'n van més enllà, no?
0: La Lady Gaga,
1: se'n van més enllà, sí, són alguna d'elles és molt jazzera, per exemple. I
0: l'exemple, per exemple, del Joan Chamorro, teniu aquesta una mica aquest mirall o no?
1: Clar, el que ha fet el Joan Chamorro és algo molt, molt exclusiu, que costa molt de fer i té un gran valor. Llavors, no és fàcil. Ell ha fet un projecte que des de ben petits que els ha fet tocar jazz, no? Això ho ha sabut fer. Jo, sincerament, no sé encara com, perquè realment allà hi ha nanos... superpetits.
0: O sigui, si a tu et sorprèn, vol dir que realment és molt complex el que
1: ha fet. Ho trobo esplèndid, espectacular, el que ha fet. Sí, quan sento, perquè més conec alguns alumnes d'ell que s'han anat fent grans i que, bueno, que no són, clar, són molt més joves que jo encara, però és que toquen increïble, que jo penso, ostres, jo tinc nens d'aquesta edat, que com pot ser que toqui aquest nen que té la mateixa edat que aquest altre així? Toquen brutal. Llavors, penso que això és un mèrit que ha aconseguit ell i jo no pretenc assemblar-m'hi perquè són llocs diferents on estem, però bueno, evidentment que és un referent a seguir a moltes coses.
0: Però m'imagino que igual que ja el veus com el referent, no? A vosaltres ja esteu en una lliga en què molts a vosaltres us veuran com a referents, no? Perquè
1: clar,
0: és una escola molt consolidada, entenc, no?
1: Sí, en aquest sentit, sí. Hi ha projectes com aquest que vas veure tu a la Fira dels Espàrrecs de la Banda, que s'ha anat consolidant i cada cop ho està més. I això també m'agrada, perquè fa uns anys, per exemple, no érem capaços de fer un concert de 10 o 11 cançons, que és el que vam fer l'altre dia. I ara ja ho som. També ja en tenen ganes de fer-ho. Jo els des de ben petits o des de ben...
0: Perquè s'agafa amb certa por per part d'ells quan heu d'actuar... Ja els veterans suposo que ja la van perdent, els més petits encara...
1: Clar, els més petits que vas veure, aquells encara no han actuat mai, d'alguna manera. O han actuat molt poques vegades. Llavors, sí, tenen el seu respecte, però bueno...
0: Ara no t'espanties amb el que escoltaràs.
1: No.
0: És una...
2: The Wonder!
0: Sagrada posava, que és el crit a la terra, i doncs aquest crit de la Towanda de Tomàques Ves Fregit se'ns encanta.
1: Ai, tant.
0: Anem a escoltar una mica de poesia, que en aquest programa ens agrada força. Tenim el tall del company Andreu Martí, que et saludarà també.
1: Perfecte.
2: Hola a totes i a tots. Us dono la benvinguda a l'estona de poesia d'avui. Crec que la setzena, ja, si no vaig errat. I, com sempre, una salutació especial al nostre convidat, en Cesc Miró. Espero que gaudeixis d'aquesta petita estona, així com de tot el programa.
3: A l'atzar agraeixo tres dones. Haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.
2: Sí, suposo que la coneixeu. És la Maria Mercè Marçal, icona no només en poesia, també en l'àmbit polític i el feminisme. Tres voltes rebel. Avui parlarem d'ella. Es va criar a Ivars d'Urgell, a Lleida, un poble i una manera de viure, la rural, amb la qual es va identificar i que seran palpables en el lèxic, en les metàfores, en els usos idiomàtics, en tota la seva poesia. Ho fa palès el següent poema, Les xiquetes del meu poble.
4: Les xiquetes del meu poble seuen en cadira baixa i amb un davantalonet i un drap tan llarg com un dia, sense pa amb xocolata, si feien punt de cama, si punt de cadeneta o punt d'escapulari, i cantaven allò de muntanyes nevades. Les dones del meu poble, de matinet al tros, adés cullen patates, adés arrenquen cebes, o aixafaen terrossos, o se'n van a fer herba, per als conills o duien farinetes als cotxos, o se vol a feram o a pedacen llençols, o passen agulletes, o suquen pa amb vi sucre, per contorton de costura, les xiquetes del meu poble.
2: Durant el batxillerat, la Marçal va començar a escriure en català i més tard, a la universitat, començarà l'activitat política i feminista en un marc antifranquista. Podeu imaginar-vos les escenes, una dona de poble, de Lleida, i en aquell context històric. Ja diuen amb raó que era una dona amb caràcter. Escoltem-la ara en el seu poema El meu amor sense casa.
5: L'ombra del meu amor sense casa. La bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El meu amor que s'emmirallen els ulls, que arrelen en el vent, que arrenca les fulles, que cobreixen la bala, que travessa l'ombra del meu amor sense casa.
2: Aquest és un poema força sentit, sobretot si el teniu a escoltar o si el podeu llegir amb una mica de deteniment. Per completar-vos una síntesi vital, potser massa escurçada, us diré que el seu primer poemari, Cau de llunes, va guanyar el Carles Riba el 76, fet que va ser de gran ressò, i que al 80 neix la seva filla Eura, que va afrontar la maternitat en solitari, una experiència que, evidentment, que la va marcar. I a aquesta filla li dedica alguns poemes, com per exemple Triar, o un altre titulat Sal oberta, que és un títol força interessant, perquè en ell és un recull que aborda poèticament l'embaràs i el naixement de la seva filla. Més tard, com a cosa important també, el poema Terra de Mai, el poemari Terra de Mai del 82 fa al·lusió a la seva companya sentimental, la Mai Cobos, i tracta el tema de l'amor entre dones, una cosa absolutament inèdita i revolucionària en la literatura catalana de fins llavors. Com podeu anar veient, una pionera en molts aspectes, va trencar molts gels. Tristament, l'any 96 se li va diagnosticar un càncer que no el va superar. I en els darrers anys de la seva vida va impulsar el comitè d'escriptores dins el Centre Català del Pen Club. En aquests anys de lluita contra la malaltia, va escriure bona part de Raó del cos, que es publicarà pòstumament l'any 2000. Una icona, com he dit abans, amb força aspectes amb qui el món de la cultura i la societat, sobretot la femenina i catalana, hi té un deute. Massa jove ens va deixar. Res més sobre ella. Vull fer-me ressò ara que el dia 14, aquest dijous, i fins al 21, podeu gaudir del Barcelona Poesia, que és tot un esdeveniment poètic ja actualment. Té compte amb força espectacles, tots poètics, evidentment, i amb noms terriblement interessants. Hi vindrà el Biel Mesquida. Aquí cal felicitar públicament pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, rebut fa 4 dies, ara no me'n recordo. Ve també la Marta Pessarrodona. Ve en Carles Rabassa, que ha estat Premi Sant Jordi d'enguany. Carles, nano, moltes felicitats perquè t'ho mereixes i amb escreix. O la Dolors Miquel, una poetessa que em té robat el cor i que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la brega que dona. O el sempre elegant poeta Francesc Parcerisses. Crec que són tots gratuïts, excepte el darrer, el de Cloenda, del Palau. Els que tingueu una estona, pague la pena de triar-ne un i atensar-s'hi o fins i tot consulteu a la xarxa perquè hi ha força informació que ja està actualitzada. Per acabar avui, Miqui, les tres obres teatrals. La primera, Maricel, per mi una joia, interpretada per la de Goll de Gom. És un impacte que jo dubto que oblidi mai. La segona, el mètode Kronholm, de fet d'aquesta vista a la tele, del Jordi Galceran. Em va deixar gratament sorprès. I la tercera, bé, digueu-me el que vulgueu, però jo no puc deixar de mencionar Els Pastorets. No és que personalment m'agradi, ni em disgusti. És per tot allò que representa. I bé, no us robo més temps. Moltíssimes gràcies per l'audiència i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies, Andreu. Com sempre, un plaer. I bé, doncs ara anem a passar a un altre tipus de conversa, trucar a una amiga, la Lourdes, que et farà una mena de preguntes diferents.
1: D'acord.

0: Molt bones, Lourdes.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs aquí tens el Cesc Esperanta.
2: Hola, Lourdes.
1: Bona tarda. No ens coneixem? Bon gust.
2: No ens coneixem, encantat.
1: Bueno, o sí, ens coneixem, no ho sé.
2: Ah, potser sí.
1: Vegades...
2: Sí, al final acabes coneixent
0: aquesta gent. A la Lourdes la coneix tothom, a tu suposo que també.
2: A mi també coneixem molt, però clar, potser ella i jo no ens coneixem encara, però bueno.
1: No ho sabem. Doncs mira, primer de tot, o sigui, saps que el ping-pong és respondre ràpidament, no pensar-s'ho massa.
2: Ai, mare, sigui, on m'heu posat.
1: Perquè sigui diferent a la conversa que tens més calmada.
2: D'acord.
1: Amb el Miqui. Però voldria començar amb una pregunta o una proposta que seria dir-te que jo sempre he pensat que la vida té banda sonora. Així sí. Que quina seria la banda sonora de la teva vida?
2: Ostres, és que has donat amb una pregunta justament amb una persona que escolta bandes sonores contínuament, sense parar. Jo n'escolto moltes.
1: Però la de la teva vida, no m'enganyis.
2: No t'enganyo. Jo tinc... Ostres, és que em fas decidir... Em fas decidir, te'n diré, una de les que m'agrada moltíssim, però és que n'hi ha moltes més que estan en aquest nivell, també. Et diré, per exemple, de Gladiator, de Hans Zimmer. Que és, però no et quedis només amb el tema final, eh? Amb el tema final és el que coneix tothom.
1: Jo no, puc... banda sonora, per això.
2: Tota la banda sonora, de la vida,
1: banda sonora.
2: De principi a final, sí. M'encanta aquesta banda sonora.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs vinga, anem a més preguntes
2: ràpides.
1: Un lloc que t'agradi de Castelldefels, de la nostra ciutat?
2: Un lloc que m'agradi de Castelldefels? Et diria... Bueno, sobretot la part que teniu sobre el castell de muntanya, cap al... a partir de... com es diu aquest lloc que teniu aquí dalt? Aquesta masia...
1: A Cal Ganxo?
2: A Cal Ganxo, exacte. Sí, aquí passo jo sovint caminant, passejant. Es veu, m'agrada molt perquè tens la muntanya al darrere, per l'altra banda del mar, és fantàstic.
1: I del teu poble?
2: Del meu poble... que és que soc molt muntanyenc, llavors de seguida tiro amunt. Del meu poble, doncs, puc dir la part de la... la part de l'ermita de Brugués, també tota aquesta part és magnífica.
1: El Garraf Vermell.
2: Sí, exacte, tens unes vistes molt maques.
1: Seguim, doncs. Què entens millor, a un virus o a una bactèria?
2: Què entenc millor? Ostres, jo diria que un virus, però bueno.
1: Molt bé. Ous ferrats o truita?
2: Soc de truita, jo.
1: El teu color preferit?
2: El verd.
1: Un moment del dia?
2: Al matí, a llevar-se.
1: Un viatge somiat?
2: Al Tibet.
1: La fruita és un postre?
2: No soc massa fruiter.
1: Una olor de la infància?
2: Ostres, l'olor a vinya. És una olor molt característica.
1: Molt característica.
2: Em transporta allà, quan la noto ara. Sí, sí.
1: Cert. Un escriptor o escriptora?
2: Aquí m'has tocat el punt d'allò, perquè tinc tota una família de lectors, però jo no ho soc gaire, llavors...
1: L'escriptor de la guia telefònica?
2: Podríem deixar així.
0: Partitures.
2: Això, exacte. Escriptors de música, això sí.
1: En tren o en autobús?
2: Soc més de tren, sí. Tot i que no va gens bé, però sí.
1: Una cançó per ballar?
2: Una cançó per ballar... aquí també són moltíssimes, clar, perquè...
1: Només en pot dir una.
2: Només en puc dir una.
1: Sí, perquè és un ping-pong.
2: Sí, el ping-pong amb un músic, amb una cançó, és com fer-lo, posar-lo amb un batibull de...
1: Bueno, tanca els ulls i recorda un moment que vas ballar i quina cançó ballaves.
2: Ostres... Et puc dir la cançó... Que malament ara es tregui... Et puc dir un rock and roll, però és que no sé...
1: Està bé. Sí, totes les respostes són correctes.
2: Sí.
1: Un aliment que pots menjar cada dia sense avorrir-te.
2: Les galetes. I qui em coneix riurà molt, ara. Sí, sí.
1: Molt bé. I un que t'avorreixi molt?
2: Ostres, aquí podem dir que m'avorreixi molt... És que...
1: No, que no t'agradi massa.
2: Sí, és el que et dic, potser la fruita que hem dit abans, oi?
1: Costa una mica.
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Molt bé, però molt malament, eh?
2: I molt malament, exacte. No estic donant un exemple aquí d'alimentació correcta.
1: Ja tens deures.
2: I tant, i tant.
1: A partir de demà. El dia festiu o de tradicions, que més t'agrada celebrar?
2: Home, molt fan de l'11 de setembre, i tant.
1: Quan llegeixes, amb música o sense?
2: No, sense.
1: Sense.
2: Sense,
1: doncs,
2: sí, sí.
1: Un llibre que, encara que no sigui la guia telefònica, diguem, però que has llegit més d'una vegada.
2: Com et deia abans, que sóc molt muntanyenc, hi ha un llibre que m'he llegit bastant, que és que m'agrada molt, que és una crònica d'aquell accident que va haver-hi a l'Everest fa molts anys. Es diu La febre del cim. Aquest llibre em va agradar força, sí, sí.
1: Molt bé. El defecte en una altra persona que més t'incomoda.
2: El defecte? Ostres, defecte...
0: És que passa que el Cesc és molt bona persona, això es veu de seguida.
1: Sí. Ja. No l'he de
2: criticar,
1: eh?
2: Costa, no, però aquesta trobada...
0: Segur que ho perdona tot.
2: Exacte, el Miqui aquí l'ha donat.
1: Mira,
2: és que...
1: Ho poso fàcil. Digue'm el que et molesta més de tu mateix i a partir d'aquí el que et molesta més d'una altra persona.
2: Clar, exacte. El que molesta més de... Clar, jo sóc una mica perfeccionista a vegades amb algunes coses. M'agrada que la gent tingui les coses com preparades, ordenades i tal, i... A vegades, quan algú no ho té, doncs sí, em molesta una mica.
1: Molt bé. Un quadre o una pintura que t'encisi, que t'ha agradat sempre?
2: Clar, aquí també em poses en un dilema, perquè vaig estar estudiant Història de l'Art. Moltíssims autors...
1: T'ha mullat una mica més, eh?
2: Ostres, tu! Ai, Déu meu!
1: Vinga, va.
2: N'hi ha molts. Oh.
1: No, molts.
2: Sí. Ostres, va, diguem el clàssic aquest del Van Gogh, que és molt bonic i és una... El que surt la finestra, no? Crec que és. Com es diu aquest? No ho tinc clar.
1: Jo pels noms dels quadres, no, jo també els escric, no me'n recordo els títols.
2: Exacte, no me'n
1: recordo. Però és igual, ens quedem en un Van Gogh,
2: sí.
1: No? I aquí, a una persona que convidaries a aquest programa, que li diries al Miqui, convides aquesta persona.
2: Ah, jo li diria una persona que pot complementar molt i pot fer-ho encara millor, és el meu germà, que és un gran músic també, i la meva germana, són dos, però bueno, dic el meu germà perquè ara és el que està en el panorama musical més obert també, i saxofonista, i ho faria molt bé.
1: Doncs ja tenim, ja l'apuntem. Un personatge històric amb qui hauries volgut conversar?
2: Me fas preguntes que jo no m'he plantejat encara cap vegada.
1: Ah, no, d'això es tracta, d'això es tracta.
2: Personatge històric. A veure...
1: El meu encàrrec és ser punyetera.
2: Ostres, sí, clar, em poses de cop, haig de pensar en gent... Ostres, és que aquí, clar, la història és molt, Què et puc dir ara jo aquí? Miqui, m'has fet aquí la encerrona, eh? Això no m'esperava jo ara.
0: Home, com dius l'11 de setembre, potser companys, no? Ah. O penso...
2: Sí,
0: no
2: sé. Sí, estaria molt bé. Mira, m'hagués agradat...
1: Escolta, Miqui, no s'ajuda.
2: He fet el comodín del presentador, ¿vale? No passa
1: favor,
2: res.
1: Té el favor, eh?
0: Té el vaig mirar el rellotge i...
2: He agafat el comodín. Sí, perdoneu, eh?
0: No passa res.
1: Què li diries a aquesta seriosa? Què li diries a Netanyahu si el tinguessis davant? I amb certesa et fes cas.
2: Home, que parés de fer l'idiota, sincerament.
1: Molt bé. Una dita popular que t'agradi? O que representi la teva manera de ser, o que t'identifiquis amb ella?
2: Ostres, una dita popular, que també n'hi ha moltíssimes aquí. Sí, però una que em defineixi... a mi com sóc, una mica amb aquest sempre a punt que dèiem abans, Miqui, o molt, no? Amb aquest, amb aquest sempre optimista, no? Clar, però transformat en dita, ara em fas pensar. Segur que hi és, la de...
1: No, guarda-te-la, vés-la pensant.
0: No, la deixem en el sempre a punt, no?
1: Vinga,
0: és correcte.
1: Sí, i et faig l'última seria amb quin compositor del passat ens quedem?
2: Amb quin compositor? És igual? Clàssic o...?
1: Sí, però que sigui passat, per no...
2: Home, si hem de dir... Clar, n'hi ha moltíssims, però qualsevol dels clàssics passats, un Mozart mateix és espectacular, ja. Vull dir, no cal apuntar més, vull dir, està molt bé.
0: Què has dit? Molt bé, doncs,
1: Mozart,
0: d'aquí
1: el ping-pong, ja em sembla que he esgotat el temps i el Miqui també, que ja ho ajudava.
0: Ah, no, però ara ens has de dir les teves obres de teatre.
1: Ara us he de dir les meves obres.
0: Home,
1: però
0: sí.
1: Abans de dir-vos les meves obres, jo tinc una pregunta molt, molt curiosa, i és què està fent quan a l'autobús se sent dir propera parada American Laca?
2: Que bo. És que per què no... Per què es diu així? No, per què passa? És una IA o qui és? No és algú del poble que ho ha fet? Segurament algú passa.
1: Deu ser una intel·ligència artificial que no sap ni l'anglès, ni el català, ni res.
2: Exacte.
1: Vinga, doncs moltes gràcies, Cesc.
2: Moltes gràcies.
1: La meva aportació al teatre, doncs... afortunadament n'he vist molt, sobretot quan estudiava... però em quedo amb un Fuente Ovejuna que vaig veure per la Companyia Nacional de Teatre. Després, una espanyola, la Nacional. Després, una Terra Baixa que vaig veure a la Nacional Catalana. I, per sobre de tot, una cosa que em va marcar molt teatralment va ser veure a la Lola Herrera fent 5 hores com Mario.
0: 5 hores com Mario, molt bé. Uh-huh. Ens vam fer llegir al col·le també aquesta com a obra literària.
1: Sí, però després veure-la amb ella és que m'omplia l'escenari d'una manera extraordinària.
0: I et doncs, queda la tercera?
1: Sí, ja t'he dit Terra Baixa.
0: Terra Baixa, del Guimarà. Perfecte, sí, doncs moltes gràcies, Lourdes.
1: A vosaltres.
0: Crec que has guanyat el ping-pong, eh?
1: Molt bé. Vinga, una abraçada.
2: Gràcies. Igualment, adeu.
0: Si et sembla, abans de passar a les teves ciutats, la teva ciutat, sabia que acabaria dient ciutats, a les teves obres de teatre i a les meves, a les del Martí Tal, anem a escoltar la darrera peça. Tenia una altra preparada, però ja no ens donarà temps, per sort, això vol dir que la cosa
2: ha anat bé.
0: A veure què et penses d'aquesta, vinga.
2: Vinga.

0: Déu-n'hi-do. Doncs aquí teníem el Woody Allen. La Dixieland, què et sembla la Dixieland? La
1: impressionant, música? Impressionant. És una música fantàstica i sóc molt fan d'aquesta música també.
0: En feu a l'escola o és una cosa que és molt complicada, és molt concreta, no? Potser.
1: Exacte. No, és a dir, no hem tocat mai aquest estil amb la banda, per això, perquè és a dir, sí que hem fet swing, hem fet algunes peces de swing, però clar, el Dixie ja és com una mica més desenfadat, ja has d'estar com més rodat, no?, en el swing, i llavors ha de sortir. Bueno, no, mai és tard, eh? Sempre, com t'he dit, la banda va creixent i sempre es pot fer. Està molt bé.
0: Mira, deia abans, això, doncs ha començat l'Andreu, ha seguit la Lourdes, vaig a comentar les obres de teatre que més li agraden al Sebas, i després et demanaré les teves també.
1: D'acord, va.
0: El Sebas em comentava Maricel, El mago de Oz, que a més és la primera obra on va actuar, i Aladdin, que és la primera que va dirigir. Per tant, a mi m'encanten les tres, sobretot Aladdin, i bueno, per suposat Maricel, que és passant ja les meves, la que jo trio, la primera, la obligatòria, la que crec, com deia l'Andreu, que no tindrà possibilitat, bueno, això és molt personal, però per sí, mi sí. Ni cap obra pot substituir a Maricel. Després la destrossarem una miqueta al final del programa. Què més? Doncs també tinc... ara em tinc que trobar a mi mateixa amb el que he posat jo que tenia. Mira, si et sembla, mentre que em trobo a mi mateix, quina seria la... Ara passo a tu la pilota.
1: Sí, no passa res. Jo, ja et dic, tampoc he tingut molt temps per pensar-les, però he pensat en tres musicals, ja que com a músic, ja et dic, va, et diré tres que he vist. Evidentment, Maricel està a la llista i és la primera. Només faltaria una gran composició i una gran interpretació, és espectacular. La segona que també et diria, i que també és molt famosa, és El petit príncep. Mm-hmm. És molt maco, tot plegat, la música està molt ben arranjada, molt ben interpretada, crec que són obres fantàstiques. I una tercera, que potser no és tan coneguda, però que la vaig veure al seu moment, i també és perquè sóc molt fan d'aquella època, d'aquella banda sonora i de tot això, és La història interminable, que també és musical. Va agradar molt com estava executada i també tots els arranjaments que s'havien fet, totes les veus que hi posaven, és a dir... Bueno, vaig quedar fascinat també al veure-la.
0: He vist que t'agradava el cinema per alguns comentaris que hem fet amb el microfon tancat. No trobes que la història interminable, que per mi va ser de l'edat que la vaig veure el primer cop, em va fascinar, que han envellit malament?
1: Sí, no tenien diners. No tenien diners, pobra gent, quan la van fer. Suposo que la van fer amb uns recursos molt limitats. I és una gran pel·lícula a nivell de guió i d'argument, és fantàstica. Tu la llegeixes el llibre i flipes perquè t'imagines el que vols, si no haguessis vist la peli, però clar, veus la peli...
0: El llibre és fascinant també.
1: Clar, i et recordes dels efectes de la peli i ara sap greu veure allò, sí, així, no? Sí, tan cartró pedra.
0: Sí. Jo, de fet, vaig intentar tornar a veure-la i no aguantava.
1: No vas aguantar.
0: Doncs bé, us deia que jo, per mi, ja s'ha acabat amb les teves tres, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs jo tenia Maricel, tinc Aida, perquè de fet vaig participar en un gran musical que es va fer a Barcelona, aquesta òpera de Verdi, i doncs va ser molt divertit participar des de dintre, veure tota la moguda, va ser bastants dies a més d'assajos, i bé, va ser una gozada total. I després triaria de moltes i moltes i moltes que podria dir, Les criades, amb l'Aitana Sánchez Gijón, bueno, totes les que van actuar, però en concret me'n recordo d'ella aquí a Castelldefels, una de les primeres obres que he vist de teatre professional a Castelldefels, i per suposat que m'encanta. El Martí ens envia Comem el coco negro de La cubana,
1: i tant.
0: Divertidíssima també, sí, sí, sí. També l'he vist. Incendis del Waidi Moawat, que és una obra molt dura i també la veritat imprescindible. En concret ha triat la que va dirigir l'Oriol Brogi, de la Pera 29, i després Les memòries d'Adriano, de Beatriz Jaén com a directora, de Margarit Jaucenant, em sembla que m'ha posat, que aquesta sí que no es conec. No la conec. Però segur que val molt i molt la pena. M'hagués agradat dir, per exemple, també, per suposat, Els Miserables, que no sé, tu com a música
1: sí.
0: Trobo que és...
1: També.
0: Passa que jo la trieu sempre com a peli, música. Mm. Em sembla més... brutal. Cesc, ha arribat el moment.
1: Bé, jo et segueixo aquí fins a l'infinit, va, som-hi.
0: Abans te volia preguntar pel teu germà, que dius que és un saxofonista conegut.
1: Sí.
0: El Pere Miró.
1: Sí.
0: Doncs bueno, us anirem seguint a tota la família, la teva germana Marcel,
1: Mercè Miró.
0: Mercè Miró.
1: Sí, vale. Mercè. Sí, molt... Tinc germans músics, tots, al final hem sortit tots, som tres, i tots tres músics.
0: Doncs mira, a veure si un dia feu un bon trio i...
1: Home, i podem venir aquí al programa i tocar alguna cosa els tres i tant, home, i tots instruments de vent, a més a més.
0: Vinga, doncs, anem a veure si no ens la carreguem massa.
1: Jo no t'asseguro res, perquè jo només recordo la tornada. Jo ara m'haguessis hagut d'avisar i jo em preparava
0: vinga,
1: el tema.
0: Vinga, va, anem a fer, si vols faig jo la part que no és la...
1: Va, vinga, jo t'acompanyo a la tornada.
0: I tu fas això, vale? M'acompanyes amb la tornada, va. Vinga, una, dues, tres. El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. És el mar, la terra, la nostra... Ja m'he perdut, eh? És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. Vinga, som-hi.
1: Les

0: Nas. Moltes gràcies, l'hem destrossat tant com hem pogut. Perdoneu-nos, Maricel, perdoneu-nos de goi de gom per aquesta interpretació, però com sempre ho hem passat molt i molt bé.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, company.
1: Gràcies a tu, Miqui, per...
0: Tornarem a trobar-nos algun dia,
1: segur que sí, home.
0: La segona temporada t'espero.
1: Sí, sí, sí, home,
0: I un dia farem música també, no?
1: Home, sí, si vols, sí, ja ho preparem i fem musiqueta.
0: Perfecte.
1: Perfecte, Miqui, gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.

0: En George Jones ens porta ara una bonica balada. Si la beguda no em mata. If drinking don't kill me. Cada nit tanco tots els salons. Torno a estar begut. I si el whisky no em mata, ho farà la seva memòria. Déu meu. He begut moltes ampolles des que vaig provar d'oblidar-la. Però la seva memòria encara perdura. Vaig traient foc per als queixals. Amic George, en català diem que d'aigua passada el molí no en mou. George Jones, if drinking don't kill me.
1: Bars are all closed.

La filla del miner de carbó, Coal Miner's Lady, de la mà de Loretta Lynn. Érem pobres, vivíem a una cabanya, però el nostre pare ens va donar tot l'amor. Ell, a la nit, era la mina i en el dia, el camp de panís. Érem 8 germans, no teníem diners, però érem feliços, doncs teníem tot l'amor. Aquests són els meus records, els records de la filla d'un carbonaire. Loretta Lynn i Coal Miner's Lady.

A mi tornarà el temps de plorar. Ja no tinc cap guspira d'esperança en recuperar-te. I totes les emocions ennuvolen els meus pensaments. Lori Morgan i I Crying Times.

Fa temps que no es posa cap cançó d'en Johnny, en Johnny Cash. I ara ens cantarà A Thing Called Love, una cosa anomenada amor. La lletra i música són de Jerry Reed, que va ser qui primer la va cantar. Ens diu que va veure un home molt, molt gran, quasi un gegant, agenollat, plorant com un nen petit, i ho feia per amor. L'amor ho pot aconseguir tot. Res és més fort que l'amor. Fins i tot fa agenollar-se i plorar els gegants. A Thing Called Love, amb Johnny Cash.

Anem ara amb un altre desvari amorós de la Rosanne Cash. Never Be You, mai com tu. És un bonic vals texà i ens diu: fes una ullada als meus ulls. Ja ha passat molt temps de quan jo em sentia forta, doncs sabia que eres meu. Però em vas mentir, em vas defraudar. És impossible estar de nou amb tu. Jo mai podria fer lo que vas fer. Mai podria ser com tu. No tornaràs a tenir el meu cor i pots pujar-hi de peus. Jo mai podria ser com tu. Rosanne Cash, Never

Blue Roses Is és el següent ball. La cançó es diu igual i ens la canta Pam Tillis. Blue Rose. Sempre busquen els ulls d'algú la lluna. Vol i necessita creure en algú. El busca, però no el troba. Necessita algú que la sostingui. Doncs ella necessita amor. Què et sembla? Li dones amor? Amics, us espero la propera setmana i us deixo amb Pam Tillis i aquest bonic vals texà, Blue Roses. Molta salut.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
2: Aquest programa ha estat editat per el tècnic de so, Iker Momonke.
3: Una setmana més amb tots vosaltres, amigues i amics. La música country és amb vosaltres a Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Intento pensar en Elvis. I try to think about Elvis. La veu és de Patti Loveless. Estic molt fotuda. Intento pensar en Elvis, en Memphis i en festes, amb talons banals, amb xampany. Voldria assemblar-me a tu, Elvis. Jo ara estic ben perduda. No em puc concentrar. No sé pas com retrobar-me. Sóc incapaç de composar una cançó. No sé com fer-ho. Jo ara l'únic que puc és pensar en tu. Només intento pensar en Elvis. I try to think about Elvis. Patti Loveless.
4: Oh, I'm sorry, I forgot where I was.

Soc de poble. I'm from the country. Amb la veu de Tracy Bird. Vull tornar als camps, als turons, allà on la gent és autèntica. Jo sóc d'allí i ho dic ben orgullós. Tothom coneix a tothom. Tots som amics i no calen invitacions per anar a casa de ningú. No cal que ningú t'inviti a dinar. Hi pots anar. Totes les portes són obertes. Els menjars són casolans. Treballem la terra i mengem del que ens dona. Jo sóc de camp. Sóc d'aquí. Jo sóc un de vosaltres. I'm from the country. Tracy Bird.

Ens n'anem ara a una balada plena, molt plena d'amor. I Need You, Et Necessito. I ens la canten Tim McGraw i Faith Hill. Ell ens diu que tot i apurant un whisky i una cigarreta, travessa tot Virgínia, tot i pensant en ella i necessitant-la. Com un far necessita la costa, com la costa necessita el mar. Ella li contesta que es vol perdre en una fira, vol ballar amb ell, vol fer l'amor amb ell, doncs també el necessita. Ell es deixa endur per el petó d'aquells llavis que ella li està oferint. I Need You, Tim McGraw i Faith Hill.

Cowboy de fantasia. Rhinestone Cowboy, amb la veu de Bruce Springsteen. Vaig caminant cap al meu horitzó, cap allà on les llums són molt brillants. Jo sóc un cowboy de fantasia, un cowboy ple de pedreria. Vaig ple de targetes, cartes, invitacions de gent que moltes vegades ni conec. Però vaig fent el meu camí, el que em porta allà on vaig somiar, a l'èxit. És un camí molt feixuc, però de tota forma jo sempre porto un somriure que amaga tot el meu dolor. Sempre, però de tota forma, vaig mirant cap al meu horitzó, cap a l'èxit. Rhinestone Cowboy, Bruce Springsteen.

0: Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings i Kris Kristofferson ens canten ara Sunday Morning Coming Down. Ens estan cantant la solitud que senten quan es veu que s'han perdut els valors en el llarg del camí de la vida. S'agafen a cops dreceres equivocades i, sobretot, els diumenges al matí, veient les famílies ben juntes anant a l'església, ells es senten sols. Només senten una campana solitària i molt llunyana que els hi va ressonant al cap. Els diumenges al matí és quan viuen la seva solitud d'una manera més ampla. Amics, m'he quedat sense temps. Cuideu-vos. Us espero la setmana vinent. Molta salut. Sunday Morning Coming Down.
1: Well, I woke up Sunday morning

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

lace, and I said, well, all right. Well, all right.

0: un programa musical que gira al voltant d'una temàtica.
1: Trescat Info.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casado i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seuvella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per la 7 en comptes de la P7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular tota la tarda per la P7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si...

0: sotsinspector del cos.
1: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quines valors tenen aquests espais, i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoa, també vol dir no llençar petards, i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de Niebla, a Huelva, perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
3: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación. Y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
5: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
6: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
5: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
6: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
5: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
7: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio.

0: territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
1: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
2: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
3: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
2: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
2: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa s'assuma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
2: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any, que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
7: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
2: S'instal·laran càmeres a l'anella olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
8: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
2: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer, i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
6: Esports.
2: Amb en Pau Dax.
9: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
10: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
9: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
11: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
9: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
12: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
9: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7,73 metres, lluny dels 8,44 metres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut, 58 segons i 52 centèsimes. Rècord d'Espanya, sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans del país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra.
4: Nos encontramos con esto. No sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, amb alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte, que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels 90 dòlars al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees de Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació. I que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a cuixar, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, Reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han treballat han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
14: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
13: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
16: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
13: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar quinzena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres, un dia en què ens llevem amb 22 graus a la ciutat de Lleida, 25 a Mataró i 26 graus tenim ara mateix a Sant Jaume d'Enveja. Avui és dimecres, és 12 d'agost i ja ha arribat el dia que molts esperaven. L'eclipsi solar és avui, és aquest vespre, i per això, abans de res, Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Quina previsió tenim? El podrem veure bé? Estarà núvol?
1: Doncs mira, ara mateix comencem el dia amb un cel serè, pretenent sense ni un núvol. Doncs voldríem que es mantingués tota la jornada i l'hora d'eclipsi aquesta situació, que ja és molt, perquè portàvem molts dies que no començàvem així. Però cal dir que aquesta tarda, en línies generals, la situació serà òptima, però no a tot arreu. Per exemple, al Pirineu i Prepirineu esperem nuvolades, que malgrat no siguin tan importants com les d'aquests darrers dies, poden donar alguns petits ruixats i a l'hora de l'eclipsi mantenir el cel una mica variable, mitja núvol. Per tant, seria la zona més desfavorable per poder-lo veure sense problemes. Pot haver alguna escletxa, en alguns indrets potser es pot veure, però hi haurà alguns núvols que faran la guitza. Si marxem del nord del país, sembla que des de la Catalunya central, cap al sud, Terres de l'Ebre, que és on l'eclipsi doncs, arribarà al seu màxim, amb el 100%, aquí la situació serà més favorable. La veritat és que esperem pocs núvols, alguns podran haver-hi, però en general el cel estarà força serè. Podran haver alguns de prims que potser no mantinguin el cel entranyat a l'horitzó i, per tant, no molestaran, però poden haver alguns núvols prims i, alhora, a la costa, potser en alguns sectors hi hagi algun núvol baix. En línies generals, ja diem, fora del nord del territori, Pirineu i Prepirineu, fora d'aquestes àrees i també nord de Girona, sembla que la situació doncs, pot acompanyar molt.
0: Bones notícies, doncs. Gràcies, Jofre. Fins ara, tornem a parlar després.
1: Fins ara.
0: Avui, per tant, el temps hauria d'acompanyar, d'entrada, primer dubte resolt, el temps hauria d'acompanyar l'observació del que ja s'anomena com el fenomen astronòmic del segle.
2: Endavant!
0: Així es donava el tret de sortir del compte enrere i a Tarragona. Ara ja falten poc més de 12 hores pel gran eclipsi solar, que es podrà veure avui a tot Catalunya. Recordeu que començarà a 8:15 del vespre, durarà fins a 9:15. El punt clau, però, de foscor absoluta en aquells punts on l'eclipsi sigui del 100% serà poc més d'un minut. A la immensa majoria del país es podrà veure de manera parcial. Les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, aquí sí que es podrà veure al 100%. Ho seguirem, en directe a Catalunya Ràdio, farem una programació especial des del port de Tarragona. De fet, d'aquí una horeta, amb el Garriga, comentarem una mica què hem d'esperar per aquesta programació especial que farà avui Catalunya Ràdio. Un dels reptes d'aquest fenomen serà, evidentment, els desplaçaments per carretera. No només a Catalunya, també en el conjunt d'Espanya es preveuen 1,5 milions de viatges, 1,5 milió de viatges. Hi ha milers de persones que vindran de fora per veure aquest fenomen. I per això hi ha un cert por, un cert neguit a què pot passar a les carreteres. Des de trànsit es demana que els desplaçaments s'esglaonin, tant a l'anada com, sobretot, a la tornada. Per exemple, evitar l'AP7 per anar al sud del país, si no és per anar a les Terres de l'Ebre, s'han mobilitzat ja 700 agents dels Mossos d'Esquadra.
3: Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Móra d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
0: És el que ens deia al Matí de Catalunya Ràdio el Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, avançant-nos aquest dispositiu especial. Com sentíeu, la carretera que més amoïna és l'AP7, que connecta les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i per això des de Trànsit ja han anunciat que es tancaran algunes sortides d'aquesta via si veuen que hi ha algun risc de congestió. En parlarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, d'aquí una mica més d'una hora perquè ens expliqui l'última hora al voltant d'aquesta qüestió. L'altre gran neguit dels experts és l'ús de les ulleres, ara sí, especials per l'eclipsi. Els metges recorden que sí o sí s'han de portar, que sí o sí han de ser homologades i aconsellen no treure-se-les encara que l'eclipsi no sigui total, o especialment si l'eclipsi no sigui total. En els llocs on l'eclipsi no és total, mantenir-les posades tota l'estona. Bàsicament, perquè si no, les lesions poden ser irreversibles.
4: El que em preocupa més és la retinopatia solar, que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina. Quan passa, pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació d'escotomes, que venen venen a ser taques en el nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada i que pot no recuperar-se.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio l'oftalmòleg Marc Figueres. I una altra qüestió també relacionada amb l'eclipsi, que també ens ho han preguntat molt els oients aquí al matí de Catalunya Ràdio, els que tingueu gossos o gats, els que tingueu animals de companyia. Els experts alerten que pot ser que els gossos o gats els hi sigui absolutament indiferent, a menys que siguin animals especialment sensibles.
2: Aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, que és molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, començar a córrer per la casa perquè no saben com gestionar-ho, i aquí és on que prenguem precaucions. Baixar persianes, una horeta abans, començar a preparar l'entorn.
0: És la recomanació que ens feia des del matí de Catalunya Ràdio la Paula Calvo, que és etòloga i experta en antrozoologia. I encara alguna cosa més sobre l'eclipsi?
5: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada. Esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
0: És Pere Romeu, el tècnic blaugrana del futbol femení, i és que avui hi ha un amistós entre el Barça i el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, i coincideix amb l'eclipsi solar. Serà la segona part quan hi hagi l'eclipsi solar. En principi no es preveu que el partit s'interrompi. Avui en parlem a partir d'un quart d'onze aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Xavier Puig, que és el directiu responsable del futbol femení del Barça. I parlant de coincidències entre l'eclipsi i altres esdeveniments... Avui, evidentment, hi ha molts concerts. Un d'ells és David Bisbal, que serà el festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Abans hi actuaran la Mariona Escoda i l'Ernest Prana, i alguns d'aquests concerts serà poc després o pràcticament coincidint amb l'eclipsi. Avui a Catalunya Ràdio seguirem tot el que hem d'explicar de l'eclipsi i insistim en aquesta programació especial aquesta tarda per seguir-lo i explicar-lo. A les 7 i 7 minuts de moment al matí de Catalunya Ràdio hi ha altres qüestions que volíem explicar, per exemple, la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avui està citat al Senat a petició del Partit Popular, però no hi anirà. Ja ha dit Marlaska que no hi anirà, que sí que vol donar explicacions, però no quan vulgui el Partit Popular. Això ho parlarem també avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, que tindrem a partir de quarts de nou amb els agoristes habituals del dimecres. Eclipsi a banda, avui seguirem pendents de la crisi migratòria de Ceuta, com dèiem. També hi haurà reunió del president de Ceuta amb la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
0: És el que deia el ministre d'Exteriors, avisant a tot aquell que posi en peu a Espanya, se'l retornarà al Marroc en un enduriment del discurs que també analitzarem avui al matí de Catalunya Ràdio. És important destacar, al voltant de tota aquesta qüestió, el que ahir ens deia el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. L'entrada de persones procedents del Marroc que hem vist és molt cridanera, és una gran imatge, però no és símptoma de cap immigració descontrolada.
7: A Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels rècords a la baixa de peticions d'asil. I els augments irregulars a Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys. No? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones. No? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
0: Així de clar, Sergi Pardos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara cueix, d'altra banda, l'espectacle de Donald Trump i el seu avió.
8: This is a truly wild story that the Washington Post first reported last night and many other outlets...
0: Ja ho dèiem ahir, Donald Trump va canviar d'avió d'amagat davant d'una suposada amenaça de l'Iran. El que destaca avui el New York Times és que l'avió presidencial, el suposadament amenaçat, va volar igual. Donald Trump no hi era, però hi havia treballadors del govern, hi havia periodistes que no sabien que estaven sent amenaçats. En fi, i avui tenim la final de la Supercopa d'Europa de futbol, PSG Aston Villa. Juntament avui hi ha mitjans que destaquen que el fitxatge de Ferran Torres per l'equip francès és imminent.
9: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
0: Luis Enrique esquivava així la pregunta, i avui justament s'han de recuperar al Barça tots els futbolistes que van jugar al Mundial amb Espanya. Per cert, que sobre Julián, avui es podria fer la reunió amb Simeone, on l'argentí insistiria en la idea de marxar, i parlant d'argentins, Gijantes ha explicat a les últimes hores que Deco s'ha reunit també amb el representant de Lautaro Martínez en cas que el fitxatge de Julián Álvarez no es pugui materialitzar. Així comença el dimecres, benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: 7 i 10 minuts avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment... Repassem els principals titulars del matí amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
11: Bon dia. Bon dia.
0: Compte enrere.
12: Endavant.
13: Aquest és el moment en què ahir al vespre es va activar el compte enrere oficial de l'eclipsi d'avui.
14: L'acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, es va fer al parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona.
0: Ricard Buigas.
15: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
16: No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
15: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exaurides.
17: L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'avui perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat.
18: També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen astronòmic.
0: Anem doncs a Lleida per a Joan Álvarez.
19: Les ulleres es poden recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
20: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
19: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Sevella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat. Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El repte de la mobilitat.
14: Especialment a les carreteres del sud del país, la consigna principal del Servei Català de Trànsit per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7.
0: Roser Parera.
21: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
22: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
21: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. Rosa Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El tren de l'eclipsi.
17: Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi.
18: Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56 minuts. El regional pararà totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi.
0: Risc molt alt d'incendi.
14: Coincidint amb l'eclipsi, avui hi haurà 92 municipis en aquesta situació, alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com ara el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
0: Montse Poblet.
17: Els agents rurals tindran 150 efectius patrullant pels espais naturals protegits i fent controls

0: Firmen la cita, el PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
1: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Xarxes socials.
3: La Comissió Europea anuncia un acord amb TikTok, Facebook i Instagram per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva.
2: Més detalls, Vicent Mifsot.
4: Segons Brussel·les, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornen a córrer missatges com els que anunciaven que no es retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol, una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insisteix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats i que estan treballant conjuntament amb Madrid i Rabat per aconseguir-ho. Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Que actuï.
5: El govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van travessar la frontera de Ceuta.
2: Àlex Gerald Robert.
6: En més d'una entrevista, el dirigent ultra José María Figueredo s'ha referit així a la necessitat, segons ell, de retornar al Marroc totes les persones que van entrar a Espanya.
7: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
6: Igualtat creu que pot ser constitutiu d'un delicte d'odi i per això ha remès el cas a la Fiscalia perquè ho estudiï. El Ministeri Públic ja té sobre la taula almenys dues denúncies per aquestes mateixes declaracions del diputat de Vox, Àlex Gerald Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I quan passen dos minuts d'un quart de vuit, pena de mort.
8: L'expresident sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. És la primera sentència contra membres de l'antic règim per la guerra civil que va esclatar el 2011.
3: L'escalfament de les protestes durant l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte civil armat de 13 anys de durada i més de mig milió de morts. Assad va ser derrocat el desembre del 2024 pels islamistes i va fugir amb la seva família a Moscou, on ara viu exiliat.
2: I 99 càmeres més.
5: A Barcelona se sumaran a les 186 que ja funcionen i, per tant, s'arribarà gairebé a les 300. Les noves càmeres s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva, que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Batlle, tinent d'Alcaldia de Barcelona.
9: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
8: Batlle assegura que la decisió de posar-ne al Parc de la Pegaso a Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol en aquesta zona.
2: Busquen supervivents.
3: Els equips de rescat a Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar pel terratrèmol.
5: La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme.
2: Connectem amb l'enviat especial a Manizales, a Colòmbia. Joan Biosca.
10: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
11: Nunca había vivido una cosa así. Gracias a Dios, pues no me pasó nada.
12: ¿El susto todavía lo tienen?
11: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo. Queda uno con esa sensación.
13: Pues bastante mal. Íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija, cuando empezó tremendamente.
10: Des de Manizales, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Joan. I continuen actius.
8: Els incendis a Andalusia i l'Aragó. El foc de niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
14: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
3: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers també es tanca i consolida el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees.
2: Sequera europea.
5: A França, 60.

0: 32 milions d'habitants, el 94% del total del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai en aquesta època i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La calor també passa a factura a la producció d'energia nuclear.
1: A la Gran Bretanya, gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja tenen directament restriccions d'aigua. I a Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin, que impedeix el transport fluvial de mercaderia.
2: Capacitat d'emancipació dels joves.
3: Ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se.
2: Gemma Sagrera.
4: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
5: La dificultat no solo afecta a los 20añeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
4: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un dia més tallat per obres.
0: El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona fins al 23 d'agost per refer la zona de vies.
2: Roger Santaló.
6: Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos, però ahir, en les hores de més afluència, es van veure cues destacades per agafar aquests vehicles. Això va complicar l'arribada al destí de molts usuaris que desconeixien que el seu trajecte estava alterat.
7: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
8: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja hi veus.
6: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduixer. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 i 22 minuts, reobre.
1: L'església de Das a la Cerdanya després de 7 anys amb uns nous frescos de l'artista local Penélope Clot.
2: Joaquim Albalate.
9: L'església del 1901 estava en molt mal estat i s'hi han hagut de fer unes obres de rehabilitació. Ara el temple compta amb unes pintures murals de l'artista desenca Penélope Clot.
10: Les llàgrimes de Sant Llorenç que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
9: El temple renovat es va inaugurar dilluns durant la festa major. Des de Das, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Jordi Vila-Badal.
3: Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, escriptor i exmonjo de Montserrat.
0: Va dedicar bona part de la seva trajectòria a l'atenció de persones amb drogodependències i va fundar l'Associació Acollida i Acció Terapèutica.
1: Als anys 60 es va exiliar a la Catalunya Nord juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. A finals d'aquella dècada va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable.
3: També va tenir un paper destacat en el catalanisme cívic. Entre altres coses, va ser cofundador de la Plataforma pel Dret a Decidir.
2: Tres cites musicals.
0: Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals amb propostes dirigides a tots els públics.
2: Adrià Clotet.
11: El Festival Jordi Savall organitza el concert per un eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
12: També tu amor i la bellesa que esconde tu alma para ayudarme a mantener la calma que no soporto si...
11: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari. Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení basc tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les nits de circ. el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
2: Anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia.
2: Tenim principi d'acord per Ferran Torres.
13: Segons el diari Esport, el davanter serà oficialment nou jugador del Paris Saint-Germain abans que s'acabi la setmana i la xifra del traspàs serà de 50 milions d'euros més 5 en variables. El Barça ja ha donat permís a Torres per no entrenar-se amb l'equip mentre es tanca la seva sortida. Pel que fa als francesos, avui es disputen la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Luis Enrique ha explicat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
14: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo. Pero en términos de preparación, no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
13: El Barça, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal. I avui comença la pretemporada del femení amb un amistós contra el Montpellier a les 7 de la tarda. El partit es podrà seguir per Esport 3 i la plataforma 3CAT i coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. Es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi.
2: I Luca Huck, rècord i a la final.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps en les semifinals i ha superat el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió del món, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Huck.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
13: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Círcoles han acabat sisens en la final del relleu 4% estils, també amb rècord d'Espanya, i la mallorquina Estela Tonraz ha estat cinquena a la final dels 200 metres esquena.
16: Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
0: 4, 11, 12, 16 i 30. Els sols són el 8 i el 9.
16: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
17: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: The 2025 Ballon d'Or Frankfurt. Sí.
2: Frankfurt.
1: Goes to... Aitana, bon matí. Yeah!
3: Aitana domina... Molt bé, bon matí, Andrés, el nom del dia. Andrés, la jugadora del Barça, Andrés.
4: Lo hice bastante bien, con muchas ganas.
3: Sí. Vas dir cost? Pensava que vindria un fantasma.
4: Sí, sí. Viste que brillava más yo que el Balón de Oro, realmente.
5: Sí, és veritat que vas posar crema hidratant. Sí,
3: estaves molt elegant, Molt
6: sí,
3: elegant.
6: Fas cara de salut, de bé. Sí, sí.
4: Sí, mete a vacilar a otro.
5: No, el que portes Andrés, molt bé és l'anglès,
4: Sí. Yes, I am.
5: Yes, you are.
3: I el japonès també, perquè vas viure a Japó.
4: Sí,
3: no? Què saps dir?
4: Okinawa, no, això és una Otawa. Ciutat.
6: Això també.
4: Que no és ni Japó.
6: No és ni el Japó.
5: No, però ho sembla, Otawa.
3: Deia que Aitana Bonmatí s'ha convertit en la primera de la història de guanyar 3 pilotes d'or consecutives.
6: En canvi, no va tenir tanta sort la Minya Mal, que va quedar segon a les votacions per la pilota d'or masculina, per darrere d'Ousmane Dembélé, com dèiem ara.
7: No, és que no es pot fer tan mal a una persona humana, tio.
3: Tenim el telèfon a Munir Nasraoui, que és el pare de la Minya Mal, en directe des de París.
7: Sí, des d'aquí veig l'estàtua de París.
5: L'estàtua de París?
7: La torre de pizza.
6: Molt bé, Munir.
5: La torre Eiffel,
7: la merda aquesta.
6: Escolta, Munir, com ha sigut per tu i el teu fill tota aquesta experiència de la pilota d'or, anar a París...
7: Bueno, mira, yo no quiero entrar en temas, ¿sabes? Porque per mi tot està bé, se ve tot el món, el laminio, todo bien, ¿no?
6: Bueno, sí.
7: No diré que ha sigut un robo, ja però bueno...
8: Munir!
7: Sí, què passa?
8: Munir!
7: Sí!
8: Va
7: ser-te, Munir! Dale, tira per allà, hombre. No, el meu cosí.
3: El pots passar, el teu cosí? Si me'l pots passar.
7: Oita, el meu cosí,
3: com mira, es diu?
7: Khalid.
3: Khalid.
5: Khalid?
7: Sí, què passa?
3: Khalid, què tal?
7: Què passa, Ricard? Com estàs, tio? És un dolor humano. Estic despullat.
6: Amb això arribarem a dos quarts d'avui.
9: Hi ha una persona despullada per París...

0: Doncs ha arribat el dia. D'aquí unes 12 hores aproximadament, Catalunya viurà el seu primer eclipsi solar total en més d'un segle, amb la previsió d'un seguiment massiu que posarà a prova, sobretot, la mobilitat del país. L'eclipsi, a més, ha esgotat les ulleres necessàries per contemplar aquest fenomen astronòmic amb seguretat. S'hi referia ahir al vespre el president Illa.
1: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol. I normalment no anem mirant al sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
0: L'altre gran repte, com dèiem, serà evitar que les principals vies, molt especialment la P7, es col·lapsin per l'increment de desplaçaments a les zones on l'eclipsi serà total, especialment al sud de Catalunya. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu amb més de 700 Mossos d'Esquadra i, com ens avançava ahir el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio, es recomana...
2: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: A banda de l'eclipsi, continua la crisi de Ceuta. Avui, el ministre Marlaska plantarà el Partit Popular al Senat, que n'ha demanat la seva compareixença, això mentre un company de govern, el titular d'Exteriors, enduria i de quina manera el discurs.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: També a Colòmbia continuem molt pendents del balanç de víctimes del terratrèmol d'abans d'ahir, que s'acosta ja als 250. 250 morts. Els equips de rescat treballen contra rellotge per buscar supervivents entre la runa del més de miler d'edificis que es considera que es van ensorrar en algunes parts del país. I en els esports, Miquel Muñoz.
4: Segons el diari Esport, el Barça i el PSG haurien arribat a un principi d'acord per Ferran, 50 milions d'euros més 5 en variables. I comença la pretemporada per al Barça femení amb un amistós contra el Montpellier que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les 7 per Esport 3 i la plataforma 3CAT.
0: Avui en parlarem, d'aquesta coincidència de l'eclipsi aquí al matí de Catalunya Ràdio. Jafre Genué, molt bon dia.
5: Bon dia, doncs ja som al dia de l'eclipsi, pendents d'aquest cel, d'aquests núvols que en alguns sectors, en alguns indrets, podríem fer una mica la guitza, però en general la previsió és molt òptima. Només haurem de tenir en compte aquestes nuvolades de tarda que sí que al nord del país poden fer una mica la guitza. Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de les de Girona. Aquí sí que s'espera que hi hagi núvols de les nuvolades que creixen aquesta tarda, que malgrat no siguin com les d'aquests darrers dies o tan extenses, doncs donaran alguns petits ruixats, però sobretot mantindran el cel una mica variable o mig ennuvolat. Quan més cap al sud, a partir de la Catalunya central, doncs un cel molt més asserenat que pot afavorir doncs, a veure bé aquest fenomen, però cal dir que poden haver-hi alguns núvols prims puntuals o algun núvol baix a la costa. Ja serien coses molt específiques i que no esperem de manera general. De manera general, el cel serè pot acompanyar força arreu del territori.
0: Per tant, el temps acompanyarà de cara a aquest eclipsi i ho dèiem, una de les prioritats d'avui és garantir la mobilitat. De moment mirem com la tenim ara mateix a aquesta hora, la mobilitat. Marisa Gil, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia. Predomina la normalitat. Tenim, això sí, els 20 minuts de retard habituals a la línia R14. Recordar també que hi ha talls per obres en diferents línies de la xarxa de mobilitat. A Rodalies, a la R3, hi ha servei alternatiu d'autobusos per les obres que es fan a Montcada Bifurcació. Pel que fa al metro de Barcelona, a la línia 1, el trajecte entre Florida i plaça de Sants es fan autobús. A la línia 4, els combois no paren a l'estació de Verdaguer i a les línies 9 i 10 Nord no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre. Finalment, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei alternatiu d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià i també hi ha servei alternatiu per carretera mentre duren les feines de revisió anual del funicular de Vallvidrera.
0: Gràcies, Marisa. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, només hi ha retencions provocades per obres a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat perquè hi ha un carril tallat a banda i banda.
0: Gràcies, Marisa. Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara. Adéu.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i opinions destacades amb el Pau Bertrulli i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui està claríssim. L'eclipsi, clar protagonista de les portades.
8: El dia D titula El Punt i destaca que, si la meteorologia ho permet, es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat, com a mínim, des de fa 3.300 anys.
9: A l'interior, el diari mira enrere i recupera les cròniques de l'eclipsi del 1905 que van recollir els dos diaris locals de Girona, el Diari de Girona d'Avisos i Notícies i La Lucha.
8: El periòdico també posa el focus en la meteorologia, titula Pendents del cel, i La Vanguardia, per la seva banda, assegura que l'eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres.
9: A les pàgines interiors, l'escriptor Sergi Pàmies compara la brevetat de l'eclipsi d'avui, un minut i mig, amb altres espectacles breus, com la final dels 100 metres llisos, i conclou amb una petició. Tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui les il·lusions i les energies invertides en els preparatius de l'eclipsi.
8: El terratrèmol de Colòmbia també es present a les portades. El País relata el rescat dels supervivents. Explica que s'han desplegat bombers, militars i veïns per trobar persones vives en un sisme que ja ha provocat 220 morts.
9: L'Ara dedica a Colòmbia l'editorial. Diu que la tragèdia ha sigut en el pitjor escenari possible. Un govern nou que acaba d'assumir el poder i que no estava preparat per la gestió d'una catàstrofe humanitària.
8: L'ABC, d'altra banda, es fixa en la crisi migratòria de Ceuta i tracta el retorn dels menors com un pols del Marroc a Espanya. Les autores de l'editorial creuen que el govern marroquí és hipòcrita per dir que no abandonaran els menors.
9: I acabem amb La Vanguardia, que també dedica la portada a la IA i la crisi geopolítica, les quals apunta com a responsables de disparar l'atur juvenil al món. Segons les dades, els joves sense feina d'entre 15 i 24 anys superen el 12% i la taxa dels que ni estudien ni treballen el 20%. Afegeix que el 6% dels llocs de treball ocupats per joves tenen un risc alt de ser substituïts per intel·ligència artificial.
0: 2:07 de 8. Continuem el repàs als diaris. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: Un carrer de Barcelona dedicat a una persona que no existeix.
10: Si busqueu per internet qui va ser Guillem de Llúria, que dona nom a un carrer del Poble Nou, no trobareu res. O sigui, trobareu el carrer, però cap informació sobre qui va ser ni quins mèrits va fer perquè li dediquessin. El carrer s'havia dit Roger de Llúria quan formava part de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. I en el moment de la fusió, com que ja hi havia un carrer amb aquest nom al barri de l'Eixample, algú va tirar pel dret i es va limitar a canviar Roger per Guillem. Ara, però, el pobre Guillem es quedarà sense carrer perquè el juliol es va provar que es passi a dir carrer de Manolo Hugué, escultor, pintor i dissenyador de joies català. Ho llegim al Nació Digital.
0: Que aquest sí que existeix, no?, en principi.
10: Sí.
0: Nedar com una sirena, esport oficial.
10: Segons els seus practicants, el mermaiding o sirenisme és molt més que posar-se una disfressa, ja que combina natació clàssica, natació sincronitzada i tècniques d'apnea, tot amanit amb la fascinació per l'univers de fantasia de les sirenes. És un esport oficial des del 2019 a la Xina i als Estats Units, però Espanya encara es considera una activitat lúdica. L'Associació Sirènida de Madrid, que és la primera acadèmia oficial de mermaiding certificada a l'Estat, ha fet aquest estiu a Madrid la segona convenció nacional de sirenes i tritons d'Espanya. La peça fonamental d'aquesta pràctica és la monoaleta en forma de cua de sirena que permet fer el moviment de dofí, i tot i que pot ser de teixit sintètic, elàstic, neoprè o silicona, i pot costar de 30 a 2.000 euros. Ho explica l'ABC.
0: I la intel·ligència artificial, que continua prenent-se llibertats.
10: A Austràlia han detectat el primer ciberatac autònom. L'ha fet un assistent d'intel·ligència artificial a qui l'humà, que es creia el seu amo, li va demanar que li fes una reserva en línia per una classe al lloc web del seu gimnàs. La IA va trobar una manera de reservar la classe de pilates amb molta més antelació del que permetia i el gimnàs, gràcies a una vulnerabilitat que va descobrir el programari de reserves. I no només això, sinó que va expulsar de la llista d'espera de clients a alguns que anaven a davant d'ell, cosa que no se li havia dit que fes. Quan li van demanar que desfés l'acció, la IA va respondre: males notícies, no els puc tornar a afegir. Ho llegim a la web de l'Australian Broadcasting Corporation, que és el servei de radiodifusió pública d'Austràlia.
0: I a aquesta hora, 8:15, us explicant també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: La premsa colombiana continua molt pendent del terratrèmol. Al Tiempo es fan ressò de la declaració d'emergència econòmica i social al país i publiquen les primeres imatges aèries del desastre en zones com Pereira i Cali, que són les més castigades. Al Diario de l'Otun, a la regió de Pereira, aconsellen comunicar-se a través de SMS perquè la cobertura és molt dèbil, i segons expliquen, el 77% de les estacions de telefonia mòbil continuen afectades. En la premsa francesa, es fan ressò de l'eclipsi. A Le Figaro és portada, tot i que el país només serà parcial, d'entre el 90 al 95%, i recorden que el País Basc francès és on es podrà veure millor, mentre que a Le Monde titulen l'eclipsi total del sol d'Espanya té tot el país en suspens, i recorden doncs, la gran afluència que s'esperen a les carreteres. Acabem amb un dels temes fet públic en les últimes hores, que és l'escapada en un carretó de menjar de Donald Trump en un vol militar secret des de Turquia. És portada, de fet, en molts diaris, i el New York Times recorden que, tot i que el president dels Estats Units no va acabar volant amb l'avió presidencial, l'Air Force One sí que es va acabar en l'Iran, ple de personal de la Casa Blanca i de periodistes que van servir, diu el diari, com a esquers. A Le Monde també fan una anàlisi sobre aquest tema, asseguren que el pla d'evacuació de Trump és símptoma, diuen, d'un dispositiu de seguretat marcat pel nerviosisme i la improvisació.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia llegim que Catalunya és líder en construcció, però no en inversió. 5.167 obres i 6.800 milions. El sector de la construcció a Espanya confirma una frenada pressupostària amb una caiguda del 36% en dos anys. I Expansión expliquen que el mercat petrolier s'està tornant a escalfar amb la segona fase de la guerra a l'Iran. De fet, el petroli acumula una pujada de prop del 12% des de la setmana passada, sumant 6 jornades consecutives a l'alça, i els experts temen que pugui escalar fins a assolir pics al voltant dels $140 per barril. És a dir, uns nivells que només es van registrar a mitjans del 2008 i per un motiu molt similar, la por a un conflicte bèl·lic amb l'Iran que, en aquell cas, no es va acabar materialitzant.
0: Quatre minuts i tres quarts, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, molt bon dia.
9: Bon dia.

0: contactes amb un altre.
1: Al Barça no li fa mal veure Ferran amb un altre. Principi d'acord entre els blaugranes i el PSG pel davanter, segons el diari Esport, 50 milions d'euros més 5 en variables. Una sortida amb la qual guanyen tots, segons escriu Lluís Miguel Sanz al mateix diari. El Barça ara necessita solucions per trobar gols després que marxin Lewandowski i Ferran. El periòdico fa un recompte de l'impacte que han tingut tots dos golejadors. 40 dianes entre tots dos en la darrera temporada. Problema pendent de solucionar per a Deco. I qui demanarà solucions i no problemes és Julián, que avui s'ha de trobar amb Simeone. Al Mundo Deportivo, Fernando Polo assenyala Gilmarín. Escriu que el màxim accionista de l'Atlètic de Madrid ha de decidir si fer caixa amb un crac descontent o perdre'l perquè no l'acusin de cedir contra un rival directe. Un problema avui per les jugadores del Barça, jugar un partit mentre hi ha l'eclipsi. A les 7 s'enfronten al Montpellier. La solució, repartir 1.500 ulleres homologades entre el públic. I per aquí, de sobte, tot són risses, com diuen els figaflauers, és Luca Huck. El nedador s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació amb rècord d'Espanya i només per darrere del seu ídol, el 4 cops campió del món, David Popovich.
2: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sembla que l'eclipsi està afectant els VIPs i que estan actuant com no els havíem vist mai. Els primers són Cristiano Ronaldo i Georgina, que després de publicar la seva vida en directe i al vespre, van i es casen en secret. Només ha calgut una foto discreta a les xarxes confirmant el matrimoni per fer embogir les redaccions roses. 10 anys de relació, un casament sorpresa i una exclusiva en marxa. Caldrà esperar les revistes de la setmana que ve o la nova temporada del reality de Georgina per tenir-ne tots els detalls. Qui també està irreconeixible és Lamine Yamal. Mentre Ronaldo es casava, el de Rocafonda celebrava l'aniversari i ho feia, atenció, de forma discreta. Després del despropòsit de l'any passat, de moment, cap dels 100 convidats ha compartit res compromès a les xarxes. Ni Bad Gyal, que va actuar, ni el grup Frontera, ni els companys del Barça. El que sí s'ha filtrat ha sigut la finca escollida per la macrofesta. És el Mas de Sant Lleí a Vilanova del Vallès, una masia del segle XII, amb heliport, piscina i tota mena de luxe, això sí, silenciós. Lamine deu haver posat seny. Estem en una nova era Yamal. Davant d'aquests fenòmens estranys, només demano que no ens deixin de donar titulars.
4: Catalunya Ràdio.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A la meva esquerra.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
13: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
12: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, els aniversaris. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
17: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui?
17: Va, comencem amb un músic.

0: ple.
1: Home, per no fer de ser granadet, ja, 78.
0: Ui, gairebé, 77.
1: Mira.
0: Mira, seguim ara amb la model i actriu britànica Cara Delevingne.
1: Cara Delevingne deu fer 41.
0: Uau, sí? No, no.
1: No, eh?
0: Baixa, baixa.
1: Baixo, 34.
0: Clavadíssim, sí, 34. I acabem amb l'expresident francès François Hollande.
1: François Hollande, 70... Hollande, 74.
0: 72.
1: 72, François Hollande. Per molts anys. El Santoral.
0: Avui és Sant Anicet, Sant Eusebi, també Sant Herculà, Santa Hilària, Santa Joana, Sant Julià i Santa Juliana.
1: Moment per la recomanació literària que fem cada matí des del matí de Catalunya Ràdio i que la fem, a més, des d'una llibreria.
2: Soc la Berta Rossell, llibretera de la llibreria Les Voltes, a Girona. I aquest estiu us vull recomanar Vent de grop, d'Aurora Bertrana. És una novel·la lluminosa i plena d'aire de mar, però també amb una mirada molt fina sobre les passions, els desitjos i les tensions que s'amaguen sota una aparent calma estiuenca. Bertrana té aquesta capacitat de fer-nos entrar en un paisatge i alhora en tot allò que es mou per dins dels personatges. La recomanaria a qui tingui ganes d'una lectura estiuenca, però amb cos literari, i també a tots aquells lectors que vulguin redescobrir els clàssics catalans des d'una veu moderna, viva i molt suggerent.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Palomes Negres.
3: És la sèrie amb què Keira Knightley fa el salt a la televisió. Interpreta la dona d'un polític del govern britànic d'alt nivell, una mare perfecta, una anfitriona perfecta i molt discreta. La discreció té un motiu de pes, és una espia al servei d'una misteriosa organització. Una sèrie farcida de conspiracions, intriga, acció, assassinats amb molta sang i un sentit de l'humor molt fi. Té 8 capítols i la trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passen 2:03, 7:45, i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho.
6: Amb l'anada és programar-se, és planificar. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
7: Que gaudeixin de l'eclipsi, però que no fallin foc, que s'informin, sobretot que s'informin.
8: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
9: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bertolí. Supervivents.
10: Que sobreviuen, que romanen vius després de la mort d'altres, després d'un fet qualsevol. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre de les 240 persones. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar.
1: Retornar.
10: Restituir. Anar devers el lloc del qual s'havia partit. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant de la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'l retornarà immediatament.
1: Dispositiu.
10: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes i que es preveu que hi hagi un increment de vehicles sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitant tant com sigui possible l'autopista P7.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. Entre 2.000 i 2.500.
11: Són les maletes que s'han quedat sense embarcar en ple pic de les vacances d'estiu a l'aeroport del Prat, una setmana després que comencés la vaga del personal de terra de Ground Force. En aquest període de temps s'han hagut de cancel·lar fins a 150 vols i cada dia més una vintena d'avions s'enlairen amb retards d'una hora i mitja. La vaga es manté indefinida perquè, segons la CGT, l'empresa no ha començat encara cap negociació amb els treballadors.
1: 31.
11: És un percentatge, el 31%. El percentatge de joves d'entre 18 i 30 anys que es poden permetre viure de manera independent i sense ajuda familiar actualment a l'estat espanyol, segons un informe de Comissions Obreres. Des de l'any 2016, aquesta xifra ha passat del 41% al 31%, o sigui, 10 punts menys. Espanya s'ha convertit en el país europeu on més ha caigut la taxa d'emancipació, que als principals països europeus s'ha mantingut estable al voltant del 50%. L'informe també diu que el percentatge de joves que viuen amb els seus pares o en reben diners ha augmentat del 58,9% el 68,7% en 10 anys.
1: 24.600.
11: Són els milions de parells de sabates que es van fabricar a tot el món l'any passat, un màxim històric que supera en un 1,7% les xifres de l'any 2018. Això sí, més de la meitat es fan a la Xina, a la qual se sumen com a països emergents l'Índia i el Vietnam. A l'estat espanyol, per contra, la producció de sabates ha caigut un 40% en aquests 7 anys. Ha passat de 100 milions de parells del 2018 a 60 milions al 2025.
1: I les tres imatges amb el Carlos Sant Andrés. A la primera hi veiem... A la primera, ara. Hi veiem un camp, és de nit. Tres persones amb telescopis i càmeres miren al cel, que la fotografia es veu ben gris.
12: Són els primers aficionats dels eclipsis que ja estan agafant lloc. El pronòstic de núvols en algunes zones amenaça els plans de molts curiosos i pot complicar la mobilitat per als menys previsors. Des de trànsit es recomana limitar els desplaçaments, evitar el transport privat i planificar el viatge amb temps. Es preveu que la Passet sigui la via més congestionada per aquest fenomen astronòmic i social.
1: A la segona imatge veiem una patrulla de la Urbana a Barcelona, al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, van mirant a banda i banda.
12: És una de les zones de Barcelona on durant els pròxims mesos s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament de la ciutat preveu posar-ne 99 de noves i ampliar la xarxa amb 660 terminals. El projecte també preveu altres àrees de la ciutat com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica.
1: I la tercera imatge, un contenidor metàl·lic, hi veiem. Un lateral es pot llegir D.O. Anso. És el nom d'una empresa internacional de càtering. El contenidor és a punt d'entrar a la bodega de l'Air Force One.
12: És el moment exacte en el qual el president dels Estats Units embarca en el seu avió després d'abandonar la cimera de l'OTAN a Turquia. Segons els serveis d'intel·ligència nord-americans, Donald Trump es va haver d'amagar en un contenidor de menjar i s'ha evacuat després de l'amenaça d'un possible atemptat. Segons publica avui el New York Times, bona part del personal de la Casa Blanca no tenia cap constància d'aquesta curiosa operació que va ser organitzada en col·laboració amb el Pentàgon.
1: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
15: Hola a tothom.
14: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
16: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
17: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: 161, un ric propietari de Batea...
19: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
4: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts per les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartrolí. Ja s'acosta el primer eclipsi solar total que es veurà a Catalunya des de fa més d'un segle.
10: Es podrà veure el 100% en una franja que va des del Segrià a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana...
5: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament el sol. I normalment no anem mirant el sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
1: Important, trànsit tancarà les sortides de l'AP7 Sud si hi ha risc de col·lapse.
6: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera.
0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ho explicava ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un aspecte més, avui hi haurà 92 municipis en risc d'incendi forestal molt alt.
10: Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
1: Tot això amb una programació especial que ha preparat Catalunya Ràdio per seguir l'eclipsi.
0: El seguiment en directe amb connexions en diversos punts del país anirà a càrrec de Francesc Garriga, amb un especial a partir de les 6 des del port de Tarragona, on es preveu que s'apleguin fins a 20.000 persones. Garriga estarà acompanyat, entre d'altres, del meteoròleg Eloi Cordomir i la doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez. Durant tot el dia, però, 3CAT farà una cobertura especial de l'eclipsi.
1: I avui també seguim aquesta crisi de Ceuta, que continua ara ja més política que mai, sobretot després d'aquestes declaracions del ministre d'Exteriors.
15: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
10: Tot això mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions.
1: I a Colòmbia, la zona afectada pel terratrèmol, els equips de rescat continuen buscant supervivents.
17: Ara necessitamos més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que no entra.
0: Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250.
21: Bon dia, doncs hem començat el dia de l'eclipsi amb una situació meteorològica de molta estabilitat, sense núvols i amb unes temperatures que fins i tot han baixat una miqueta. Tot i així es nota poc i sobretot a la costa amb aquest ambient canicular de plena aixafogor, de valors tòrrids que no baixen dels 25 graus i avui esperem que les temperatures fins i tot pugin un pèl més, amb molts valors per sobre dels 35 i amb temperatures que oscil·laran cap al Pla de Lleida entre els 38 a gairebé 40. Amb una situació meteorològica òptima, molt més òptima que en dies enrere per veure l'eclipsi, només al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de Girona és on els núvols podran fer una mica la guitza de les nuvolades d'aquesta tarda, que s'esperen, menys que en dies enrere, però n'hi hauran, amb alguns petits ruixats, i a la resta del territori, doncs, una situació de cel més asserenat, d'algun núvol molt puntual, algun núvol prim dispers, algun núvol baix costaner, fenòmens molt localitzats. En general, doncs, sembla que cap al sud del país el cel doncs, acompanyarà força per veure aquest fenomen i amb un ambient de plena canícula.
1: I actualitzem el panorama del trànsit ara mateix. Mariluz, com ho tenim, això? Bon dia.
22: Bon dia, doncs encara tranquil amb algunes retencions puntuals. A l'AP7 a Fogars de la Selva en direcció Girona. Aquí sembla que hi ha alguna incidència. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella en sentit nord on es fan obres. La C65 a Llambilles cap a Girona. I també per obres a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat. I compte si entreu a Barcelona per l'avinguda Diagonal des de l'autopista perquè no funcionen els semàfors en direcció Francesc Macià.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Marisa Gil, bon dia.
23: Bon dia. Des de Rodalies Catalunya informen que a causa d'una incidència tècnica els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i la informació del servei. D'altra banda, recordar que des d'ahir i fins al proper 23 d'agost a la línia Barcelona-Vallès del Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei substitutori d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià amb motiu de les obres de millora que s'estan fent i que també queden afectats els horaris dels trens entre Plaça Catalunya i Gràcia.
1: I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó a algú que ens heu dit vosaltres, que ens heu enviat amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet el Barancí.
24: Per tu, Maria Teresa, i per tot el que hem passat i estem passant junts, perquè sabem que després de la foscor, després de l'eclipsi, ve la llum. Sempre tenim la llum per molts anys, Maria Teresa.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Complicacions localitzades. A l'AP7 hi ha retencions de 2 quilòmetres entre Sant Celoni i Hostalric en direcció a Girona. Hi ha dos carrils tallats perquè hi han caigut arbres. També complicacions a la mateixa AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, en direcció a Barcelona, on reparant danys a la calçada. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció a Llobregat, a causa d'obres.
1: Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar aquest espectacle astronòmic. El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial amb 700 agents davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb aquestes zones on es podrà veure més bé l'eclipsi, especialment l'AP7, i tant a l'anada com a la tornada. Es demana sortir amb antelació i sobretot no aturar-se al voral per mirar aquest eclipsi. I els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància, en aquest cas, per minimitzar el risc d'incendis forestals. Tot i que s'ha tancat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulgui veure el fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de niebla a Huelva ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos a Osca ha calcinat 4.200 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. I la Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. En cultura, arrenca a Besalú el Festival Nits de Circ. El certamen inclou l'actuació de la companyia de Flying Caballero, guanyadors del primer premi al Festival de Circ de Monte Carlo. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, com a novetat, també a Palamós, al Baix Empordà.
3: Esports.
4: Ferran Torres té permís del Barça per incorporar-se als entrenaments de l'equip avui per mirar de tancar el seu traspàs al PSG. Cobercí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri s'incorporen avui al Barça i Bardaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7 en directe per Esport 3. I a l'europeu de natació de París, Luca Huck disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb el segon millor temps de les semifinals.
1: I ens queda el temps. Sol i calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 graus a l'interior i pròximes als 40 a ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat i la resta sereu amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, avui és dimecres 12 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels es prepara per viure avui l'eclipse solar. La ciutat podrà veure fins un 99,95 de l'eclipse amb el màxim previst a les 8:29 del vespre. El fenomen començarà a ser visible a Castelldefels a partir de 7:45 del vespre i, si la meteorologia ho permet, serà especialment espectacular des de la zona de la platja. Estacionaments alternatius durant la Festa Major. Des d'avui, 12 d'agost, fins al 16 d'agost, s'habiliten dues zones alternatives d'estacionament al públic al carrer de la Riereta i al Camí Ral. Estaran disponibles des de les 7 del matí de dimecres 12 fins a les 23 de diumenge 16 d'agost per facilitar l'aparcament durant els dies de festa. I a l'agenda del dia... L'eclipse solar a la Biblioplatja. A partir de les 7 del vespre, la Biblioplatja Carme Romaní acull una activitat especial per seguir l'eclipse solar. Un divulgador explicarà el fenomen i donarà les indicacions per observar-lo de manera segura. Les primeres persones assistents podran disposar d'ulleres homologades. I al Palm Market, el Palm Lights, música amb espelmes. A partir de 9:45, la plaça de les Palmeres acollirà una nova proposta de música amb espelmes dedicada a Queen i a Ava. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dimecres 12 d'agost. Un dia que arriba marcat sobretot per un fenomen que fa dies que tenim assenyalat al calendari. Avui tenim l'eclipse solar. I com sabeu, com cada dia ens acompanya el control tècnic Gerard Carreras i davant del micròfon us parla la Zeneida Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació, entrevistes i també diferents continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. I avui, evidentment, el cel tindrà un protagonisme especial. Aquest vespre arriba l'eclipse solar i des de Castelldefels tindrem una oportunitat molt particular per observar-lo. No el veurem amb la totalitat, però l'ocultació del sol serà extraordinàriament elevada, fins un 99,95%. I això farà que durant uns minuts puguem viure un fenomen poc habitual. Per això, al llarg del programa farem un últim recordatori de tot allò que cal tenir en compte, a quina hora començarà, quan arribarà el moment de màxima ocultació, quin és el millor lloc de Castelldefels per observar-lo i, sobretot, què necessitem per mirar el sol amb seguretat. I això és perquè avui és un d'aquells dies en què segurament molta gent estarà pendent del rellotge i del cel, però cal que recordar que un eclipse no es pot observar directament sense la protecció adequada. Recordem que les ulleres de sol convencionals no serveixen i necessitem ulleres específiques per l'observació solar homologades i en bones condicions. I si voleu buscar el millor lloc per veure'l, doncs la zona de la platja serà especialment interessant perquè tenim l'horitzó a l'oest molt obert i el sol doncs, estarà força baix. A la Biblioplatja Carme Romaní també hi haurà una activitat especial per seguir el fenomen amb explicacions i ulleres homologades per les persones que hi participin, això sí, amb unitats limitades. Per tant, avui acabarem de preparar aquesta cita amb el cel perquè quan arribi el moment no ens falti informació. Però l'eclipse no serà l'únic tema d'aquest dimecres. Seguim també immersos en ple a la Festa Major. I avui volem fer una mirada doncs, a tot allò doncs, que ha passat aquests darrers dies, abans de l'inici oficial de la festa, perquè la Festa Major no comença simplement quan arriben aquests quatre dies grans. Abans ja hem viscut els carrers i els espais de cultura popular. Hem viscut la llegenda del Garigot, que va donar tret de sortida simbòlica aquests dies de festa, i també hem tingut doncs, jornades vinculades al món geganter i casteller que ha anat escalfant l'ambient i preparant la ciutat pel que tenim per davant. I avui també farem una mica de balanç d'aquest primer cap de setmana de Cultura Popular, abans d'entrar ja plenament en la programació oficial de la Festa Major. A partir de les 9 del matí tindrem amb nosaltres la nostra companya i tècnica de cultura, Mireia Soler, amb qui repassarem què tenim ja en marxa, quines són les activitats que ens esperen i algunes cites que convé tenir ben apuntades a l'agenda. Però la Festa Major també vol dir que la ciutat s'omple de gent, d'activitats i de diferents espais de celebració. Per això doncs, continuarem parlant de prevenció i convivència.
Recordarem la presència dels punts liles, els espais d'informació, sensibilització i atenció davant de possibles situacions d'assetjament o violències masclistes durant les festes. I ho farem perquè gaudir de la festa major també significa poder fer-ho en un entorn segur, respectuós, on tothom pugui participar

0: un entorn amb menys sorolls i amb més llums i menys estímuls per poder gaudir de l'activitat. Aquesta és una qüestió doncs, que pot semblar petita, però que pot marcar una gran diferència per persones i sobretot per famílies. I entre festa, cultura, eclipse, doncs, també tindrem un espai molt important que serà dedicat doncs, a la salut i a la solidaritat. A 9:45 parlarem amb Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, amb qui continuarem fent seguiment d'aquestes campanyes de donació de sang que s'estan fent a Castelldefels. I que justament ahir teníem el bus aquí davant de la ràdio a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. El que volem saber és com estan evolucionant aquestes donacions, com està responent la ciutadania i per què durant l'estiu doncs, continua sent important donar sang. Perquè aquests dies podem estar pensant en vacances, en festa major, en l'eclipse, en totes aquestes activitats que tenim sempre per davant, però als hospitals les necessitats de sang continuen existint cada dia. Així que avui tindrem una mica de tot. Cel, festa major, cultura popular, inclusió, prevenció, solidaritat i activitat d'estiu. I sobretot és perquè tenim una ciutat que aquests dies no para. Per tant, tenim dues hores per explicar-vos tot el que passa a Castelldefels, per recordar-vos les cites més importants d'avui i també preparar-nos doncs, per a aquest vespre, que serà especial. Avui toca mirar cap al cel, però també mirar què és el que passa als carrers. Així doncs, comencem aquest dimecres 12 d'agost amb tota l'actualitat de Castelldefels. Comencem!
1: Castelldefels desperta.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és moment de mirar com tenim aquestes carreteres per avui, que és un dia tan assenyalat. Així que connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat tant a Castelldefels com als principals accessos cap a Barcelona i suposadament doncs, cap al sud, cap a Tarragona. Molt bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara l'autopista P7 i retencions entre Sant Celoni i Hostalric en sentit Girona per la caiguda d'arbres a la via que obliga a restringir dos carrils. A la mateixa autopista P7 hi ha un carril tallat a Tarragona en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via i això provoca retencions en aquest tram. La 2 va carregada a Caldes de Malavella en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions entre Horta i Collserola en sentit Llobregat per obres i la ronda litoral hi ha lentitud i aturades de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa als desplaçaments previstos per a l'eclipsi, l'autopista AP7 serà l'eix principal de la mobilitat. Es recomana als usuaris utilitzar altres vies alternatives com la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació com Lleida de les Borges Blanques, Valls o Prades i la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia Camats. Fins demà.

Doncs abans de continuar repassant doncs, tot el que és l'actualitat, volem recordar doncs, quins són els punts avui de la mini de Xalleria Mòbil. I recordem els horaris. Avui dimecres de 9 del matí fins les 13:50 a la plaça Joan 23. Tindrem la mini de Xalleria també al barri del Castell, al Poble Vell, i després per les tardes de 4 de la tarda fins les 6:50 a la plaça de l'Església, justament al barri del Centre, també en tindreu doncs, aquestes mini de Xalleries mòbils. També que avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells a diferents barris. És al barri de les Botigues, Can Bouga, Gran Via Mar, Marisol, Zona Universitària, Camí Ral, Can Vinader i Lluminetes entre l'Avinguda de la Platja i el carrer 6. Recordeu que heu de deixar-los entre les 9 del vespre i les 11, només en aquests dies que toquen a cada zona.

0: Doncs la Festa Major a Castelldefels, doncs, que encara no ha començat oficialment, però com ja hem estat comentant, el cap de setmana passat doncs, ja es vivia amb ambient de festa. I això, com no podia ser d'una altra manera, ha sigut amb la cultura popular, amb una de les grans protagonistes. Doncs han estat dies doncs, de castells gegants, de patrimoni, de música i tradicions i també activitats doncs, pensades per compartir en família. I sobretot també han estat dies de molta participació. I justament per fer balanç doncs, d'aquest primer cap de setmana i alhora doncs, descobrir tot el que encara ens queda a partir de dijous, Jan Molero va estar aquí als estudis de Ràdio Castelldefels i la nostra companya Anna López va poder parlar amb ell. I justament una de les coses que de les qüestions que es van comentar doncs, va ser aquest balanç d'aquest cap de setmana, de com ell ho va sentir i com ha sigut aquesta intensitat. Escoltem el Jan Molero, president de l'Associació de Cultura Popular de Castelldefels. L'escoltem.
1: Cap de setmana molt mogudet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens, intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells. Després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, i va gran quantitat de públic. La veritat que cada any agrada molt, no? I cada any s'omple. És flipant perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Sí, va ser una diada molt important perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany.
0: I aquest també ha sigut un cap de setmana doncs, que ens ha permès recuperar i posar en valor alguns espais patrimonials de Castelldefels. Diumenge, per exemple, l'activitat gegantera va portar a la ciutadania fins a les Torres de Guaita, una molt bona mostra de com la cultura popular també pot servir per descobrir la història de la nostra ciutat d'una manera diferent, participativa i pensada també pels tots els públics. Escoltem com ens ho relatava en Jan Molero.
1: I després per la tarda vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula, enguany teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que molts va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: I ara sí, després d'aquest primer aperitiu, arriben els 4 dies grans de la Festa Major, l'Agrupació de Cultura Popular, i tindrà una presència molt destacada. El tret de sortida serà dijous 13 d'agost i la tornada ja començarà amb propostes pensades per activar l'ambient festiu abans del pregó. Una d'elles serà els Correbars, que sortirà des de l'espai de la Festa Alternativa, la FAC, i recorrerà doncs, diferents punts de la ciutat abans de tornar al mateix espai. I paral·lelament a la plaça de l'Església hi haurà una altra novetat, que és l'assaig obert, una oportunitat doncs, perquè la ciutadania conegui millor aquesta part de la cultura popular abans del pregó. Així ens ho explicava Jan Molero, com serà aquesta primera jornada.
1: Doncs bé, ara venen evidentment els quatre dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim per una banda el Correbars, comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT, donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així és un assaig obert al públic també a la plaça d'Església com per donar a conèixer una mica més els balls, principalment del Seguici, previ al pregó, que serà a les 9. I després...
0: Doncs justament la Festa Major continuarà amb una programació molt àmplia. I a més, divendres doncs, arribarà una nova jornada doncs, vinculada a la cultura tradicional. Tindrem activitats tant al matí com per la tarda. Així ens ho explicava Jan Molero.
1: Passem ja a divendres i comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després per la tarda ve l'entrada de Graiers a les 7:30 i la Cercavila a les 8.
0: I després doncs, arribem al dissabte 15 d'agost, el dia central de la Festa Major, un dels dies que començarà ben d'hora, amb matinades, i que concentrarà doncs, alguns dels actes més tradicionals de la celebració. Hi haurà ofici i ofrena, la tradicional processó de Festa Major al migdia i a la tarda una de les cites imprescindibles pels amants de la cultura catalana, que és la Diada Castellera. Doncs, a més, enguany hi haurà l'aniversari especial perquè el Ball de Picarols i Farses i Comptes celebra 30 anys, una efemèride, que tindrà continuïtat més endavant amb una trobada de diferents balls prevista doncs, pel mes d'octubre. Escoltem com ens ho relatava en Jan Molero.
1: Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picarols, Farses i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6.
0: I si parlem de Castell, aquest cap de setmana previ doncs ja ha deixat molt bones sensacions. Els castellers de Castelldefels, els coneguts com els grocs, arriben a la Festa Major després d'una diada especialment significativa, amb els assajos que han estat servint doncs, per preparar estructures de més dificultat. De fet, aquesta tarda mateix hi ha un nou assaig... justament ahir a la tarda hi havia un nou assaig obert a tothom perquè... el qui volgués apropar-se a donar un cop de mà, perquè doncs, darrere d'un castell sempre hi ha moltes hores de preparació, molta gent i molta feina en equip. Llavors, doncs, més enllà d'aquesta Festa Major, el que és cert és que els castellers, amb una campanya de comunicació que vol connectar aquests dies amb la festa, també vol doncs, guanyar doncs, nous adeptes a les colles. Escoltem el Jan Molero, com ens ho explicava.
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo el de divendres i aquesta tarda tornem a fer un altre a 7:45 i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat. Hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no? Del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: I encara ens quedarà el diumenge 16 d'agost, que posarà el punt i final a la Festa Major, però que també tindrà una presència important de la cultura popular. La jornada començarà amb les matinades i continuarà amb diferents activitats tradicionals abans d'arribar a la recta final de les celebracions. Escoltem el Jan Molero.
1: I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la Tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el Ball de Diables a les 8 i a 8:45 començarà el correfoc.
0: En definitiva, la Festa Major no són només els grans concerts, els espectacles o les activitats multitudinàries, també és tot allò que explica d'on venim i que ajuda a mantenir viva doncs, aquesta identitat de la ciutat. Els castells, els gegants, els cercaviles, les sardanes, els balls, les llegendes i les entitats que hi ha al darrere formen part d'una Festa Major que es construeix durant tot l'any, però que aquests dies surt al carrer i es comparteix amb tota la ciutadania. Així que, després d'un primer cap de setmana que ha deixat molt bones sensacions, doncs ara sí que podem dir que Castelldefels ja està preparada per viure aquests 4 grans dies de Festa Major.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de conèixer el temps que ens espera, per, sobretot també per poder veure aquest eclipse. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb una temperatura força semblant a la d'ahir, amb superacions de llindar de calor nocturna en aquesta meitat sud del litoral, que es podrien tornar a repetir en alguna localitat durant la jornada de dijous. Avui ens espera un dia força assolellat, de fet comencem la jornada sense núvols, perfecte per poder veure aquest eclipse solar que es donarà aquesta tarda, i el que tindrem aquesta tarda, al final de la tarda cap al vespre, i el que sí que tindrem serà a l'interior de la meitat nord, creixeran nuvolades, que en aquest sector sí que deixaran el cel més ennuvolat, fins i tot es podria escapar algun ruixat, i també per altra banda no és del tot impossible que fruit de les nuvolades que puguin créixer a l'interior de la península o fins i tot al massís del port poguessin arribar alguns núvols alts en aquest sector. A la resta, però, sembla que domini del sol en general. Amb tot, podem anar seguint l'evolució dels núvols a través del satèl·lit Meteosat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

I si ben és cert que parlar de festa major és parlar de música, de concerts, de carrers plens, de trobades amb amics, família i de moltes hores compartint espais d'oci, però també és una festa que volem que sigui una festa per tothom, perquè també ha de ser una festa segura, lliure de violències masclistes i de LGTBI-fòbia. I precisament ahir, 11 d'agost, l'Ajuntament de Castelldefels va fer públic el seu condol pels 4 assassinats masclistes enregistrats a l'estat espanyol durant els primers dies del mes. Amb aquestes 4 noves víctimes, les dades oficials situen en 36 les dones assassinades per violència masclista durant aquest any 2026 i en 1.377 des de l'any 2003, quan es van començar a recopilar aquesta estadística. Són dades que ens recorden que darrere d'aquest concepte hi ha situacions molt greus i, en el pitjor dels casos, vides trencades, i per això l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la prevenció, l'atenció i la lluita contra qualsevol forma de violència masclista. I aquest compromís també es trasllada aquests dies als carrers de Castelldefels, perquè demà comença oficialment la Festa Major i en una setmana en què la ciutat es multiplicarà les seves activitats, els concerts, els espais d'oci, els punts Lila Plus tornaran a tenir un paper important. De fet, a Castelldefels aquest servei va començar a implantar-se de manera estable l'any 2017. Va ser justament coincidint precisament amb la Festa Major d'estiu. I des d'aleshores ha anat ampliant la seva presència a diferents celebracions i activitats de la ciutat.

0: Però què és exactament un punt lila? Doncs encara avui podem pensar que simplement és un lloc al qual s'ha d'anar o acudir quan s'ha produït una agressió. Però en realitat és que la seva funció va molt més enllà. És un espai de sensibilització, informació, prevenció i atenció al voltant de les violències masclistes i també de les violències LGTBI fòbiques. Un lloc on es poden plantejar dubtes, buscar orientació, explicar una situació incòmoda o demanar ajuda. Sobretot, un espai doncs, que treballa abans de que es produeixi doncs, aquest tipus d'agressions. Així ens ho explicava fa unes setmanes als micròfons de Ràdio Castelldefels Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament.
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i recursos necessaris.
0: Per tant, prevenció, però també detecció i acompanyament quan és necessari. Durant la Festa Major, els punts Lila Plus estaran presents als principals espais de la celebració, especialment allà on es concentrin les activitats nocturnes i una major afluència de públic. Els trobarem a la plaça de l'Església durant els 4 dies de festa, també a la plaça Teresa Claramunt, al Parc de la Muntanyeta i a la plaça Neus Català. Depenent de la programació, serà justament aquests estants que es facilitaran. El dispositiu doncs, començarà justament el dia dijous, 13 d'agost. Coincidim amb la FAC, que és davant de l'Institut Josep Lluís Sert i es mantindrà al llarg de les principals jornades de la Festa Major. És a dir, que els punts Lila Plus estaran presents en bona part dels espais on es concentrarà la programació festiva. I és important recordar també que passa quan es detecta una situació que pot requerir una intervenció. Els equips de prevenció treballen coordinadament amb els serveis municipals i, quan és necessari, amb la policia local i també els serveis d'atenció especialitzada. Així ens ho explicava també l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'Igualtat.
1: El policia està coordinat directament amb els agents que estan al punt Lila, que són els encarregats d'activar els cossos policials, que són els que estan especialitzats en el que és la intervenció directa en casos on es produeixi aquest tipus d'agressió. El que fa el servei de punt Lila és aquest acompanyament, aquesta contenció fins que arriben als cossos policials. Penseu que les persones que estan fent aquest tipus de servei, doncs alguns dels requisits és que tinguin coneixement dels recursos que hi ha a territori en relació amb les violències masclistes i la LGTB-fòbia. També són persones que tenen formació i coneixement de què són les violències masclistes i què és la LGTB-fòbia i d'alguna manera també coneixen els protocols. A part, depenen d'una persona que coordina aquests serveis, que aquesta sí que li demanem un plus encara més d'especialització, que també és l'encarregada de vetllar que el protocol i les intervencions que es fan s'adeqüin als nostres protocols que tenim l'Ajuntament i a la normativa que en el marc català doncs, ens dona paraigües.
0: Però hi ha també una altra qüestió fonamental dels punts Lila Plus, que no són només un recurs per a les persones que pateixen una agressió, també són un espai per parlar de corresponsabilitat, perquè si presenciem una situació de violència, assetjament o un comportament que sabem que està traspassant els límits d'una altra persona, doncs també tenim la responsabilitat. I això és especialment important pels espais de festa, perquè una mirada insistent, comentaris ofensius, assetjament a algú, fer-se passar davant d'una negativa o tocar una persona sense el seu consentiment no són formes de lligar. I una agressió masclista o LGTBI-fòbica no deixa de ser una agressió perquè es produeixi enmig d'un concert, en una plaça plena de gent o en una nit de festa major. A més, els punts liles incorporen també la prevenció de les violències LGTBI fòbiques, com hem estat comentant, perquè l'objectiu és que els espais d'oci siguin espais on qualsevol persona pugui expressar-se i relacionar-se amb llibertat. I aquesta és una responsabilitat compartida. Així ens ho explicava Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'Igualtat.
1: Nosaltres veureu sovint que fica punt lila i un més al final, no? I és aquesta vessant, doncs, també que diem punt lila irisat, no? Que destaquem que també abordem totes les violències LGTBI-fòbiques perquè creiem que d'alguna manera, doncs, aquests espais han de ser segurs per tots i totes. I després també hi ha aquest mite, no? Que aquest tipus de recursos només s'orienten a les persones que poden ser agredides, i pensem que els espais són segurs en tant quan tots i totes tenim una actitud concreta, vull dir, no és una cosa d'un agressor i una víctima, sinó és una cosa de tothom i de tots i totes. Per tant, sempre donem tips cap a les dones, cap als homes, però també per les persones que estem al costat, perquè al final les festes i els espais són més lliures i segurs si tots i totes ens ho creiem i fem possible que ho siguin.
0: I aquest missatge és especialment important ara que tenim la Festa Major a tocar, perquè durant aquests 4 dies Castelldefels s'omplirà de música, de cultura popular, activitats familiars, concerts, propostes per totes les edats, i hi haurà molta gent als carrers, espais amb milers de persones, moltes hores de festa, i precisament per això disposar de recursos de prevenció i atenció és important. Però també ho és que cadascú de nosaltres tingui clar quin és el paper que pot jugar. Si una persona ens demana ajuda, escoltar-la. Si presenciem una agressió, no normalitzar-la. Si algú diu que no, respectar-ho. I si nosaltres mateixos ens trobem davant d'una situació que ens incomoda o ens fa sentir insegurs, sabem que podem demanar ajuda. A Castelldefels, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones ofereix atenció social, psicològica, assessorament jurídic, i davant d'una situació d'emergència recordeu que cal trucar al 112. Però més enllà dels telèfons i dels serveis, el missatge que acompanya aquesta Festa Major és molt senzill. La festa és de tothom i tothom té dret a gaudir-ne sense por, sense assetjament, sense agressions i sense haver de justificar mai un no.
2: Castelldefels Desperta.

Doncs justament com hem estat parlant tots aquests dies a tots els medis de comunicació, justament avui tenim aquesta cita que és molt especial. Aquesta tarda arriba l'eclipse solar del 12 d'agost, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà seguir des de Catalunya i que, en el cas de Castelldefels, ens deixarà una ocultació del Sol de pràcticament el 100%. No us volem enganyar, en realitat no és del 100%, és el 99,95%. De fet, estem davant d'un fenomen que no es produeix cada dia, ni molt menys. L'últim eclipse solar total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I després del d'avui no el tornarem a veure, un altre de total des de Catalunya, doncs fins al 2180. La franja de totalitat travessarà sobretot el sud del territori català, mentre que a Barcelona i al nostre entorn l'eclipse serà parcial, però amb una ocultació extraordinàriament elevada. A Castelldefels, segons les dades de l'Ajuntament, l'eclipse doncs, començarà aproximadament a les 19:35. I el moment màxim arribarà a les 20:29. En aquell moment, la Lluna haurà arribat a tapar aproximadament el 99,95% del disc solar, amb el Sol molt baix, a només 4 graus sobre l'horitzó. I aquí també tenim un detall important, perquè gairebé un 100% no és el mateix que un eclipse total. Per veure la totalitat que trobar-se dins de la franja concreta per on passarà l'ombra de la Lluna, a Castelldefels el veurem un eclipse parcial molt profund i la Generalitat situa, per exemple, a Barcelona en un 99,7% d'ocultació. Això sí, la proximitat del Sol a l'horitzó doncs farà que sigui especialment important tenir aquest horitzó ben oest ben lliure. Ha de ser a l'oest. Necessitem no tenir edificis o elements doncs, que ens pugui tapar aquesta visió. I precisament la platja de Castelldefels és un dels millors punts de la ciutat doncs, per poder intentar observar aquest fenomen. La Biblioplatja Carme Romaní ha preparat aquesta tarda una activitat especial a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà divulgació sobre l'eclipse i observació del fenomen amb participació de l'agrupació astronòmica de Castelldefels Astrofels. I a més repartiran doncs, aquestes ulleres homologades entre les primeres persones que arribin, tot i que les unitats són limitades. Ens han dit que hi ha unes 150. És a dir, que els primers a anar a arribar doncs, tindran aquestes ulleres assegurades. I aquí fem una pausa important, perquè si aquesta tarda voleu mirar el cel, no ho feu mai directament sense protecció adequada. Les ulleres de sol convencionals no serveixen. I tampoc serveixen les radiografies, els vidres fumats, els CDs ni altres filtres casolans. I també, molt important, no mireu el sol a través d'uns prismàtics, un telescopi, una càmera o fins i tot el mòbil si l'aparell no disposa d'un filtre solar específic i homologat.
Us recordem que les ulleres específiques per observar eclipses han de portar el marcatge de la Comunitat Europea, que porta aquest CE, i també han d'indicar que compleixen la norma ISO 123-2-2. I recordem que han d'estar en perfecte estat, sense ratllades ni desperfectes. L'Agència Catalana de Consum, de fet, ha fet una campanya específica aquest estiu, doncs, per controlar les ulleres d'eclipsi que es comercialitzen a Catalunya, i ha revisat diferents models, doncs, per comprovar que es compleixen els requisits de seguretat. I encara una última qüestió, perquè l'eclipse d'avui no només serà un espectacle astronòmic, sinó també un dia amb molts desplaçaments. La Generalitat preveu una afluència molt important de persones cap a les zones on es podrà veure la totalitat i ha preparat un dispositiu especial de mobilitat. Especialment al sud de Catalunya, recomana planificar bé els desplaçaments i també seguir les indicacions de trànsit. Però nosaltres, des de Castelldefels, no haurem d'anar gaire lluny per viure aquest moment. Com hem comentat, aquesta tarda, a partir de les 7, la Biblioplatja serà un dels punts de trobada i cap a 8:45 arribarà el moment més espectacular que podrem observar des de la ciutat. Així que avui, si el temps ens acompanya, mirem el cel, però el mirem amb seguretat, perquè l'eclipse serà extraordinari, però la vista només en tenim una. Així doncs, avui al vespre a la platja, a l'alçada de la Biblioplatja, ens trobarem allà.

0: Us deixem doncs amb les recomanacions per part de la Generalitat de Catalunya, justament doncs de l'eclipsi. L'escoltem.
1: Consells per a gaudir de l'eclipsi aquest pròxim 12 d'agost. Abans de l'eclipsi, per a l'observació solar, busqueu utilitzar unes ulleres homologues. Les ulleres de sol no són segures. Si fas servir càmeres, telescopis o binocular, col·loca-hi un filtre solar homologat. Tria un espai segur i arriba amb temps. Durant l'eclipsi, si vols fer fotografies, utilitza un filtre adequat per protegir el sensor de la càmera. Vigila especialment els infants i assegura't que també porten protecció. I no t'oblidis de respectar l'entorn, aparcar només en llocs habilitats, emportar-te tots els residus i no encendre foc ni llançar borilles. Fem de l'eclipsi una experiència per recordar.
0: Doncs així arribem a les 9 d'aquest Desperta. Hem repassat actualitat a Castelldefels i una mica de festa major. Així que ara escoltem doncs les notícies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. Benvinguts a l'antena de 3 que t'info, us informa Òscar Callau. El nostre primer titular en aquesta hora el dediquem al trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment, retencions molt localitzades. A l'AP7, a l'altura de Martorell, en direcció Tarragona. També un carril tallat a l'altura de Tarragona, en direcció Barcelona, per reparació de danys a la calçada. La Nacional 2, a l'altura del Portús, a la Jonquera, direcció França. I a Barcelona, ronda de l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres.
1: Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. L'eclipsi impactarà sobre el comportament de la fauna, especialment les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats habituals o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui de laboratori natural per més d'un centenar de científics del projecte Ecoclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de Niebla, Huelva, ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos a Osca ha calcinat 4.200 hectàrees. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. L'ocultació solar tindrà expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre al Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Concerts també avui de David Bisbal al Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols i Leire Martínez i el duet Marlena al Mar d'Estiu de Santa Susana.
3: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
4: Ferran Torres no s'incorporarà avui als entrenaments del Barça amb permís del club per mirar a tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina de l'equip i Verdaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7 en directe per Esport 3. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Huck disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb el segon millor temps de les semifinals.
1: I el temps, sol i calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 a l'interior i pròximes als 40 a Ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat. A la resta, serè o amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a Ponent.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
13: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Doncs encetem aquesta segona hora del despertar i doncs, bueno, doncs ho fem amb cites que aquests dies omplen pràcticament Castelldefels, que és la festa major, però també aquesta segona hora volem posar el focus en una qüestió que no fa vacances i que continua necessitant la implicació de tothom, i és la donació de sang. I és que aquests dies doncs, també tenim activa aquesta campanya del Banc de Sang i Teixits, una campanya que ens recorda doncs, que darrere de cada donació hi ha una necessitat real als hospitals i sobretot persones que en algun moment poden necessitar aquesta transfusió. Justament ahir, aquí a la plaça Neus Català, justament davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, doncs en teníem el bust de la donació de sang. I avui doncs, ens posarem en contacte amb Marta Coca, que és promotora del Banc de Sang i Teixits, amb qui parlarem doncs, de la resposta que ha tingut Castelldefels amb aquest fet. També parlarem de la importància de mantenir les reserves durant l'estiu i doncs, com poder donar sang i fer-ho doncs, tranquil·lament a qualsevol d'aquestes campanyes. Així doncs, tenim una segona hora completa amb festa major, donació de sang i amb més actualitat. Comencem.
1: Castelldefels desperta.

I si ben és cert que no pararem de parlar de Festa Major, hi ha un altre espai que tampoc atura la seva activitat. I en parlem del Palm Market, que continua aquesta setmana justament a la plaça de les Palmeres i que manté la seva programació habitual també en aquests dies de festa. Recordem que la proposta va començar el passat 26 de juny i s'allargarà fins al dia 5 de setembre i ha convertit la plaça de les Palmeres en un punt de trobada durant les tardes i les nits d'estiu. Tenim una combinació de música, espectacle, cinema, gastronomia i comerç i justament davant del mar. I aquesta setmana, a més, el calendari coincideix doncs, pràcticament amb tota aquesta festa major. Ahir vam tenir, doncs, com tots els dimarts, l'Impro Show. I avui dimecres, a 10:15 de la nit, una nova edició del Palm Lights. Que, com molt de vosaltres ja sabeu, és música amb espelmes i aquesta vegada està dedicada a Queen i a ABBA. Dijous, coincidint amb l'inici oficial de la Festa Major, arribarà al cinema La Fresca amb Lilo i Stitch. I aquesta vegada es farà en versió catalana. I també divendres, dissabte i diumenge el Palm Market continuarà amb activitats especials. Divendres, tribut als Hombres G. De la mà de Hombres B. Dissabte, a 8:15 del vespre, tindrem un Frozen Show. Que això serà pels més petits. I diumenge a 9:15, una nova sessió doncs, del Palm Comedy amb quatre pates sin un banco. Per tant, durant aquests dies de Festa Major tindrem diferents propostes repartides per la ciutat, però també aquesta alternativa a la plaça de les Palmeres manté la seva activitat durant tot l'estiu. I precisament doncs, aquesta combinació d'oci, música, gastronomia i activitat comercial ha fet que el Palm Market doncs, comenci a tenir repercussió més enllà de Castelldefels, perquè el diari La Vanguardia s'ha fet ressò de la iniciativa i destaca la resposta que està tenint per part del públic amb milers de persones que ja han passat per la plaça de les Palmeres. El mitjà posa especialment el valor en la transformació d'aquest espai públic i com la programació ha aconseguit convertir-lo en un nou punt de trobada ciutadana amb activitats gratuïtes, concerts, restauració, comerç i propostes per diferents generacions. I és precisament doncs, aquesta idea de recuperar i donar vida als espais públics la que hi ha darrere del Palm Market. Una plaça que durant molt bona part de l'any té altres

Doncs justament estàvem escoltant els Detallets amb la seva cançó Bailoteo, que justament serà un dels caps del cartell de música.

que tindrem justament aquí, a Castelldefels, aquesta festa major. I abans de continuar parlant de festa major, doncs també volíem parlar de platja, perquè aquest estiu Castelldefels incorpora noves eines per fer més accessible la informació al litoral i facilitar doncs, que també tothom pugui gaudir de la platja amb més autonomia. Una de les principals novetats són els codis navilents que ja es poden trobar als panells informatius de diferents punts de la platja. A través doncs, de l'aplicació del mòbil Navilents, aquests codis permeten accedir de manera ràpida a la informació actualitzada i, sobretot, fer-ho també en format d'àudio en diferents idiomes. D'aquesta manera, doncs, les persones amb discapacitat visual doncs, poden consultar, per exemple, l'estat de les banderes i de la mar, les precaucions per al bany i els serveis disponibles, també, els punts accessibles o també doncs, les normes de conducta a la platja. Els codis estan disponibles als panells informatius i als punts accessibles dels accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33. Però les millores no queden aquí. La platja de la Pineda, concretament l'accés 32, ha obtingut enguany la certificació d'accessibilitat universal, un reconeixement que acredita que el recorregut fins a la platja es pot fer de manera accessible, segura i autònoma. Això inclou un itinerari que des de la parada del bus i les places d'aparcament reservades fins a arribar al litoral, doncs amb les millores de la senyalització i els accessos poden arribar sense cap problema. A més, les platges de Castelldefels compten amb passarel·les accessibles fins a la vora del mar, zones d'ombra, lavabos adaptats, bany assistit amb cadires amfibes i una línia de vida dins de l'aigua. També hi ha una altra novetat que pot semblar petita, però que és important, que és el personal de salvament i socorrisme, policia local i l'oficina de turisme ha rebut formació en llengua de signes, amb l'objectiu doncs, de millorar l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva. Així doncs que aquest estiu, quan estem a la platja, no només parlem de sorra, mar i serveis, i avui d'eclipse, sinó que també parlem d'un litoral que incorpora noves eines perquè la informació sigui més fàcil d'entendre, més accessible i estigui a l'abast de més persones. En definitiva, un pas per gaudir més de les platges de Castelldefels i que sigui una experiència cada vegada més segura, autònoma i inclusiva.

0: I també, doncs, no deixem la platja i us volem informar doncs, de que després d'aquests 4 dies intensos de festa major, amb música, cultura popular i activitats familiars, esport i amb molts carrers plens de vida, doncs arribarà un dels moments que tradicionalment marca el final de la celebració, que seran els focs artificials. La cita tindrà lloc diumenge 16 d'agost a les 23:45 hores i l'espectacle doncs, tornarà a tenir com a escenari el Passeig Marítim. Aquesta vegada serà entre els carrers 13 i 15 i serà el gran comiat de la Festa Major, que haurà començat oficialment dijous i que haurà concentrat durant 4 dies activitats repartides pels diferents espais de Castelldefels, tal i com hem estat repassant tots aquests dies. El que sí que aquest any hi ha un element que convé recordar i és que l'ús de pirotècnia està prohibit temporalment al municipi fins al 30 d'agost, però aquesta restricció no afecta l'espectacle municipal de focs artificials, ja que es realitzarà a la platja i, segons l'Ajuntament, no representa un risc d'incendi. Ara bé, si teniu previst acostar-vos diumenge a la platja, una de les recomanacions és planificar amb temps el desplaçament per facilitar la mobilitat i evitar, en mesura del possible, l'ús del vehicle privat. L'Ajuntament torna a posar en marxa el servei d'autobusos gratuït. Connectarà el centre amb la ciutat, del centre de la ciutat amb la zona de la platja. I es podrà utilitzar tant d'anada com de tornada. Aquest servei funcionarà de 10 de la nit a 3 de la matinada i tindrà parades al carrer Santiago Rossinyol amb el carrer Pintor Serra Santa i al Passeig de la Marina entre els carrers 13 i 15. Així doncs, amb els focs, Castelldefels posarà el punt i final a 4 dies de Festa Major, una Festa Major que enguany arriba amb les novetats de les noves penyes, molta cultura popular, grans concerts i activitats pels més petits. Diumenge 16, a 11:45 de la nit, el cel de Castelldefels serà l'últim gran escenari de la Festa Major i després dels últims focs doncs, tornarà a començar a pensar en la festa de l'any vinent.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs tornem a connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb una temperatura força semblant a la d'ahir, amb superacions de llindar de calor nocturna en aquesta meitat sud del litoral, que es podrien tornar a repetir en alguna localitat durant la jornada de dijous. Avui ens espera un dia força assolellat. De fet, comencem la jornada sense núvols, perfecte per poder veure aquest eclipse solar que es donarà aquesta tarda, i el que tindrem aquesta tarda, al final de la tarda cap al vespre, i el que sí que tindrem serà a l'interior de la meitat nord, creixeran nuvolades, que en aquest sector sí que deixaran el cel més ennuvolat, fins i tot es podria escapar algun ruixat, i també, per altra banda, no és del tot impossible que, fruit de les nuvolades que puguin créixer a l'interior de la península o fins i tot al massís del port, poguessin arribar alguns núvols alts en aquest sector. A la resta, però, sembla que domini del sol. En general, amb tot, podem anar seguint l'evolució dels núvols a través del satèl·lit Meteosat. I d'un moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels.
1: Us hi esperem.
0: Castelldefels Desperta.
4: Doncs com us hem anat comentant al llarg d'aquest matí, avui volem tornar a posar el focus en un gest que salva vides cada dia i és la donació de sang i de plasma. Aquesta setmana Castelldefels doncs, ha acollit dues noves campanyes del banc de sang i teixits i volem saber doncs, com ha estat evolucionant aquesta iniciativa, quines són les necessitats actuals i també doncs, quin paper hi juga la nostra ciutat. Per parlar-ne ens ha acompanya Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits. Molt bon dia, Marta. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
5: Bon dia a tothom.
4: Molt, molt bon dia. Doncs, Marta, ja portem unes quantes setmanes immersos doncs, en aquestes campanyes d'estiu que hem tornat a tenir a la ciutat. I ens agradaria doncs, saber doncs, quin és el balanç que feu fins ara.
5: Doncs bé, nosaltres teníem un objectiu al començament de l'estiu, que era un total de 40.000 donacions entre els dos mesos, de juliol i agost. Vam acabar el mes de juliol una mica per sota del nostre objectiu, del que teníem previst, i la realitat és que ara també estem començant a l'agost, una mica per sota. No hem aconseguit tantes donacions com ens agradaria, però bueno, tot i així podem dir que tenim unes reserves més o menys estables i som positius, ja que encara queda tot el mes d'agost gairebé, i confiarem en que al final, si no aconseguim l'objectiu inicial, ens quedarem molt a prop.
4: I també el que sí que volíem saber, doncs, que justament l'estiu sempre és com un moment molt, molt delicat, perquè cada any doncs, sentim que l'estiu és una època crítica per les reserves de sang. Explica'ns què és el que passa per saber doncs, si algú ens està escoltant, doncs, perquè sàpiga realment quin és el motiu per al qual sempre a l'estiu escoltem això.
5: Hi ha diferents motius, però el principal és, al final, el canvi d'hàbits. Nosaltres estem acostumats a gairebé tot l'any, des de setembre fins al juny, més o menys tenim un ritme de vida establert, no? Però un cop arriba l'estiu, juliol i agost, són dos mesos de moltes vacances i, doncs, lògicament, la gent també canvia una miqueta els seus hàbits, no? I si marxen de vacances, doncs la donació de sang o de plasma no està dins de les seves, bueno, del seu dia a dia. Llavors nosaltres sempre intentem començar l'estiu, no?, recordant la importància de donar sang, recordant sobretot que és important donar sang abans de marxar de vacances, ja que després de les vacances doncs, és potser més complicat, segons el lloc que hem visitat potser no podem donar durant un temps. Llavors és important intentar fer-ho abans de marxar i així ens assegurem que després tindrem un estiu més o menys tranquil.
4: D'acord. El que sí que és cert de que de vegades pensem que la sang només es necessita doncs, quan hi ha un accident o quan hi ha doncs, algun tipus de catàstrofe, però la realitat és ben diferent. Ens podries dir doncs, quins són els casos en els que s'utilitzen principalment aquesta sang que nosaltres donem?
5: Doncs bé, com estàs dient, en el cas dels accidents i, per exemple, doncs ara a l'estiu no, hi ha molts accidents de trànsit, normalment en aquests casos es fan servir glòbuls vermells, però la realitat és que nosaltres aprofitem tots els components de la sang i cadascun d'aquests serveix per una cosa diferent. Ara, per posar-te un cas que és molt habitual i molts usos de les nostres donacions van en aquests casos, són els malalts de càncer. Necessiten transfusions, ja sigui de glòbuls vermells, sobretot de plaquetes, i necessitem unes entrades constants de sang per poder garantir tenir plaquetes per a aquests malalts de càncer que li estan fent una quimioteràpia i necessiten les transfusions de plaquetes.
4: Oh, és molt interessant saber justament això, perquè el càncer és una malaltia molt estesa i justament doncs, saber doncs, que podem ajudar a qualsevol que coneixem, doncs, que tenim molta gent al nostre abast doncs, que tenen, per desgràcia, aquest tipus d'enfermetat, doncs, saber doncs, que només amb aquest gest podem ajudar a persones, doncs, és molt motivador. El que sí que aquest any esteu fent doncs, com una mena més d'èmfasi amb el tema del plasma. Ens pots explicar? Perquè sona com molt sang, plasma. Què ens pots explicar sobre això?
5: Sí, el plasma és segurament el gran desconegut. No? El plasma és la part líquida de la sang, és un 90% és aigua i serveix d'una banda per fer transfusions, que rebran sobretot persones que han patit cremades molt greus i se'ls hi farà una transfusió de plasma, però una part molt important del plasma és que fem medicaments. Hi ha unes malalties que es diuen immunodeficiències primàries i necessitem un tractament, que són pastilles al final, però que estan fetes amb el plasma. Llavors necessitem unes entrades també regulars de plasma, no només per la transfusió, sinó també per poder garantir que podem subministrar aquests medicaments als malalts.
4: I el que sí que tenim entès, bueno, el que ens has explicat en altres vegades, és de que es pot fer la donació en el mateix dia que fem la donació de sang, però que requereix doncs, més temps.
5: Sí, exacte. Nosaltres, d'una donació sang total, que li diem, si fem una donació de sang, d'aquí agafarem els tres components. Agafarem glòbuls vermells, agafarem plasma i agafarem plaquetes, en quantitats inferiors, plaquetes i plasma. Però, bueno, però sí que és veritat que podem fer una donació només de plasma. En aquest cas, aquesta donació sí que és una mica més llarga, així com la donació de sang, el temps que estem punxats és entre 8 i 10 minuts. En el cas de la donació de plasma pot anar des de 45 fins a una hora.
4: D'acord, o sigui que si volem donar també plasma en el mateix dia, doncs hem de comptar doncs, que estarem una estoneta més.
5: Una estoneta més, que ningú no s'espanti, en realitat és una donació molt similar a la de sang, és més temps perquè el que fem és extraiem tots els components sanguinis, ens quedem només amb el plasma, que és el component que ens interessa, i retornem els glòbuls vermells i les plaquetes un altre cop al donant.
4: Ah, d'acord, interessant saber-ho. El que sí que també, justament visitant la vostra pàgina web, no només és plasma, no només és sang, també teniu més donacions, més tipus de donacions. Explica'ns.
5: Sí, tenim un munt de donacions. Tenim, per exemple, el Ritmo, la donació de moll d'os.
4: Sí.
5: Aquest és una donació molt especial. Podem aprofitar quan anem a fer una campanya de donació de sang i ens apuntem a un registre. És un registre que porta la Fundació Josep Carreras. Aquest registre és a nivell mundial i serveix per donar tractament sobretot als malalts de leucèmia. Aquests malalts necessitaran un trasplantament de medula òssia i el més probable és que no trobin una persona compatible entre els seus familiars. ¿Vale? La probabilitat és només d'un 25%. Llavors, per a la resta de persones, 75% que necessiten un trasplantament i no tenen una persona compatible, existeix aquest registre que es pot consultar, els metges quan hagin de fer un trasplantament, consulten a veure si hi hauria alguna persona que fos compatible per fer-li la donació de medula. En aquest cas s'activaria d'un procediment, trucarien a aquesta persona i li dirien per fer la donació de moll d'os.
4: Vale, d'acord. O sigui que seria una altra manera doncs, també de poder ajudar la ciutadania. Però això el que es fa és un registre i en el cas
5: sí.
4: de que hi hagués la
5: compatibilitat,
4: sí. doncs sí. justament es posen en contacte amb tu.
5: Sí, exacte. Nosaltres només aprofitem la campanya de donació de sang per agafar una mostra de sang i elaborar un perfil. Llavors aquest queda registrat i en el cas d'aquesta persona, si fos compatible amb un malalt, llavors se li trucaria i ja faria la donació.
4: Vale, però que no és en el moment la donació.
5: No, és una donació que a més es fa en hospital i és un altre procediment.
4: D'acord. I ara el que ens volíem centrar una mica és sobre la nostra ciutat, Castelldefels. Volíem saber dades, perquè tenim entès que som una ciutat solidària, però ens agradaria saber doncs, quin és el paper que la ciutat té dins del conjunt de les campanyes que en teniu previstes per tot el territori i bueno, doncs, dades de Castelldefels.
5: Molt bé. Doncs mira, sense anar més lluny, ahir vam fer una campanya de donació de sang.
4: Estava aquí al bus, sí, el vaig veure.
5: Aquí a la plaça i en aquesta concretament vam fer només una sessió de tarda, de vegades fem matí tarda, aquest va ser només de tarda, i vam fer un total de 26 donacions. Vale? Nosaltres anàvem una previsió de 40, ens hem quedat una mica per sota, però és comprensible tot i tenint bueno, tenint clar que és estiu i que, bueno, pues que no hi ha tothom disponible.
4: I justament també teníem una gran onada de calor, justament aquests dies sí. És molt intens
5: sí. La de calor fet, que fa. Els resultats de les campanyes d'estiu, no només que moltes al final no les podem fer per calor, sinó que moltes la gent ja no surt al carrer precisament per la calor que fa, que cada cop és més i no sé com ho farem l'any vinent, però bueno, en fi.
4: No sé, jo tampoc, però és que cada vegada va més. Cada vegada més.
5: Sí.
4: Doncs el que ens agradaria saber, d'aquestes 25 donacions que vam tenir ahir, hi ha algunes que hagin sigut nous donants? Tenim nous adeptes?
5: Tenim nous. No tinc la xifra exacta, ho he mirat aquest matí. Em sembla que 4 o 5. És estar dins de l'habitual, eh?
4: Sí? Sí? O sigui, normalment són aquests 4 o 5?
5: Sí, depèn de la quantitat de donacions, és més o menys, sí.
4: I també ens agradaria saber que vosaltres també feu aquest tipus de, doncs, de formació o informació també a les escoles, a les universitats. Quin tipus de campanya feu aquí a Castelldefels?
5: Doncs bé, aquí a Castelldefels tenim unes quantes escoles que participen. Normalment les campanyes que fem amb escoles són habitualment entre el gener i el maig-juny. Aquest any han participat, per exemple, a l'escola Els Pins, que ho vaig comentar l'altre cop que vaig venir. La UPC també van fer la campanya a finals ja de curs. Bueno, al final és un projecte, en el cas de l'OPC no, perquè ja són adults, però en el cas de primària o secundària, el que fem és establim un dia per fer una xerrada als alumnes, els donem tota la informació sobre la donació de sang, per què serveix, bueno, tota una xerrada que és més o menys d'una hora, i l'escola planteja una sèrie d'activitats al voltant de tota aquesta xerrada i al voltant de la campanya de donació, que és com el punt final del projecte. Llavors, durant un temps, els nens i nenes doncs, estan preparant, no?, per aquest dia de la campanya, que fan de voluntaris, a més, i bueno, estan durant uns mesos fent molta feina per al final fer el punt final, que és la campanya de donació de sang, i fer-la dins de l'escola i de l'institut perquè vinguin els pares o els familiars a donar sang.
4: Bueno, és una manera de fer escola, de fer ciutat, de fer família i bueno, de fer escola, no? En
5: sí.
4: Definitiva, perquè és una manera doncs, de que es vegin els pares, també doncs, connectar amb la gent de l'escola.
5: És molt maco, la il·lusió que tenen els nens i nenes és increïble. Veure la il·lusió amb què fan aquest projecte és màgic.
4: Sí, sí, ja m'imagino, perquè els nens són els que agafen més ganes tot.
5: Sí.
4: El que sí que també tenim amb tot això de donar sang, donar el que hem comentat de la mèdula, donar plasma, sempre estem amb aquests típics mites de que diem no, és que si dono sang em quedo molt dèbil... Vull que em parlis justament doncs, per treure aquests mites perquè si algú ens està escoltant i encara esteu fent campanyes, doncs de quina manera pot realment quedar-se segur de que donar sang és un acte que és bueno, doncs, altruista i que no pateix res al nostre cos.
5: No, el nostre cos no pateix res en absolut per fer una donació de sang. Al contrari, de fet, el fet de la donació ja fa que el teu cos torni a regenerar aquestes cèl·lules, o sigui, no ha d'haver-hi preocupació en aquest cas. Al final, el que implica són 30 minuts, més o menys el que triguem a fer la donació, en tot el procediment. I al final hem de pensar que l'objectiu és que salvem 3 vides. I sobretot, també superimportant, la sang no la podem fabricar. Depenem sempre d'aquestes persones que de manera altruista venen a donar sang. Llavors, les pors al final les hem de deixar una mica de banda i sobretot també provar-ho, no? Perquè hi ha molta gent que de vegades és la por i no ho ha fet mai. I llavors, bueno, pues això amb tot, hem de provar-ho i veure que realment és un moment i ajudem moltíssim fent-ho.
4: Sí, perquè ens has comentat, una donació pot arribar fins a 3 persones.
5: Sí, exacte. Com que separem la donació de sang en 3 components diferents, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, aquestes donacions normalment van a persones diferents. Llavors podem dir que amb una donació ja salvem 3 vides.
4: Bueno, és important saber-ho doncs, perquè cada vegada que anem a aquest bus doncs, sempre en tenim doncs, justament això, aquesta ajuda doncs, a 3 persones diferents. El que sí que m'agradaria és que ens recordessis doncs, els requisits que necessitem doncs, per ser un donant.
5: Vale. Principalment són molt bàsics aquests. Tenir més de 18 anys, menys de 70, pesar més de 50 quilos i, en general, trobar-se bé de salut.
4: Perfecte. El que sí que m'agradaria que ens expliquessis, quin és aquest motiu dels 70, perquè això ha canviat.
5: Sí, això ha canviat una mica. Aviam, realment és fins als 65 si la persona no ha donat mai. Si és un donant nou, deixaríem fins als 65. I si ja és un donant habitual, fins als 70. Això és, simplement, calculem que el cos triga en recuperar-se una mica més si ja han passat els 70 anys. I això serà diferent, no?, en cada persona, però el teu cos ja no es recupera tan ràpid com quan estàs per sota d'aquesta edat. I també, doncs, si ja estàs acostumat a donar sang, llavors el teu cos ja està acostumat a recuperar aquestes cèl·lules d'una manera més habitual, podem deixar aquest marge de 5 anys més per fer la donació.
4: I també, bueno, resulta que cada vegada vivim més, també.
5: També, exactament. Això no sé si amb els anys també ho haurem d'anar augmentant.
4: És el que estava pensant, no? Que podria ser, doncs, que com vivim cada vegada més, doncs potser amb els anys...
5: I arribem a certes edats amb un millor estat de salut, que això també és important.
4: Sí, això sí, és veritat. Doncs, si algú ara encara dubta, què els diria si ja se'ns està escoltant ara mateix?
5: Que s'animin, que la donació és, ja ho, com deia, la donació de sang són 30 minuts. És molt important que la gent vingui a donar sang, perquè és el que deia abans, no es pot fabricar la sang. Als hospitals en arriben les necessitats que tenim perquè la gent de manera altruista va i dona sang. Que recordin que al final són 3 vides, 30 minuts, 3 vides, i que això, que s'animin i que vinguin a donar.
4: I també volia comentar, doncs, que en aquestes noves campanyes que heu fet, aquestes últimes, també heu incorporat tecnologia.
5: Sí,
4: sí, no? Estic ben informada.
5: Sí, estàs ben,
4: vale,
5: informada.
4: Perquè justament heu incorporat experiències amb ulleres de realitat virtual, i m'agradaria, doncs, que ens expliquessis què és el que pot veure, doncs, per si trobem un estant de vosaltres, què és el que podem veure.
5: Vale, això no està tot totes les campanyes, en algunes, no, però bueno, sí, està indicat. Al final són unes ulleres virtuals que es poden posar bé a la camilla o bé al refrigeri, i bueno, hi ha una varietat d'imatges. Hi ha una que és, per exemple, com un paisatge amb una aurora boreal, donant les gràcies, no? És una frase que dona les gràcies per haver vingut. Hi ha unes altres, bueno, pues, que són de la platja, em sembla, o de la muntanya, hi ha una altra. Són paisatges, són imatges molt tranquil·les,
4: sí,
5: que ajuden a la relaxació, i no és el que estem habituats, no? Potser de les ulleres de moviment, no és el cas. Són paisatges molt relaxats per fer la donació una mica més, bueno, més entretinguda.
4: Bueno, em sembla molt bona incorporació, no? I a més, bueno, jo, per exemple, només vaig tastar una vegada unes ulleres d'aquestes, va ser molt random el tema, però sí que és cert, doncs, que aquesta experiència, doncs, pot fer, doncs, que aquests 30 minuts, doncs, passin com molt més aviat, no?
5: Sí, més ràpid, exactament.
4: I després el que m'agradaria, doncs, saber, perquè el que és l'associació de donants de sang... funciona amb voluntaris.
5: Sí.
4: M'agradaria saber quin és el paper del voluntariat i també el paper vostre que feu, doncs, aquesta difusió, doncs, que esteu fent.
5: Pues sí, l'associació de voluntaris, la veritat és que és una gran ajuda. No tenen la mateixa presència a tots els municipis, la veritat és que aquí a Castelldefels tenen molta presència i estan allà al peu del canó a totes les campanyes, ja sigui el Frederic Montpou o aquí al bus, donant un cop de mà. Al final fan la rebuda, no?, d'aquest donant, que potser alguns de vegades estan una mica perduts, si és el primer cop no saben ben bé com s'organitza. Ells són la primera persona que tenen allà i els expliquen una miqueta en què consisteix la donació, i bueno, estan allà per ajudar-los i guiar-los si tenen algun dubte.
4: I són voluntaris.
5: Sí, i són voluntaris.
4: I són voluntaris, m'encanta saber això, perquè sempre, sí, trobem gent, no?, i no sabem, doncs, qui són aquesta gent, no? Si són treballadors, si són voluntaris, i és molt bonic, doncs, poder donar-li, doncs, una mica de ressò, justament.
5: Sí.
4: Doncs, el que m'agradaria saber, si tens alguna dada més interessant per donar-nos.
5: Vale, doncs mira, tenia per aquí, a veure, Ah, la campanya que vam fer al juliol, sí, que vam fer abans de l'entrevista, va anar molt bé.
4: Ah, aquesta, sí? M'agrada saber bé, això.
5: Que a més coincidia amb el dia de la solidaritat. Era,
4: sí, era dissabte solidari, correcte. Pues va ser justament solidari. Aquí, teníem el bus també. Doncs
5: pues aquí a la ciutat veu ser molt solidaris. De fet, vam fer gairebé 80 donacions en un dia, o sigui que molt bé, moltes felicitats. Fantàstic. Per aquest resultat. I res, afegir només que sí, que Castelldefels, l'índex de donació és bastant bo en comparació amb altres municipis del Baix Llobregat, i això pues, agrair a tots els ciutadans i ciutadanes que són donants habituals i els que no ho siguin que s'animin a venir.
4: El que m'agradaria saber, en teniu preparat alguna nova data doncs, per donació de sang? En teniu aquestes dates ja preparades?
5: Sí, la propera que tenim serà el 12 de setembre al Centre Cívic Frederic Mompou. En principi aquesta és la que tenim prevista de moment, 12 de setembre.
4: Bueno, justament dissabte. El dia 8 comencem l'escola i ja quan comencem, doncs comença
5: la rutina.
4: Exacte, tornem a començar el curs i amb sí, la rutina. Doncs moltíssimes gràcies, Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits. Moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres doncs, aquesta estona, aquestes dades i sobretot doncs, aquesta informació doncs, per tal de que aconseguim més adeptes en aquest tema de la donació de sang. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Castelldefels desperta.

0: I després d'haver estat parlant amb Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, i després d'haver-nos aclarit moltes de les típiques qüestions de quan anem a donar sang, doncs volem canviar completament de tema, perquè volem encara tornar una altra vegada al mode Festa Major i us volem recordar doncs, que entre les cites que ja formen part d'aquesta Festa Major hi ha una que és molt recordada per tothom i és la paella popular. Justament la paella popular tindrà lloc aquest divendres 14 d'agost i serà a les 9 del vespre al Parc de la Muntanyeta. Aquesta és una proposta que cada any doncs, convida els veïns i a les veïnes a sortir al carrer, a compartir taula amb la família, amb els amics o bé amb els companys i gaudir doncs, d'una festa d'una manera diferent. I això és perquè al final la Festa Major també és això, trobar-nos, compartir un sopar i sobretot fer comunitat. I també us volem recordar doncs, que la nit no acabarà només després de la paella. Després d'aquest sopar, en Germanó doncs, arribarà el bingo musical, on podrem doncs, passar una estona amb els companys, amics i amigues, rient una mica i gaudint doncs, d'aquest bingo musical que serà molt entretingut. I finalment doncs, tindrem el concert de l'Homas Pop, que posarà música a la Muntanyeta doncs, per continuar aquesta celebració. Recordem, això sí, que cal disposar d'entrada i que enguany s'han pogut adquirir anticipadament a través de la plataforma Entràpolis, on teniu justament allà la possibilitat d'adquirir-la i feu-vos amb la vostra entrada doncs, per aquest sopar popular. Així que si ja la teniu o els que encara no la teniu però esteu pensant en tenir-la, doncs ens veiem aquest divendres perquè hi ha una cita amb la gastronomia, la música i l'ambient de Festa Major a les 9 del vespre amb la paella popular a la Muntanyeta i després doncs, que continuï la festa.
1: Castelldefels desperta.

I també us volem recordar doncs, que el castell tindrà una novetat a aquesta festa major, ja que ens trobarem al Jardí de la Llum. Aquesta és una proposta que concentrarà entre els dies 14 i 16 diferents actuacions en horari de vespre i de nit, aprofitant doncs, aquest entorn del castell. La idea és poder gaudir d'unes tapes també, perquè no només en tindrem espectacles, sinó que tindrem una proposta amb una vessant gastronòmica. Podrem gaudir de l'espai Tapeo Solidari i doncs, gaudir d'aquest entorn tan especial de diferents tipus de tapes. Així doncs, us recordem que des del 14 fins al 16 el Jardí de la Llum convertirà el castell de Castelldefels en l'escenari nocturn de música, on tindrem dansa, també gastronomia i solidaritat. Així farem que un dels símbols de Castelldefels es torni a omplir de vida, però aquesta vegada sota les estrelles i amb la llum de les espelmes.

0: Doncs ja estem arribant al final d'aquesta edició del Castelldefels Desperta. Han estat dues hores que hem repassat doncs, l'actualitat de Castelldefels amb la Festa Major com a gran protagonista. Hem parlat de cultura popular, de la Fira Inclusiva, dels Punts Liles, també del Pal Market. Recordem que també tenim, hem mirat cap al cel perquè avui tenim l'eclipse solar i hem recordat les hores clau i sobretot la importància d'observar-lo sempre amb ulleres homologades. Hem acabat el programa parlant de solidaritat i després, justament després d'aquesta conversa amb Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits, amb qui hem fet seguiment d'aquestes últimes campanyes de donació. I ens despedim doncs, ja fins demà. Al control tècnic hem tingut, com sempre, en Gerard Carreras i us ha parlat la Zeneida Martín. Gaudi molt d'aquesta festa major que començarà demà, però sobretot aquesta nit de l'eclipse. Que tingueu molt bon dimecres i fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i insisteixen a fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial amb 700 agents dels Mossos davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb les zones on es podrà veure més bé l'eclipsi, especialment l'AP7, i tant a l'anada com a la tornada. Es demana sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se al voral de les carreteres per mirar aquest fenomen. Els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància per minimitzar el risc d'incendis forestals durant l'eclipsi. Tot i que s'ha tancat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulguin veure el fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta com a mínim als 250. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat compareixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats d'immediat. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, que és el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. L'ocultació solar tindrà expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre el Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Concerts també avui de David Bisbal al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols i de Leire Martínez i el duet Marlena al Mar d'Estiu de Santa Susana.
3: Esports.
2: Montse, Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Ferran Torres no s'incorporarà avui al Barça amb permís del club per mirar de tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina de l'equip i Bardaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra Montpellier francès que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7 en directe per Esport 3. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Hug disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla. Fa uns minuts, Ainhoa Campabadal de Sabadell s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures.
2: Molt atents al temps, oli i calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 graus a l'interior i pròximes als 40 a ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat. A la resta seré o amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure el 99,95% l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic, on la lluna oculta el disc solar, arribarà al seu punt màxim a les 20 hores 29 minuts 27 segons a la nostra ciutat. La Biblioplatja organitza una activitat d'observació de l'eclipsi. Reparació de paviment de l'aparcament de l'església. Els treballs comencen el dilluns 17 d'agost i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. Les activitats del Palm Market continuen aquesta setmana, coincidint en bona part amb les dates de la Festa Major. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana del Palm Market amb cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest dimecres 12 d'agost, Palm Lights, amb música amb espelmes, amb música de Queen i el Saba. Serà 2:15 de la nit. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Avui parlarem de la Festa Major de Nou, als actes més destacats de la mà de la regidora de festes, Cristina Coronas. Una de les activitats més esperades és el pregó des del balcó de l'Ajuntament, que aquest any anirà a càrrec del jove músic de Castelldefels, cantant intèrpret Piqueres, i de la Coral Marinada, una entitat que aquest any fa 100 anys, ni més ni menys. En Piqueres també hem pogut parlar de l'actuació de la seva trajectòria meteòrica musical i de que també serà present a la Festa Major en el decurs de la Festa Jove davant de l'Institut Josep Llucert. I totalment fora d'aquest context parlarem de l'aeroport i de com afecta doncs, el sobrevol d'avions a la salut de les persones amb el metge Josep Maria Casanellas de l'aeroport. Comencem. Welcome.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les

0: història des del principi dels temps, avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització Full Hybrid E-Tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, saps qui em va donar records per tu l'altre dia? El germà de la Núria. Feia molts anys que no el veia.
2: Ostres, i com està? No en sé res des que va marxar de Castelldefels.
1: Doncs està molt bé. Em va explicar que viu a València i que es dedica a compondre cançons.
3: En català, el verb compondre significa crear, elaborar, confeccionar i també formar, constituir, integrar, combinar. Per exemple, li agrada molt compondre òperes, però ja fa temps que no en compon cap. O aquesta sèrie està composta per 10 episodis.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
4: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. El Departament d'Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon insisteix, però, en el risc d'acumulació de cotxes a l'AP7 Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant l'alt risc d'incendis que hi ha a molts punts de Catalunya. L'eclipsi impactarà sobre el comportament de la fauna, especialment les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui de laboratori natural per més d'un centenar de científics del projecte Ecoclipse. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i els ferits al miler. Des del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol asseguren que, per ara, no consten víctimes espanyoles ni catalanes i rebaixen a 75 els possibles desapareguts. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de niebla a Huelva ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos a Osca ha calcinat 4.200 hectàrees. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans pateixen també restriccions d'aigua. Ja es pot tornar a visitar la Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès. L'edifici del segle XVI s'ha reobert després d'una rehabilitació integral, convertit en un centre d'interpretació del barroc.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Ferran Torres no s'incorporarà avui als entrenaments del Barça amb permís del club per mirar tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamin, Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina blaugrana. Bardagi haurà de passar pel quiròfan. El Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra Montpellier, francès, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les 7 i en directe per Esport 3. A l'Europeu de Natació de París, la sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures. Luca Huck disputarà aquest vespre la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla.
1: I pel que fa al temps, el cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda, amb calor més intensa i xafogó a la costa. Com a molts espera, algun núvol baix a la costa molt local. A la tarda i l'hora de l'eclipsi, sovintejaran els núvols al nord del país amb alguns ruixats puntuals i el cel romandrà més serè a la resta.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Durant la festa major de Castelldefels, del 12 al 16 d'agost, i a motiu de les reserves d'estacionament de la zona de Camí Ral, plaça Teresa Claramunt i la zona reservada a DIF per les obres d'estació de Renfe, l'Ajuntament de Castelldefels ha buscat fórmules alternatives per a facilitar l'estacionament de les veïnes i veïns que utilitzaven aquesta zona. S'habiliten aquests punts al carrer de la Riereta entre Molinot i Camí Ral, una filera d'estacionaments en el costat de dret de cada tram. Al Camí Ral, entre Riereta i Can Rabadà, una filera d'estacionaments al costat esquerre de cada tram. Amb aquesta mesura es busca minimitzar l'impacte de les reserves d'estacionament a la zona del recinte firal. Amb dues zones alternatives estan habilitades des d'avui fins a les 11 de la nit del diumenge 16 d'agost. La històrica Coral Marinada i el músic Piqueras protagonitzaran un pregó de festa major que connectarà generacions. Des del balcó de l'Ajuntament, per primera vegada també, es realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de festa major. La Coral Marinada, que recentment ha commemorat el seu centenari, és una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Al llarg de 100 anys d'història, ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català, fent del cant coral una part imprescindible de la vida cultural de Castelldefels. Al seu costat hi haurà Piqueras, compositor, productor i cantant nascut a Castelldefels. Amb un estil propi que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc, s'ha fet un lloc destacat a l'escena musical actual gràcies a cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea. I el castell es converteix en el jardí de llum durant la festa major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull des del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. Esto de moment. Més notícies de quina hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: El proper 20 de setembre hi ha convocat una manifestació de protesta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb nosaltres tenim a Josep Maria Casanelles i Montserrat Rufas, metge i infermera respectivament, veïns i veïnes de Castelldefels, que pertanyen a l'entitat Prou Soroll de la nostra ciutat i també a una entitat supramunicipal que es diu Seroport. Què tal? Molt bon dia als dos.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vostès per venir. Molt bon dia, senyor Casanelles.
2: Gràcies, bon dia.
0: En primer lloc, vostè ha estat durant la seva vida professional l'exercit de metge i des de les preocupacions que n'hi ha les diferents entitats per l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha una de la qual estàvem parlant ara mateix, que potser no som conscients, i és l'afectació que per la salut suposa el sobrevol d'avions sobre la nostra ciutat.
2: Sí, sí, ens trobem que el Castelldefels, però no és només Castelldefels, és un problema de Castelldefels, de Gavà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport, hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor, i la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions. Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el soroll, el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de que de seguida es desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem

l'organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta. Si aquesta resposta és contínua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que sabem que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havien dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. Estem parlant de 4 milions i més de persones afectades pel soroll dels avions per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres. Si te'n vas al Prat, el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una malaltia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar. De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll, no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll i estem parlant de 70 i pico mil ingressos lligats a lo que és el soroll. Robert Koch va ser el premi de medicina l'any 2005, és aquell senyor que va associar la malaltia del còlera i les malalties infeccioses i va demostrar que estaven produïdes per bactèries, per petits organismes que fins en aquella època era impossible que un organisme tan petit fos capaç de malaltir i provocar aquelles epidèmies. Doncs aquest senyor, quan li van donar el premi, va dir, estem parlant del 1905, va dir, un dels problemes més importants que tenim i que tindrem a la nostra societat és el soroll. Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 en despertarà perquè surten de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment. Si trenquem el ritme del son, aquella persona el dia següent es troba cansada, es troba irritada. Si això passa un dia, un altre dia i un altre dia, comencen a sortir problemes mentals, problemes psicològics, que dius, no sé què li passa, no sé què té, però està irritable. Bueno, doncs moltes vegades aquestes causes estan al no poder dormir. I aquest no poder dormir, a vegades, quan estem en zones afectades pel soroll, en aquest cas dels avions, però pot ser un tren, potser aquí a Castelldefels, la gent que viu al costat de la via del tren, si anem a passejar pel costat de la via del tren, notem aquells sorolls estrondosos. Si anem a passejar pel costat de l'autopista, pel costat de l'autovia, notarem el soroll dels cotxes, que pot ser continu, que apareix aquella moto amb una velocitat no controlada, que també, si tu estàs dormint en aquestes zones, el son queda alterat. Si estàs vivint en aquestes zones, ja no és només el son. Dius, bueno, i el son que et produeix? Doncs mira, et produeix aquesta fatiga, et produeix aquest cansament, et produeix que el dia següent no rendeixis el que hauries de rendir. I també estem parlant de persones més afectades, gent gran i sobretot infants, que són els que estan més afectats per aquest tipus de contaminació. Dius, i el son és només l'altre factor que ens afecta? No és només. Tenim la particularitat de
tenir

0: escoles i residències en zones per on passen els avions. Està demostrat, i això s'han fet estudis a Madrid, s'han fet estudis a Nova York, s'han fet estudis a Bèlgica i a Holanda, sobre com l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, com alteracions com el TDAH, etc., queden molt més marcades en els nens que estan en zones on hi ha avions. De fet, hi ha un estudi molt, molt interessant fet a Madrid, el qual es demostra que els nens que estan en zones properes on hi ha el soroll tenen un aprenentatge inferior als nens que no viuen en aquestes zones properes. O els nanos a Nova York, que és l'estudi, nanos que vivien al costat de la via del, que estudiaven en una escola al costat de la via del tren, i nanos que estudiaven fora d'aquesta via, fora d'aquest soroll de la via del tren. En aquesta via del tren passava cada hora passava un avió, un tren, perdó, amb un soroll superior als 85 decibels. I era suficient com per desconcentrar aquests nanos i que al cap del temps tenien un aprenentatge inferior a la resta de nanos. Fixa bé que estem parlant d'una diversitat d'aspectes en els quals moltes vegades no hi parem a pensar, però quan els investigadors, quan els epidemiòlegs es posen a treballar per què aquestes causes de TDAH, aquestes causes d'infart, aquestes causes de cansament, i a vegades també d'accidents laborals, què és el que pot ocasionar tot això, anem a trobar una via de contacte que és el soroll. És a dir, per mi potser l'important d'avui seria entendre que el soroll no és només una molèstia, sinó que és una causa de malaltia, una causa d'infart i una causa de mort i una causa d'alteracions físiques i alteracions psíquiques en les persones, més en els infants, però també en els adults. I amb una curiositat, hi ha persones que diuen, estem parlant, passa un avió, pares de parlar perquè no pots sentir el que et diuen, tornes a continuar i diuen, a mi no em molesta el soroll dels avions. I al costat hi ha una persona que et dirà, sí, a mi em molesta molt el soroll. És a dir, la percepció que tenim no és la mateixa en unes persones de les altres, no és la mateixa en unes èpoques amb les altres. Però el nostre organisme sí que percep aquesta agressió. I el nostre organisme es posa en alerta. I quan es posa en alerta, deixa anar una sèrie d'hormones que provoquen aquella resposta automàtica. I aquesta resposta automàtica es va sumant, i és que al final, és la que al final ens dona l'estrès, ens dona la patologia cardíaca, la hipertensió arterial, tota una sèrie de complicacions. Hi ha altres complicacions que no estan demostrades d'una forma molt taxativa, però que intuïm que a l'augmentar el cortisol és possible que hi hagi problemes de diabetis, és possible que hi hagi problemes a les embarassades, però que encara els estudis no són prou clars com per poder dir que hi ha una associació directa. Segurament que més endavant això sí que pot anar en aquest sentit.
1: Mm. També hi ha una contaminació provocada pels sobrevols dels avions, que no és més acústica, sinó que és mediambiental, perquè sí, els sí. avions tenen un combustible, que és el querosè, que potser no és perceptible per les persones, però que també d'alguna manera ens acaba afectant sobre aquells territoris veïns a l'aeroport o la seva activitat.
0: Sí, amb això hi ha diversos aspectes a destacar. És a dir, jo avui em volia centrar més en el soroll perquè és aquesta contaminació silenciosa, curiosament, però evidentment estem parlant, per exemple, un 1% del que serien la generació d'aquests gasos que generen el canvi climàtic està provocat pels avions. Estem parlant d'un 1% a nivell mundial, no estem parlant d'una cosa qualsevol. Tots els avions, actualment em sembla que cada dia hi ha al voltant de 23.000 vols funcionant per tot el món. I aquests vols estan generant el que són aquests gasos que generen el canvi climàtic. I això és una causa de contaminació que ens està afectant en molts aspectes. Però, a més, directament aquest querosè que cremen els avions està generant una sèrie de partícules, una sèrie de gasos que afecten a la salut de les persones. A on t'afecten? Doncs, lògicament, hi ha els estudis que s'han fet a tota Europa i s'han fet a nivell mundial, també als Estats Units, a l'aeroport de Los Angeles, aeroport de múltiples aeroports, ens estan demostrant com les persones que viuen a prop d'aquests aeroports, les zones d'aterratge i les zones de despega, separen una cosa del que serien els gasos que generen el canvi climàtic. que aquest és un aspecte que ens afecta, però a més, aquests gasos, aquest querosè, genera una sèrie de partícules que afecten la salut de les persones que viuen al voltant d'aquestes zones d'aterratge i despega dels avions. Aquí estem parlant de patologia respiratòria, estem parlant de patologia cardíaca, estem parlant de càncer, estem parlant de tota una sèrie de patologies molt més florides, no només el soroll. Clar, però fixeu-vos bé que estem parlant d'avions i contaminació ambiental. Pues que la contaminació acústica i contaminació ambiental van sumades. Aquella gent que estem vivint a prop d'un aeroport, tenim les dues contaminacions. I l'aeroport no està aïllat, perquè quan tu agafes l'autovia o l'autopista per anar de Castelldefels a Barcelona, o al revés, et trobes que un percentatge, possiblement més d'un 30% dels cotxes que estan circulant per aquestes carreteres, és una circulació generada pel trànsit de l'aeroport. És a dir, que aquí hem de sumar, a més, aquest tipus de contaminació. I, de fet, hi ha estudis que intenten separar una cosa de l'altra, però que al final les persones som unes i remen el fum, tant dels cotxes com dels avions. I parlem dels fums, però no només dels fums. Hem de parlar dels fums i hem de parlar també de lo que són les partícules generades per les rodes dels avions quan estan aterrant o per les rodes dels cotxes. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que possiblement no en sou conscients, però que formen part d'aquesta gran contaminació que genera en l'activitat aeroportuària.
1: Senyora Rufas, vostè pensa que en el disseny de l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han tingut en compte aquestes afectacions?
2: No, per res del món. Vull dir, l'anterior ampliació que es va fer cap al 2005, a Europa li va demanar uns requisits medioambientals a l'aeroport precisament per mantenir això, i no s'han produït. O sigui, encara, hores d'ara, Europa està esperant que realment l'aeroport AENA, en realitat, faci això que li havien demanat a Europa, i no ho han fet. Per tant, què ens fa pensar que aquesta nova ampliació, amb el tema de la Ricarda, amb el tema De fet, una mica el que s'hauria d'explicar és que ja la primera vegada que es va intentar, i això té, bueno, hi ha publicacions que ho diuen clarament, quan es va fer la desviació del riu Llobregat, es va treure part dels aiguamolls i es va, a Cal Tet, es va fer un canal artificial. Que amb això es pensaven que ja ho tenien tot resolt. I aquest canal està podrit, d'aigües podrides. O sigui, que no ha servit la biodiversitat per moltes raons molt complexes a nivell biològic, no va funcionar. Aleshores, pretendre treure part de la Ricarda, com volen fer ara, segurament tampoc ens funcionarà. Vull dir, perquè és la biodiversitat que té, ja no només amb aus i amb espècies, sinó les aigües que entren dolces, les aigües que entren salades, tot el que significa biològicament això és molt difícil. Tu no pots treure un tros i reemplaçar-lo en un altre lloc, perquè probablement no et viurà bé. I aleshores...
0: Jo amb això voldria fer un èmfasi que penso que és important, perquè moltes vegades, o a vegades hi ha gent que diu, bueno, el tema de la Ricarda, el tema de les aus, el tema de lo que són els insectes propis d'aquestes zones, dius, home, deixar. Jo recordo una resposta d'un càrrec de l'Ajuntament de Barcelona quan ens estava parlant de la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona pel canvi climàtic i de fer zones verdes i de fer el que se'n diu refugis climàtics, etc. I els hi preguntava, home, no acabo d'entendre aquesta preocupació pel canvi climàtic i al mateix temps propiciar una ampliació de l'aeroport. La resposta va ser algo així com, és que a vegades hi ha prioritats econòmiques, que no sabem d'aquí, que fan que estiguem per sobre d'aquestes situacions. Però hem de pensar que quan diem la Ricarda, si a mi no em preocupen els ànecs, al marge de que hi hagi una normativa europea que diu que Natura 2000 són zones que s'han de preservar i s'han de preservar no només perquè hi ha espècies que els han de preservar, sinó perquè el que han de fer és preservar la biodiversitat. I dius, bueno, i això què vol dir? Doncs algo tan senzill. Quan nosaltres perdem la biodiversitat, quan s'estan extingint les zones verdes, estem extingint insectes, estem extingint bactèries, estem extingint fongs, estem extingint espècies d'aus, etc. Quan eliminem la biodiversitat, fem que sigui més fàcil la propagació de les pandèmies. Mirant-ho només d'una forma egoista com a persones humanes, diu, a mi l'únic que m'interessa són els meus interessos. Doncs, si només t'interessen els teus interessos personals i econòmics, si tu elimines, disminueixes aquesta biodiversitat d'animals, d'insectes, etc., el que fas és facilitar la propagació de les pandèmies. I hem tingut exemples, i tindrem exemples, perquè la situació és així de greu. Quan estem eliminant totes les zones verdes de l'Amazones, estem eliminant zones verdes d'Àsia, etc., estem facilitant que hi hagin propagacions que en altres condicions no s'haurien donat. D'alguna manera, la biodiversitat és una barrera a que aquestes epidèmies arribin a l'espècie humana. De forma egoista, doncs, haurien de ser conscients que també hem de protegir aquestes espècies.
2: Això, perdona, però sí, això sí. Només és una, ja és un concepte a nivell biològic, per dir-ho d'alguna forma, però després hi ha l'altre concepte que és a nivell econòmic o a nivell de model de país, que això ja seria un tema molt més llarg per dir quin model de país volem. Turistificació, gentrificació, més vols, més turisme, que clar, aquesta és l'altra vessant de l'ampliació de l'aeroport, que també jo crec que és important i s'hauria de parlar.
1: Molt bé, doncs de moment aquest 20 de setembre, repetim, hi ha convocat aquesta manifestació per l'ampliació de l'aeroport, per totes aquestes raons a les quals estem parlant. Què assistirà a aquesta protesta? Vostès pertanyen, com diem, al col·lectiu Prou Soroll, també a l'aeroport, però estan convocades més entitats socials, polítiques, veïnals de l'àrea metropolitana.
0: Hi ha al voltant de 200 d'entitats que estan darrere d'aquesta convocatòria de l'aeroport. I són entitats no només del Baix Llobregat, sinó de tot Catalunya.
2: No, entre elles també el sindicat de llogateres.
0: Uh-huh. I dius, qui tenen a veure, el sindicat de llogateres o associacions de veïns de Barcelona? Per què aquesta preocupació per l'aeroport? És un tema de, com diem així vulgarment, dels ànecs, és un tema de contaminació acústica, perquè de fet aquesta contaminació acústica la patim només el que són les zones properes a l'aeroport. És un tema de contaminació atmosfèrica també. És a dir, ens trobem que l'Eixample de Barcelona és una zona molt saturada pel soroll i molt saturada per la contaminació ambiental. Un estudi que es va fer a Barcelona, es va arribar a identificar que s'havia frenat l'augment de la contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona, sobretot el que és en l'Eixample. Però els valors actuals existent a Barcelona encara estan pel damunt del que l'OMS demana com a recomanable. I dius, l'aeroport està lluny? Sí, l'aeroport està lluny, depèn de com bufi el vent, segons com bufi el vent. Però clar, hi ha l'altre aspecte que ens deia la Montse, que està lligat a l'aeroport. Passar de 60 milions de turistes a 90 milions de turistes, quan ja a Barcelona comencen a haver-hi queixes pel volum de turistes que hi ha pels carrers, perquè el negoci de Barcelona s'ha reduït, estem tancant els petits negocis i ho estem reproduint en negocis de molt baix volum econòmic. Estem donant un tipus de feines, i ja l'aeroport porta feina, però porta feina a uns sous molt baixos i a uns sous que estan lligats a l'existència o no existència de turisme. Estem produint una sèrie de massificació de turística que està ocupant uns espais, unes vivendes, uns pisos, unes habitacions, que no permeten que la gent que són del país puguin ocupar perquè el preu puja d'una forma dràstica. És a dir, està creant un impacte tan gran en el que és el cost de la vida de la ciutat, de Barcelona, no només, perquè l'augment del cost de la vida a Barcelona està generant que les zones properes, com és el Baix Llobregat, també estiguin patint el mateix problema. És a dir, que al final hi ha tota una sèrie d'entitats que són sensibles a el que significa l'augment de turisme per Barcelona. Estem parlant ja no només d'augment de turisme, estem parlant d'un model econòmic. Barcelona s'ha dedicat només a generar turisme o Barcelona hauria d'obrir el seu ventall econòmic i dedicar-se a promoure altres activitats econòmiques. Uh-huh. Tenim unes comunicacions a Barcelona que estan saturades. Parlem de Renfe, parlem d'autobusos, parlem de metros, etc. On necessitaríem més comunicacions per poder resoldre els problemes de la ciutat. I això ho tenim saturat, ho tenim aturat. Tenim unes comunicacions excessivament centrades en Barcelona. Hauríem de redissenyar, hauríem de repensar. És a dir, fa falta un canvi de model econòmic, de model social, que actualment centrar-nos només en el turisme, el que estem és ofegar l'economia del país només en quatre sectors: construcció, bars, restaurants i poca cosa més. Hi ha una sèrie de llocs de treball que són llocs de treball molt lligats a el que és el turisme. Ve el turisme a l'estiu, augmenta el lloc de treball, passa el turisme, baixen comencen els aturs i comencen a demanar ajudes perquè no es pot viure amb els sous que es tenen. És un model que s'ha de canviar.
2: Sí, i que aquestes grans inversions que es volen fer a l'aeroport, doncs potser les haurien de fer amb infraestructures que fossin més sostenibles, com per exemple els ferrocarrils.
1: Doncs de moment, convocada, repetim, aquesta manifestació el 20 de setembre, en quin punt en concret de la ciutat de Barcelona?
0: És al carrer Aragó, Passeig de Gràcia.
1: Al carrer Aragó, Passeig de Gràcia, a quina hora, senyor Casanelles?
0: A les 12.
2: En principi a les 12.
1: A les 12 al migdia. Sí. Tornarem a parlar d'aquesta manifestació i de les reivindicacions, evidentment, per les afectacions socials i econòmiques en temes de salut, com està explicant aquí el doctor Casanelles, l'infermera Montserrat Rufas, de l'ampliació de l'aeroport. Moltíssimes gràcies als dos.
0: Moltes gràcies a vostès.
1: Que vagi molt bé. Bon dia.
2: Doncs vinga, moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
6: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon insisteix, però, en el risc d'acumulació de cotxes a l'APSAT Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant el risc d'incendis que hi ha en molts punts de Catalunya. L'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball, un 20% dels joves entre 15 i 24 anys no estudien ni treballen. El PP emprendrà accions legals contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per no comparèixer avui al Senat per donar explicacions de la crisi migratòria a Ceuta. El PP l'acusa de desobediència. Marlaska ha demanat comparèixer al Congrés a final d'agost i el govern espanyol vol evitar, diu, duplicitats. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i als ferits al miler. Des del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol asseguren que per ara no consten víctimes espanyoles ni catalanes i es rebaixen a 75 els possibles desapareguts. Vladimir Putin amenaça de confiscar vaixells occidentals com a mesura de represàlies i països europeus fent el mateix amb l'anomenada flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli. La Unió Europea ha augmentat la pressió sobre aquestes embarcacions. La sequera que pateix el riu Noguera Ribagorçana ja ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. I ja es pot tornar a visitar la Casa Gran del Miracle de Riné, al Solsonès, l'edifici del segle XVI. S'ha reobert després d'una rehabilitació integral, convertit en un centre d'interpretació del barroc.
2: Esports.
1: Montse Arraia, bon dia.
3: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, l'equip espanyol de 4x100 metres lliures femení s'ha classificat per a la final amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela i amb rècord d'Espanya inclòs. Abans, Campabadal s'ha classificat també per a les semifinals dels 200 lliures. En futbol, avui es juga la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. Ferran Torres té permís de Barça per no incorporar-se avui a l'equip per mirar de tancar el seu traspàs a l'equip francès. I a les 7 del vespre, Barça femení juga primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès. El partit no s'aturarà, tot i que la segona part coincidirà amb l'eclipsi solar i el club repartirà 1.500 ulleres.
1: El cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda, amb calor més intensa i xafegó a la costa. Com a molt, s'espera algun núvol baix a la costa molt local. A la tarda i a l'hora de l'eclipsi sovintejaran els núvols al nord del país amb alguns ruixats puntuals i el cel romandrà més serè a la resta del territori.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure el 99,95% de l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic, on la lluna oculta el disc solar, arribarà al seu punt màxim a les 20 hores, 29 minuts, 27 segons a la nostra ciutat. La Biblioplatja organitza una activitat d'observació de l'eclipsi. Reparació del paviment de l'aparcament darrere de l'església. Els treballs comencen dilluns 17 d'agost i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. Les activitats del Palm Market continuen aquesta setmana coincidint en bona part amb les dates de la Festa Major. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana del Palm Market amb cinema a la fresca, música en directe i activitats diverses. A més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses, aquest dimecres Palm Lights, música amb espelmes, amb Queen i Ava a 2:15 de la nit. És tot, més notícies ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: partir.
1: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de Festes. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Anna.
1: Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any. Jo sé que és la constitució de penyes.
2: Ui.
1: que jo crec que vostès no s'esperaven l'èxit, no?, que ha tingut la proposta.
2: Anna, entre tu i jo, se nos ha ido de las manos. La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? Mm. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
1: I quin és el sentit de la creació? Com es poden definir o determinar el seu paper en el context de la Festa Major?
2: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa. I sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha un 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada, i tothom està molt content.
1: I com podem saber les penyes o com es manifestaran? Quina activitat faran?
2: Bueno, la idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com, perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
1: És a dir, que ells els reconeixerem perquè portaran també una samarreta identificativa cadascuna d'elles,
2: sí,
1: que decideixen ells o elles mateixes el que són, no? El logotip o què sé.
2: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta.
1: Parlant del mocador, també era un obsequi que es podia tenir, o també aquella, no sé, com una mena de bandera que es posava amb els balcons,
2: sí,
1: la gent que volia, no?
2: Sí, això ho repartirem amb quasi tota seguretat el dia del pregó. Tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
1: Molt bé, aquesta és la gran novetat de la Festa Major d'enguany, però passant a parlant de les activitats.
2: Quantes hores tenim? Tenim més de 60, més de 60 activitats. Aquest any hi ha com 4 punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la passada d'església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. Bueno, també a Arcadi Balaguer les temes infantils es faran allà.

0: va demanar molt, amb la qual tornen amb un espectacle nou. També el guanyador de... Vaig insultant, perquè són coses que me'n vaig recordant, eh? El guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup... Bueno, jo soc superfan. Actuaran de taloners de Detallets. I el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre algo i molt maco, molt tranquil i molt bonic. Està quedant molt xulo.
1: Molt bé, són les principals propostes de la Festa Major d'Estiu d'enguany, que també hi ha una novetat, que és una festa jove que crec que es fa a la plaça que està davant dels instituts.
0: Sí, l'any passat es va fer a la Muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més és pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
1: Entre una de les entitats més veteranes de Castelldefels, com sí. Ja que ha fet 100 anys, la Coral Marinada, i els seus membres encara fan les tradicionals caramelles, no?
0: Sí.
1: I el Piqueras, aquest talent emergent.
0: Sí, jo crec que el Piqueras, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la festa jove perquè actua allà.
1: On actuarà també la Natlin, que és una cantant de Vic i de Castelldefels també, no?
0: Sí, nosaltres sempre, home no, aviam, sempre que es pot, s'intenta comptar sempre amb talent local, perquè al final aquí hi ha molta gent molt bona i se'ls intenta donar tot el recolzament possible. I a més, que és que no és perquè siguin d'aquí, és que són bons.
1: Como decía antes, señora Corona, se han intentado... por temas pues de climatológicos, que las actividades se agrupan tarde-noche, básicamente, ¿no?
0: Sí, claro. Al final, el tema clima no podemos evitarlo, pero en el programa ya veremos, sobre todo las actividades infantiles. A mí los niños me da un poco de... Obviamente es más complicado que sean lo más acuáticas posibles, todo y que todo no puede ser acuático, pero lo más acuáticas posibles y en zonas sombreadas. O sea, el año pasado recuerdo que había el tobogán aquel acuático, pues este año es el mismo, pero de doble carril para que nos podamos mojar, bueno, se pueda mojar todos mucho más. En la plaza también hay otro día que hay una fiesta del agua. Bueno, y lo que no es de agua se hace, ya te digo, entre el ayuntamiento y el edificio de la República, porque, bueno, es la zona como más fresquita dentro de la penuria. También habrá el día de las actividades, los días, los horarios de actividades infantiles, también habrá refrescos, zumos, galletas, todo para que, bueno, puedan ir aguantando un poco mejor. Porque, bueno, los niños es verdad que no tienen límite. O sea, ellos claro. Cuando se lo están pasando bien, tampoco tienen límite de si hace calor o tal. Y lo que queremos es que disfruten y si allí hay sombra, pues fantástico.
1: Muy bien. Usted es concejal también de políticas de igualdad y de nuevo se volverán a instalar los puntos lila en la Festa Major.
0: Sí, los puntos lila se instalan pues como ya hicimos en años anteriores en todas las actividades, tanto aquí en la plaza como en la Muntanyeta, porque además creemos que aparte del sentido estricto del punto lila, mucha gente joven, sobre todo muchas nenas jóvenes, nos dicen que les va muy bien pues como punto de referencia, cualquier cosa, aunque no haya ocurrido nada, pero cualquier cosa acuden allá, se sienten más amparadas como punto de encuentro, con lo cual creemos que sí que es verdad que hacen una función muy importante y por supuesto se van a seguir instalando puntos lila siempre que haya actividades así tarde noche en el municipio.
1: Hablábamos de la participación de la Agrupación de Cultura Popular con diversas propuestas en la Fiesta Mayor de Verano, como también lo hacen en la Fiesta Mayor de Invierno y la Fiesta Jove, que

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 12 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure un eclipse solar històric amb el 99,95% del sol ocult. Avui dimecres 12 d'agost, Castelldefels serà un dels punts privilegiats de Catalunya per observar un eclipse solar excepcional, un fenomen que no es repetia amb aquestes característiques des de l'any 1905. Piqueres i la Coral Marinada protagonitzaran un pregó que unirà 100 anys d'història i el talent emergent de Castelldefels. La Festa Major començarà oficialment aquest dijous amb el pregó molt especial, la Coral Marinada, que ha celebrat recentment el seu centenari, i el cantant castelldefelenc Piqueres compartiran protagonisme des del balcó de l'Ajuntament en un acte que vol simbolitzar la unió entre la tradició cultural de la ciutat i les noves generacions d'artistes. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com a objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les seves reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'estació de Renfe. Comencem.

0: Castelldefels convertirà aquest vespre en un magnífic mirador astronòmic per observar un dels fenòmens naturals més espectaculars que es poden contemplar des de la Terra. L'eclipse solar començarà a ser visible cap a les 19:35, quan la Lluna iniciarà el seu recorregut davant del disc solar, reduint progressivament la llum del Sol fins a arribar a una ocultació pràcticament total. El moment de màxima cobertura es produirà a les 20:29 minuts, quan només quedarà visible una petita fracció del disc solar. Els experts recorden que es tracta d'una cita històrica. De fet, segons les dades recollides per l'Ajuntament, l'últim eclipse total va ser visible des de Catalunya, es va produir l'any 1905. Després d'aquest 2026 no se'n tornarà a veure cap semblant fins a finals del segle XXII. Des de l'agrupació astronòmica de Castelldefels, Astrofels també destaquen el caràcter extraordinari del fenomen. Escoltem l'Afonso López Borgoñoz.
1: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament, pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament, començarà a tapar el sol, el màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la Lluna. És un espectacle molt recomanable.
0: L'eclipse serà especialment visible des de les zones de platja, ja que ofereix una visió oberta de l'horitzó oest. Tot i que a Castelldefels no s'arribarà a veure la totalitat del fenomen, els observadors sí que podran gaudir d'una ocultació del 99,95% del sol. Una xifra extraordinàriament elevada. Els especialistes assenyalen que una diferència de només unes dècimes percentuals separa la ciutat de la franja de totalitat que travessarà altres punts de la península. Això significa que l'ambient experimentarà canvis molt evidents. La llum disminuirà de manera notable, les temperatures podrien baixar lleugerament i el paisatge adoptarà tonalitats poc habituals pròpies dels grans eclipses. Tot plegat es convertirà l'observació en una experiència singular per milers de persones. Així ens ho relatava l'Alfonso López Borgoño.
1: Telefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, o alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar el ull, ja no la tenim, s'han de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la Lluna, cosa que un no veu mai, i veus una altra cosa màgica que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen, o sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames, o sigui que com a exemple. I veure la Lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
0: Per facilitar el seguiment de l'esdeveniment, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà una activitat especial d'observació a partir de les 7 de la tarda. L'acte comptarà amb la participació de membres d'Astrofels, que oferiran explicacions divulgatives sobre el fenomen i assessoraran a les persones assistents sobre la manera correcta d'observar-lo. També es distribuiran ulleres homologades entre les primeres persones que s'hi apropin, tot i que les unitats també disponibles són limitades. L'activitat té també una important funció pedagògica, ja que els organitzadors volen insistir especialment en les mesures de seguretat. Mirar directament el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars permanents, fins i tot quan gran part del disc solar ja està ocult per la Lluna. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com Astrofels recorden que només s'han d'utilitzar ulleres específiques certificades segons la norma internacional ISO 23122/2. Queden completament descartats sistemes tradicionals o casolans com les radiografies, vidres fumats, els CDs, les ulleres de sol convencionals o qualsevol instrument òptic sense filtres homologats. Els experts asseguren que aquests elements no ofereixen una protecció efectiva davant la radiació solar i poden generar una falsa sensació de seguretat. Precisament sobre aquest aspecte ens adverteix l'Alfonso López.
1: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografies, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat perquè vulguis o no t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
0: Amb tot, Castelldefels viurà aquest vespre una oportunitat única per contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Una cita amb la ciència i la natura que convertirà la façana marítima de la ciutat en un observatori privilegiat per seguir un eclipse que molts experts qualifiquen ja com un dels esdeveniments astronòmics més importants de la nostra generació. Castelldefels ja ho té tot a punt per donar la benvinguda a la Festa Major 2026. La ciutat viurà aquest dijous una de les cites més esperades del programa festiu amb la lectura del pregó, que enguany anirà a càrrec de dues realitats ben diferents del panorama musical local: la Coral Marinada i Piqueres. L'Ajuntament destaca que totes dues comparteixen una mateixa vinculació amb la ciutat i representen dues generacions que han contribuït cadascuna a la seva manera a enriquir la vida cultural de Castelldefels. El pregó començarà a les 9 del vespre des del balcó de l'Ajuntament i servirà per obrir oficialment 4 dies de celebracions, concerts, activitats familiars, cultura popular i propostes adreçades a públics de totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que el consistori ha buscat precisament aquesta combinació entre experiència i joventut a l'hora d'escollir els pregoners d'enguany. L'escoltem.
2: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo, perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada arriba a aquest pregó després d'un any especialment emotiu. Segons recorda l'Ajuntament, l'entitat ha commemorat recentment els 100 anys d'història, convertint-se en una de les associacions culturals amb més trajectòria del municipi. Durant aquest segle d'existència ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català i ha format part de la vida cultural de diverses generacions de castelldefalencs i castelldefalenques. La història de la Coral Marinada està profundament lligada a la història de la ciutat. Molts veïns i veïnes han passat per la formació al llarg dels anys, han participat en actuacions, trobades i celebracions populars que formen part de la memòria col·lectiva de Castelldefels. Aquest vincle amb el territori és precisament un dels motius que ha portat el consistori a confiar l'entitat per protagonitzar el pregó d'aquest any. El president de la Coral Marinada recorda com eren aquells anys en què els cantaires recorrien els diferents barris de la ciutat mantenint vives les tradicions populars. L'escoltem.
3: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem hem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueras, una de les figures emergents més destacades de la música actual. Nascut a Castelldefels, el compositor, productor i cantant ha aconseguit fer-se un nom propi gràcies a una proposta musical que barreja pop urbà, rumba i flamenc. Cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea l'han situat entre els artistes joves amb més projecció del panorama musical. L'artista també destaca la importància que té per la programació juvenil dins de la Festa Major, especialment la Festa Jove Alternativa, que torna a ocupar un espai destacat dins del calendari festiu. L'escoltem.
4: La verdad, el hecho de que también los jóvenes tengamos este espacio en la Fiesta Mayor y que todo el mundo tenga como su rinconcito donde pueda ir y que también a veces mola como estar en otro sitio donde no te toca, porque a veces cuando yo voy a la fiesta y me he encontrado algún grupo de estos que igual por mi edad no conocería, pero sí que, yo que sé, Mala Vida, son muchos temas que no te conoces, pero al final te lo acabas gozando, ¿no? Porque vas con tus pares y tal, pero sí que mola la Fiesta Joven, para nosotros está guay.
0: La vinculació de Piqueras amb la música va començar quan era adolescent. Tal com ell explica, primer va descobrir el món de la producció musical i més tard es va animar a interpretar les seves pròpies cançons, un procés que ha acabat convertint-se en la seva professió. L'escoltem.
4: O sea, yo con 14 años empecé toda la movida de la producción. Yo me daba mucha vergüenza cantar porque yo tenía una voz de pito con 14 años que no me la aguantaba. Y yo era más la parte de productor y mis colegas rapeaban, entonces yo pues le grababa y hacíamos nuestras cosas y jugábamos, no había ninguna pretensión de nada. Hasta que llegó un punto en el que ya me vi un poquito más suelto y que ya empezaba como a hacer mis movidas y tal, y ya me grababa en casa y hacía mis cosas. Y la verdad que desde eso fue a los 16 ya, fueron como 2 añitos de adaptación. Y ya con 16 ya me senté conmigo mismo y dije, me vendo la Play. 2 semanas antes de la cuarentena. En el principio dije, qué mala suerte, pero como no tenía Play, todo el tiempo que tuve se lo dediqué a la música. Entonces ya me enfriqué máximo y ya con 17 ya fue como muy, muy en serio. Y a mis profes de bachillerato les decía, mira, yo me voy a dedicar a otra cosa, rollo. Me lo saco porque me lo saqué muy bien, con 7 y pico de media. Uh-huh. Me hice la selectividad, que hay que hacer la selectividad. Pero sí que a los 18 ya cerré mi etapa estudiantil, me senté con mis padres. I hasta el dia de hoy, que la verdad que ha sido todo cada año mejor, la verdad.
0: Tot i l'èxit assolit en els darrers anys, l'artista continua reivindicant les seves arrels castelldefalenques. De fet, assegura que sempre porta el nom de la ciutat allà on va i que bona part dels valors que l'han acompanyat

0: Cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí. Siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
1: Més enllà dels pregoners, la Festa Major de 2026 incorpora una altra novetat destacada. Un cop finalitzada la lectura del pregó, l'Ajuntament ha previst la recepció i la presentació oficial de les noves penyes de Festa Major. Serà la primera vegada que aquests col·lectius es presentin públicament davant la ciutadania en un acte institucional que pretén reforçar la participació popular dins de les festes. La celebració continuarà després a la plaça de l'Església amb dos dels concerts més destacats de la primera jornada festiva. El grup Ginestà, que actuarà a les 10 de la nit, i Los Toreros Muertos prendran el relleu a partir de la mitjanit. Donant continuïtat a una programació que complirà la ciutat d'activitats fins al pròxim 16 d'agost. Coincidint amb els dies centrals de la Festa Major, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa un dispositiu especial de mobilitat que inclou la creació de dues àrees provisionals d'aparcament públic. La iniciativa pretén oferir alternatives als conductors davant les limitacions d'estacionament provocades tant pels actes festius com els treballs que actualment es desenvolupen a la zona de l'estació ferroviària. Durant aquests dies, diversos espais habitualment utilitzats per estacionar vehicles, com ara els ubicats al camí Ral, la plaça Teresa Claramunt o les zones vinculades a Adif, veuran alterada la seva disponibilitat. Per aquest motiu, el consistori ha decidit habilitar nous punts d'aparcament amb l'objectiu de reduir l'impacte sobre la mobilitat quotidiana dels veïns i visitants. L'Ajuntament confia que aquestes places addicionals ajudin a absorbir part de la demanda d'estacionament generada per una de les setmanes amb més afluència de persones a la ciutat. La Festa Major concentra bona part de les activitats al centre urbà i als seus entorns, fet que comporta un increment notable dels desplaçaments i de la necessitat d'aparcament. La mesura forma part del conjunt d'actuacions previstes pel consistori per afavorir el correcte desenvolupament de la celebració que s'allarga fins al 16 d'agost, amb un ampli programa d'activitats. Des de l'Ajuntament també es fa una crida a prioritzar sempre que sigui possible els desplaçaments a peu o en transport públic per accedir als escenaris dels principals actes festius. Segons el consistori, aquesta opció contribueix a reduir la congestió viària i facilita una mobilitat més segura i sostenible. Les dues zones d'estacionament extraordinària romandran operatives des de les 7 del matí del dia 12 d'agost fins a les 11 de la nit del 16 d'agost, coincidint amb tota la durada de la Festa Major. L'aparcament de l'Església, un dels espais d'estacionament més utilitzat pel centre de Castelldefels, serà objecte d'una actuació de manteniment a partir del pròxim dilluns 17 d'agost. Segons han informat des de l'Ajuntament, les obres consistiran en la reparació del paviment de la llamborda de l'equipament situat darrere de l'Església de Santa Maria i a pocs metres de la plaça de l'Ajuntament. L'estacionament disposa de 87 places i una infraestructura estratègica per a la mobilitat del nucli urbà, ja que dona servei tant als residents com a les persones que es desplacen al centre de la ciutat per fer gestions, compres o visites. Per aquest motiu, el consistori ha planificat els treballs de manera que l'aparcament pugui continuar funcionant durant tota l'actuació. Les obres es desenvoluparan en sectors delimitant les zones de treball amb tanques de seguretat. D'aquesta manera, només es veuran afectades parcialment algunes de les places d'aparcament en funció de l'evolució dels treballs. L'objectiu és minimitzar les molèsties tant dels usuaris i garantir la màxima disponibilitat possible de les places durant tota la seva intervenció. Com a mesura complementària, l'Ajuntament recorda que les persones conductores tenen com a alternativa l'aparcament públic CEM del centre, ubicat a les instal·lacions de l'antic Club Tenis de Castelldefels, al carrer Doctor Barraquer. Aquesta opció pretén absorbir possibles increments de demanda i facilitar l'estacionament mentre durin les tasques de reparació. Més enllà del manteniment del paviment, l'actuació també posa en valor el

paper que té aquest aparcament dins de l'estratègia de ciutat intel·ligent de Castelldefels. L'aparcament de l'església està integrat en el sistema municipal d'aparcament intel·ligent, una eina que permet conèixer en temps real el nombre de places lliures disponibles. Aquesta informació es mostra a través dels panells informatius que orienten els conductors abans d'arribar a l'estacionament. Aquest sistema aporta diversos beneficis. D'una banda, redueix el temps dels conductors que es dediquen a buscar aparcament. De l'altra, contribueix a disminuir el trànsit innecessari dels carrers del centre, fet que repercuteix positivament en la fluïdesa i la circulació, en la reducció de les emissions associades als desplaçaments de recerca d'estacionament. La iniciativa forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels. Amb aquesta actuació, el consistori no només busca mantenir un bon estat de la infraestructura clau per al centre de la ciutat, sinó també consolidar un model de mobilitat més sostenible. L'Ajuntament continua avançant en la millora de l'accessibilitat de les seves platges amb noves actuacions destinades a garantir que tota la ciutadania pugui gaudir del litoral en igualtat de condicions. Entre les principals novetats d'aquesta temporada destaca la implantació del sistema Navilens, una eina tecnològica pensada per facilitar l'accés a la informació a les persones amb discapacitat visual i als visitants procedents d'altres països. Els nous codis instal·lats en diversos panells informatius i punts accessibles de la platja permeten obtenir informació actualitzada mitjançant una aplicació mòbil. Els usuaris poden consultar dades sobre l'estat del mar, els serveis disponibles, les recomanacions de bany o les normes de convivència al litoral. A més, la informació es pot escoltar en format àudio i està disponible en diferents idiomes, fet que amplia notablement el nombre de persones que poden accedir-hi de manera autònoma. Els codis Navilens s'han instal·lat als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33, així com els principals punts accessibles de la façana marítima. Aquesta iniciativa forma part del pla municipal orientat a convertir les platges de Castelldefels en espais cada vegada més inclusius, accessibles i adaptats. Les accions impulsades aquest estiu no es limiten en la Corporació de Tecnologia. El consistori també ha reforçat la formació dels professionals que treballen al litoral. En aquest sentit, personal dels serveis de salvament i socorrisme, de la policia local i de l'oficina de turisme ha rebut formació en llengua de signes amb l'objectiu de millorar l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva i facilitar una comunicació més directa i eficaç. Una altra de les fites destacades és la certificació d'accessibilitat universal obtinguda a la platja de la Pineda, concretament a l'accés número 32. Amb aquesta nova certificació, Castelldefels consolida la seva aposta per un model de litoral inclusiu i accessible. La Festa Major de Castelldefels serà aquest any un nou espai cultural amb la posada en marxa del Jardí de la Llum, una proposta que transformarà el castell en un escenari nocturn dedicat a la música i a les arts escèniques. Del 14 al 16 d'agost, l'emblemàtic monument de la ciutat acollirà actuacions de diferents artistes locals en una aposta que busca acostar el patrimoni històric a la ciutadania i ampliar l'oferta cultural de les festes. Des del consistori destaquen la connexió entre nous talents i la Festa Major i reforça l'aposta municipal pel talent de proximitat i ofereix als joves creadors una plataforma per mostrar la seva feina davant del públic de la ciutat. A més de la vessant artística, el Jardí de la Llum també inclourà proposta gastronòmica solidària. I amb aquesta iniciativa, el castell reforça el seu paper com a espai cultural de referència de la ciutat. I recordem algunes de les activitats previstes per aquesta tarda i vespre. La jornada d'avui, Castelldefels arriba marcada per la ciència i la música amb dues propostes ben diferents per gaudir del vespre. D'una banda, totes les mirades estaran posades al cel amb l'observació de l'eclipse i a partir de les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní organitza una activitat oberta al públic per seguir aquest fenomen astronòmic. Durant la trobada, els especialistes explicaran les característiques de l'eclipse. A més, les primeres persones
que assisteixin podrà obtenir unes ulleres homologades per fer seguiment del fenomen. I per als que prefereixen acabar el dia amb música, la plaça de les Palmeres serà l'escenari d'una nova edició del Palm Lights. A partir de 2:15 de la nit, aquest cicle oferirà un concert de Queen i ABBA.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 12 d'agost. Castelldefels es prepara per viure un eclipse solar històric amb el 99,95% del sol ocult. Avui, dimecres 12 d'agost, Castelldefels serà un dels punts privilegiats de Catalunya per observar un eclipse solar excepcional. Piqueres i la Coral Marinada protagonitzen un pregó que unirà 100 anys d'història i el talent emergent de Castelldefels. La Festa Major començarà oficialment aquest dijous amb el pregó molt especial. La Coral Marinada, que ha celebrat recentment el seu centenari, i el cantant castelldefelenc Piqueres, compartint protagonisme des del balcó de l'Ajuntament. L'Ajuntament habilita estacionament alternatiu durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament al públic entre els dies 12 i 16 d'agost. Aquesta mesura té com a objectiu facilitar l'aparcament dels veïns i les veïnes. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estaran marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Ceneida Martín. Gràcies i fins demà.

0: a fons.
1: Aquest 2026 podrem veure un fenomen que no passa cada dia, i aquest és un eclipsi total de sol, un dels esdeveniments astronòmics més esperats dels darrers anys i que, a més, serà visible des de bona part de la península Ibèrica. I per parlar d'aquest fenomen, com el podrem observar des de Castelldefels i de totes les recomanacions per fer-ho amb seguretat, avui ens acompanya Alfonso López Borgoñoz. Alfonso és una persona molt vinculada a Castelldefels, és membre fundador d'Astrofels, l'agrupació astronòmica de Castelldefels, que va presidir durant 15 anys i de la qual continua formant part de la junta directiva. Al llarg de la seva trajectòria ha estat divulgador científic, ha dirigit diverses revistes especialitzades en astronomia i ha participat en investigacions sobre la història de la ciència, incloent-hi treballs dedicats als eclipses. A més, ha treballat a l'Ajuntament de Castelldefels i és autor de diversos llibres sobre la història del municipi i convertir-se en una de les persones que millor coneixen tant del nostre cel com del nostre patrimoni. Alfonso, molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
2: Molt agraït per la presentació. que a vegades això és reconfortant, vull dir que t'hagis currat tant al mirar qui sóc jo, perquè sí, aquí anem a parlar d'una cosa que és interessantíssima, i espero que tothom quan arribi el moment vibri amb el que és la sensació que s'experimenta amb aquests eclipsis.
1: Com hem comentat, això tindrà lloc el dia 12 d'agost, o sigui que encara en tenim temps de preparar-nos.
2: De preparar-ho, sí. És molt important, tu a més ho has dit molt bé, perquè t'ho has preparat molt bé, és molt important les condicions de seguretat, sempre. És a dir, que hem de gaudir del fenomen, però l'hem de gaudir de forma segura. Llavors, el millor mètode per gaudir de forma segura és observant el sol, amb unes ulleres especials que es venen en botigues. En aquest moment crec que l'Aldi, fins i tot es venen a l'Aldi per 1,50 €, a farmàcies també es venen molt barates i convé tenir-ne una. Jo estic segur que els dies previs les empreses les regalaran. Ahir deien que si els de la 11 a canvi d'un número també regalaran unes ulleres aquestes a mida, que es vull dir que... Però que és molt important tenir aquestes ulleres. Perquè altres sistemes com vidres ahumados o coses per l'estil no acaben de funcionar bé. Les ulleres de sol normal no acaben de funcionar. El que sí que funciona, ja dic, són aquest tipus d'ulleres i recomano molt que la gent per 1,50 o 2 € que no dubti en comprar-les, perquè seran molt útils. Però jo crec que les acabarà regalant tothom, perquè crec que és una cosa brutal i que paga la pena. Pensa, jo parlo molt, Pensa que des de l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total. Wow. De sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la lluna s'interposa entre el sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la lluna comença a passar per davant del sol. Passa molt lentament. Pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament. Començarà a tapar el sol. El màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la lluna. És un espectacle molt recomanable, que paga moltíssim la pena veure. De veritat, la gent que us ho pugueu plantejar, Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló, més o menys, o València, o alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem, i paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar els ulls, ja no la tenim. S'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai. I veus una altra cosa màgica, que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen. O sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames. O sigui, que com a exemple, i veure la lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula. Jo recomano molt que en la mida que pugueu, els que, la gent que hi ha gent que treballa que no es podrà bellugar-se, que vagi. I els que no, aquí a Castelldefels, l'agrupació astronòmica, hem regalat 100 ulleres a la biblioteca aquí de Castelldefels perquè el dia 12 d'agost per la tarda, a partir de les 7:30, doncs, això, si pugui fer una observació d'aquest fenomen.
1: Però serà a la Biblioplatja.
2: A la Biblioplatja, sí.
1: A veritat, no, no aquí a...
2: No a la Biblioteca del Poble. No a la Biblioteca del Poble perquè necessitem... o sigui, com el sol està en el darrer moment del dia, necessitem estar el més lluny possible de les muntanyes del Garraf que estan a l'oest de la ciutat. Llavors, el lloc més allunyat que hi ha de les... D'allò és la platja de Castelldefels. Llavors, quan més allunyat estiguem de les muntanyes del Garraf, més estona veurem de l'eclipsi. Però aquí a Castelldefels serà parcial, eh? Ja dic, com a molt, es podrà veure el sol tapat en un 99,5%, però déu-n'hi-do, un 99,5% ja és molt.
1: El que m'agradaria saber, podrem notar aquesta davallada de la llum o no?
2: Sí, no, la davallada de la llum es notarà,
1: sí?
2: Segur. Sí, sí, sí, serà com un dia molt ennuvolat. Molt ennuvolat, eh? Vull dir que notarem com la sensació allò de foscor, perquè ja era sensació de foscor. No serà total del sol, perquè el sol, un 1% del sol, 2% del sol, té moltíssima força, és a dir, que no ho sembla, però té moltíssima força. I si no hi ha núvols, això encara pot fer que es vegi una mica de llum. Però clar, 99% ja la percepció de foscor que hi haurà serà important. Menys important que no passa al sud, eh? O sigui, a partir de Vilanova cap al sud, de Tarragona millor, doncs es farà completament fosc, però aquí déu-n'hi-do, vull dir que és molt xulo, i jo crec que paga molt la pena el tractar de perdre una horeta aquell dia per tractar d'anar a la platja o on un vulgui per poder observar el fenomen aquí amb la biblioteca.
1: I el que sí que m'agradaria saber o que expliquéssim per a aquella gent que s'està escoltant, perquè hi ha diferents tipus d'eclipsi. Tenim els totals, els parcials, els anulars.
2: Correcte.
1: Quina diferència n'hi ha i en quina ens centrem del dia 12?
2: Molt bé. Com he dit abans, tractaré de fer-ho ràpid perquè és una mica, no llarg, però complex. La lluna passa entre la Terra i el Sol, dona aquesta casualitat. I l'ombra de la lluna, o sigui, el Sol està en un punt, la lluna està en el mig i la lluna té una ombra. I l'ombra cau sobre la Terra. Cau, en aquest cas, caurà sobre Tarragona i Castelló, no? La distància que tenim, o sigui, la mida des de la Terra, malgrat que el tamany del Sol i el tamany de la lluna són absolutament diferents, el Sol és 400 vegades més gran que la lluna, però està 400 vegades més lluny. Què implica això? Que la mida és molt similar
1: és
2: de tots dos.
1: Similar.
2: Quan tu mires al cel és molt similar. Però, depenent una mica del punt de l'òrbita que estiguin tots dos, de la Terra respecte al Sol o de la lluna respecte a la Terra, a vegades la lluna està una mica més lluny i a vegades la lluna està una mica més a prop, tal com sona. Això què passa? Quan la lluna està molt més a prop, l'eclipsi és total, perquè la lluna tapa completament el sol, entens? Quan la lluna està una mica més lluny, no tapa completament el sol perquè és una mica més petita. Llavors passa pel centre del sol i és anular. Vull dir, veus com la lluna va creuant el sol pel centre i hi ha un moment en què es veu la lluna sencera dintre del sol i després acaba de passar. Això és un eclipsi anular. Això passarà a la mateixa zona de Vilanova, etc., al 26 de gener de l'any 2028. D'acord? Que serà també, quedarà molt a prop i serà molt recomanable anar a veure aquest eclipsi anular. eclipsi anular. A Espanya va haver un en el 2005, que es veia des de València. O sigui, les anulars fa menys que es veuen des d'aquí. Llavors, el que tenim, que és important relativament, és això. I parcial és quan la lluna només tapa una part del sol. La lluna, per la raó que sigui, aquell dia no alcança la totalitat de tapar el sol i només un fragment. Llavors, bueno, això a vegades tapa un 10%, a vegades un 90%, com passarà aquí a Castelldefels, i això la veritat que també és molt xulo, perquè bueno, té tota la seva gràcia. Llavors, en l'agrupació, en un moment donat, a partir de l'any 1991, es van aficionar molt a perseguir eclipsis, i sempre, tota la vida, i no ho dic en broma, perquè això hi ha una mena d'agendes en què surten eclipsis futurs, nosaltres ja sabíem l'any 1991 que hi hauria un eclipsi en el 2026 que passaria molt a prop de Castelldefels. Llavors, tota la vida, d'alguna manera, tota la vida no, però 30 anys ja m'he estat preparant a la visualització d'aquest eclipsi, i és per aquesta raó que, bueno, que tots els membres de l'entitat no serem aquell dia a Castelldefels, excepte un que donarà suport a la biblioteca, que sí que es quedarà per donar suport, perquè totes les restes anem cap al sud.
1: Clar, a gaudir justament...
2: A gaudir de la totalitat, a gaudir de la totalitat,
1: sí. I el que sí, com... És molt especial aquest 12 d'agost. Per què és tan especial?
2: Bueno, és molt especial per una raó. Especial... Depenent del punt de vista que tu diguis, però que sàpigues que en principi aquest eclipsi es veurà una punteta, es veurà una micona a Islàndia, allà dalt, però una part només petita de la illa, molt petita. Després es pillarà en una part deshabitada de Groenlàndia i la resta serà per mar, excepte quan entri per Galícia i Astúries. Llavors entrarà per Galícia i Astúries més o menys a la mateixa hora que es veurà aquí a Catalunya, a les 7:30, i el màxim també serà a les 8:30. Llavors, què vol dir això? Que l'únic lloc del món en què es podrà contemplar aquest eclipsi de sol amb una certa possibilitat de rebre gent és Espanya. Islàndia no tenen gaire, tenen molt de turisme, però vull dir que no tenen tantes places per allotjament. Llavors, el lloc que serà. Llavors, segons estimacions del Ministeri, estem parlant del 12 d'agost, vull dir que paga la pena recordar la data. Espanya ja està plena, Catalunya està plena, les autopistes estan plenes, convé recordar-lo, això, Vull dir, l'A7, l'autopista que baixa a Tarragona, habitualment té ja atascos, té tot el dia. Bueno, doncs aquells dies es diu que Espanya rebrà una quantitat addicional de turistes que s'estima igual en 10 milions de persones. 10 milions. Què passa? El lloc que està més a prop de la frontera, com tots sabem, és Catalunya, o també el País Basc, que també poden entrar pel País Basc. De manera que s'espera que moltíssima gent entri a Catalunya aquell mateix dia, un dia previ, i se'n torni a anar per observar l'eclipsi total de sol. I això fa que, bueno, que estigui posi una mica de nervis a les autoritats, no per cap cosa estranya, perquè això no hi ha cap problema, sinó perquè l'afluència de gent per veure aquest eclipsi pot ser realment increïble, perquè, clar, en el mes d'agost, quan ja no acaba un alma en tota Espanya, que de cop i volta s'afegeixin 10 milions de persones a contemplar en una franja de 200 quilòmetres que creua la península Ibèrica, això és preocupant perquè és moltíssima gent que haurà de menjar, que haurà de dormir i que haurà de tenir unes condicions segures i òptimes de la seva estància.
1: De fet, s'han disparat el tema de les reserves hoteleres. Sembla que no queda ni una trista habitació en tota aquesta franja.
2: Molta gent ha fet l'agost en un sentit totalment estricte. Està fent l'agost perquè pensa que, bueno, que jo aniré per la part de Tarragona i conec molta gent per allà, ja no hi ha ni tan sols embarcacions, perquè molta gent el que havia pensat és, com t'he dit, s'ha d'estar un lluny de les muntanyes, sortir pel mar i veure l'eclipsi des del mar. Pues ja no hi ha embarcacions, s'ha llogat absolutament tot els hotels, sembla, vull dir que alguna cosa hi haurà lliure sempre a última hora, però que és assombrós perquè la gent se la sap totes i ha llogat les coses més inversemblants per tratar. És un fenomen que de veritat és brutal, i ara perquè encara no es parla gaire del tema, es parla molt però no gaire. Jo estic convençut de que quan arribi el mes d'agost, que ja, com tu saps, baixen les notícies, Pues esta serà la notícia. Parlarem. Esta serà la notícia.
1: Sí, el que sí que m'agradaria fer èmfasi sobre el tema de la visualització.
2: Correcte.
1: Perquè sempre estem amb el tema de que siguin homologades les ulleres, però jo me'n recordo des de petita es parlava de què es podria fer amb radiografies...
2: No.
1: Què recomanem des d'aquí?
2: No. Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografies, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedis un minut mirant-lo i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan hi ha les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no, t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps, pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
1: Doncs ja tenim això, aquesta recomanació. També, sobretot, hem de parlar dels nens, també, no?
2: Correcte, no, han d'estar controlats, clar. Els pares han de controlar, els pares o les persones que tinguin a càrrec... Els adults que tinguin a càrrec menors d'edat han de tenir molt en compte això, perquè, bueno, els nens no tenen tanta cultura de precaució respecte a l'astre rei, respecte a la radiació solar, i a dir, pot ser, diríem, molt, molt problemàtica. La sort, l'única sort que hi ha, que relativament, és que el sol estarà molt baix i, com tu ja saps, el sol que està al de les 12 de migdia o a les 14 hores crema molt perquè està molt alt, i a més hi ha molt poca atmosfera que passi, que estigui per mig. En canvi, afortunadament, en aquest cas, el sol serà a partir de les 19-30 hores fins a les 20-30 hores, el sol estarà més baix, hi ha més atmosfera, amb la qual cosa la radiació continuarà sent potent, però no tan potent com quan està a sobre. Però això no implica que la gent no ha de mirar-ho amb ulleres, sinó que, bueno, serà una mica més favorable per no perdre un ull, però que amb ulleres, les ulleres especials pensades, és 100% segur, no hi ha problema, podries estar tota l'hora amb aquestes ulleres mirant-lo i no hi hauria cap risc. Però és l'única manera segura de veure l'eclipsi, amb sistemes de seguretat homologats i que tinguin tot el certificat ISO de la Unió Europea perquè això es pugui veure bé.
1: Doncs això és molt important. A més, amb els nens també, justament aquest dia, bueno, com hem comentat, a la Biblioplatja es podrà veure justament amb
2: Exactament.
1: Un company vostre d'Astrofels, sí. Que donarà, també serà un moment doncs, per donar una mica d'educació als nens sobre com està situada la Terra, com està
2: clar,
1: el Sol
2: clar.
1: I la Lluna.
2: Hi haurà alguna mena d'explicació del fenomen, senzilla, perquè la major part de la gent estarà bàsicament il·lusionada mirant allò i no per sentir el nostre rotllo de com funciona la cosa, que això ho pot mirar abans o ho pot mirar després, però sí que és cert i el que convindrà, sobretot el que més ens preocupa a nosaltres és més que explicar el fenomen, que això es farà, vull dir que sàpigues que no és un problema, sí les condicions de seguretat, perquè com tu has dit, normalment igual venen famílies àmplies amb 4 persones o 5, només tenen una ullera o dos i això és problemàtic si no es conserven les condicions de seguretat.
1: Doncs per acabar, ens agradaria saber quin és el missatge que li donaries a la ciutadania, bueno, a part de poder veure-ho des de Castelldefels i veure-ho sobre tota aquesta franja de Tarragona, quin és el missatge? Perquè és un event molt important i no es tornarà a repetir, segons ens has comentat, fins a...
2: L'any vinent es donarà a Andalusia, el 2 d'agost. Però aquí a Catalunya tornarà a haver un anular el 26 de gener de l'any...
1: 2028.
2: De manera que... malgrat que ara tindrem 3 consecutius a la península ibèrica, uh-huh. És un fenomen raríssim. És a dir, des de 1905 no es veia un altre anterior a la península ibèrica. És a dir, ara estem de festa. O sigui, convé gaudir-lo i convé tractar de veure-ho perquè són coses que passen molt poques vegades a la vida. Parcials sí que es veuen relativament molts, però totals, la totalitat no es veu massa en cap cas, a menys que vagis a buscar-los, com jo he fet, i paga molt la pena el veure al màxim que un pugui això, perquè és un fenomen de veritat que és emocionant. Jo he vist gent plorant, veient l'eclipsi, però plorant naturalment, vull dir, de l'emoció de veure el sol tapat per la lluna i de veure tots els efectes. Que, a més, pensa que és dia de Perseides, és a dir, que és 12 d'agost. Què vol dir això? No vol dir res, perquè seria que en aquest minut passi una Perseida per allà, seria molt raro, eh? Seria molta casualitat, però podria donar-se.
1: O sigui que podrem podria donar-se la casualitat. Donar-se,
2: exacte, que durant l'eclipsi es veia alguna Perseida.
1: Perquè justament
2: és el dia màxim, el màxim de les Perseides.
1: A sobre, el màxim.
2: El màxim de les Perseides, és el dia del màxim. Sí, sí, sí.
1: Tenim
2: sí.
1: Moltes probabilitats, creuem els dits.
2: Tot podria ser, sí, tot podria ser.
1: Perfecte.
2: Que a vegades doncs, la sort existeix.
1: Doncs prenem nota que serà el 12 d'agost, sí. Sobre la tarda.
2: A tarda de les 7:30 de la tarda. A les 20:30 de la tarda, més o menys a Castelldefels.
1: Vale, doncs tenim aquesta cita amb el cel, que serà un fenomen que hem dit que serà històric.
2: Serà històric, sí, sí, sí, serà històric.
1: És històric,
2: sí, sí, sí.
1: O sigui, podríem...
2: Pues sí, sí, no, correctament, a Castelldefels, no he mirat la dada, però el sol tapat en un 99,5%, no recuerdo nunca cuando pudo darse eso antes tan tapat el sol.
1: Doncs llavors tenim aquest fet històric i que ens permetrà descobrir que la ciència també passa molt prop nostre, molt
2: sí,
1: prop
2: sí,
1: de Castelldefels,
2: sí, sí, sí. Sí,
1: i encara que sigui mirant cap amunt, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Alfonso, no sé si vols comentar alguna cosa més als nostres oients.
2: No, la recomanació sempre que Castelldefels és parcial, això vol dir que s'han d'extremar les mides de seguretat. Contemplar-lo d'una forma segura sempre és molt important, però sobretot gaudir-ne de l'eclipsi, de la foscor que tindrà Castelldefels en aquest moment i veure la màgia de la ciència en si mateix, que tot això que estem parlant, com l'ombra de la lluna atravessa la Terra, és un càlcul que és molt precís, que és molt complicat i que està fet des de fa un centenar d'anys, que ja se sabia exactament què passaria això aquest dia, aquestes hores i en aquest moment, per Dios, què passarà. I això, a vegades, com la gent ja té aquestes actituds científiques o anticientífiques que un troba a vegades en el mitjà de... No en el mitjà de comunicació, no per vosaltres, eh? Sinó per gent que s'expressa antivacunes o terres planes o coses per l'estil. I quan uno ve que lo que és capaç de fer la ciència utilitzant un poc el cerebro de forma correcta, un veu que, bueno, que la grandesa de la ciència, del servei humà, perquè a cap sí. De la fi la ciència, és una meravella i que no cal confondre's amb tonteries i amb bajanades i amb hipòtesis falses que no tenen cap sentit. La ciència és una meravella.
1: Sí, és una meravella. Doncs, Alfonso López Borgoñoz, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Vostè, membre fundador d'Astrofels,
2: sí.
1: Moltíssimes gràcies per haver estat i el tornem a esperar una altra vegada als nostres estudis.
2: Tant de bo, quan vosaltres vulgueu, encantada.
1: Sí, ens agradaria saber, doncs, a veure com ha anat aquest recull de dades que faran vostès
2: correcte.
1: En Tarragona i
2: Tarragona.
1: També i
2: pues
1: saber
2: perfecte.
1: A veure com va tot.
2: Doncs pues ja en parlarem.
1: Perfecte, els esperem aquí. Moltíssimes gràcies per la seva visita. Bon dia.
2: Per preocupar-vos de parlar d'això.
0: A fons. Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Catalunya preparada per viure d'aquí a 6 hores l'eclipsi solar total que no es repetirà a casa nostra fins d'aquí a 150 anys. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: És avui, després de 120 anys de l'última vegada que es va viure un fenomen com aquest a Catalunya. L'eclipsi total es podrà veure en plenitud al sud-oest del país, on ja està tot llest per rebre milers de persones, Marta Prat.
3: El Departament d'Interior apunta que la majoria de persones ja són als llocs on observaran l'eclipsi, però ha preparat un dispositiu especial tant de mobilitat com d'emergències.
1: Roqueta, Ricard Buigas i Reus, Clara Chavarría, Domingo.
4: A l'Observatori de l'Ebre, el col·lectiu científic aprofitarà el moment per captar dades com ho faran els membres del Meteocat i divulgar també els coneixements vinculats amb l'eclipsi. El president Salvador Illa ha obert la jornada a Catalunya Mira al Cel, anunciant el seu compromís amb una inversió de 2 milions d'euros per a aquest observatori. Aquí serà un dels punts on la totalitat durarà més d'un minut i mig.
5: La consellera Núria Parlon preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui augmentar lleugerament, però creu que la ciutadania ha seguit les indicacions i ja s'ha desplaçat als indrets escollits i que, per tant, doncs, no s'esperen problemes de trànsit. Parlon ha insistit en la importància d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i acudir als espais habilitats per gaudir-ne.
1: I a Ponent també noten més afluència de gent del que és habitual a l'agost, Lleida, Estela Busoms.
6: Molts visitants de l'estat espanyol i també estrangers, tant d'Europa com de punts tan llunyans com Austràlia o Califòrnia. Aprofiten les hores prèvies a l'eclipsi per visitar els principals atractius de la ciutat, com la Seu Vella, que també serà mirador privilegiat del fenomen. Les 2.000 entrades per al turó, però, fa temps que estan esgotades i alguns visitants han lamentat haver-se'n quedat fora.
1: Tarragona i Lleida, doncs, epicentres de l'eclipsi, on molts han optat per agafar el tren per arribar-hi i on fa poca estona no s'hi cabia literalment els trens. En buscarem l'última hora. I a Barcelona, on la visibilitat prevista no serà del 100%, es demana no anar a Collserola, on es mantenen les restriccions per la pesta porcina.
3: Indiferentment des d'on es vegi l'eclipsi, és important recordar que cal utilitzar ulleres homologades. A banda de les que es reparteixen als punts oficials habilitats per observar-lo, se'n poden comprar a comerços autoritzats, on s'hi han vist llargues cues aquest matí.
7: Lo de sempre, deixem les coses per última hora i després és impossible trobar en llocs. Buscant per internet he vist que aquest lloc en tenien, que semblava que era l'únic que quedava a Barcelona, i aquí estem.
8: M'han passat el lloc aquest per Instagram i he vist que es podia anar i dic, mira, aprofito i vaig a veure si trobem alguna ullera.
1: I en aquest Catalunya migdia també ens fixarem en com s'explica i es viurà l'eclipsi als casals d'estiu i com afecta la fauna. De seguida també mirarem el trànsit i el temps, però eclipsi a banda. L'actualitat també ens portarà a Colòmbia, on el terratrèmol des de fa dos dies ha deixat més de 250 víctimes mortals. Enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Sí, com succeïa fa un mes i mig en el terratrèmol de Veneçuela, aquí a Colòmbia també els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides. Rescataven a Pereira una dona de 32 anys després de 10 hores d'operatius de recerca.
1: I de la crisi a Ceuta, avui pols del Marroc a Espanya, Rabat reclama la sobirania de Ceuta i Melilla per posar fi a l'endèmica immigració il·legal que arriba a les ciutats autònomes des del país africà, Madrid, Paula Brujats.
10: Sí, Marroc hi torna, reclama Ceuta i Melilla i rescata la vella aspiració marroquí en plena crisi migratòria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de respondre, però que ni parlar-ne, però el Partit Popular creu que el govern espanyol no combat el desafiament del Marroc.
11: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto.
12: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
10: La reclamació del Marroc arriba justament mentre el govern espanyol negocia amb ells el retorn del miler de migrants que continuen a Ceuta.
3: I això avui que hem sabut que les morts de migrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat, segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions.
1: I la sequera sembla lluny, però al Pirineu hi ha restriccions d'aigua. Baix cabal a la Noguera Ribagorçana i el turisme ha disparat el consum d'aigua a la zona, mentre a Europa les restriccions d'aigua comencen a ser la tònica.
3: I a la cultura passarem per Besalú, a la Garrotxa, on arrenca els nits de les nits de circ, que també passarà per Roses, a l'Alt Empordà, i Palamós, al Baix Empordà.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports amb l'Ernest Macià. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Avui, amb un Barça que ha tornat a la pretemporada amb els campions del món, llevat de Ferran Torres, que continua pensant en París.
13: Exacte, és a punt de tancar-se aquest acord entre Barça i PSG. Ferran Torres ha obtingut el permís del club per no arriscar-se a lesió. Els que sí que han tornat a veure ja la ciutat esportiva, tot i que no tots han entrenat, són, per exemple, Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine, que no ha completat tot l'entrenament.
1: Serà d'aquí a 35 minuts, de fet, perquè arribin als esports. I ara, la doble T, trànsit i temps. Ens interessem de seguida per la situació a les carreteres catalanes, però una incidència aquest migdia a l'aeroport del Prat ha fet aturar vols i ha provocat diversos retards. Segons Aena, ara el servei s'està restablint a poc i les aerolínies tornen a operar amb normalitat. Això pel que fa a l'aeroport. Avui estem parlant del trànsit, especialment amb la mirada posada al sud i a ponent. Mariluz García, com ho tenim? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Doncs l'AP7 ha registrat retencions des de mig matí. Ara la trobem congestionada en un tram una mica llarg entre Castellbisbal i Gelida i també a l'altura del Vendrell, tot en direcció Tarragona. La B24 a Cervelló i Vallirana per enllaçar amb l'N340 també en sentit sud. La mateixa N340 al Vendrell i a Creixell també direcció Tarragona. I una altra via que va cap al sud, als túnels del Garraf, la C32 amb retencions de Castelldefels a Sitges en direcció Tarragona, també a l'altura de Cubelles. I això afecta la C31 a Castelldefels per enllaçar amb la C32.
1: Això pel que fa al trànsit. La doble T incorpora el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Un temps on, Jofre Genoé, habitualment teniu tota la nostra atenció, però avui encara amb més interès. Bon dia.
16: Bon dia. Doncs sí, estem pendents bàsicament dels núvols que puguin haver-hi aquesta tarda. Aquest matí no n'hi ha hagut pertinent cap, però ara sí que ja comencen a créixer alguns que ja esperàvem al nord del país, que és on la visió d'aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total, pot ser més dificultosa, més dificultada pels núvols. Aquestes nuvolades que van apareixent al Pirineu es poden estendre al Prepirineu i generar una tarda de cel variable, mitja nuvolat, fins i tot amb alguns petits ruixats, no grans ruixats com els d'aquests darrers dies, però amb certa inestabilitat encara, i, en definitiva, mantenir un cel poc serè que no ajudi a poder arribar a veure el sol. En definitiva, és on s'espera que sigui més difícil poder observar aquest fenomen. De la Catalunya central cap al sud no creiem que arribin aquests núvols. Per tant, en principi, es mantindrà el cel serè i, en tot cas, el que estarem pendents és d'algun núvol puntual que pugui haver-hi. Per exemple, algun núvol baix, molt local, a la costa, però que, en principi, mirant cap a l'horitzó, no hauria d'influir. O també alguna franja de núvols prims passatger que pugui arribar coincidint al moment de la posta del sol, al moment de l'eclipsi. Serien fenòmens molt puntuals, molt locals, i que, en principi, doncs no afectaran a la major de les comarques del centre i sud del país on es podrà veure bé aquest fenomen. Tenim en compte la temperatura, perquè avui les temperatures pugen, hi haurà valors pròxims als 40 al Pla de Lleida, i en el moment de l'eclipsi, encara que siguin valors més baixos, se'n deixin anar baixant, encara pot haver-hi doncs, temperatures, sobretot cap al Pla de Lleida, superiors als 30, i pròxims als 30, fins i tot a la mateixa costa, molta xafogó. Cal dir, per últim, que ja ha passat l'eclipsi pels propers dies, sobretot acá al cap de setmana s'entrarà un canvi de temps que ens ha dut més ruixats i un descens de les temperatures. Fins a llavors, tocant sostre, els termòmetres han de pujar més i demà podria haver-hi algun altre 40 graus.
1: Esperem, doncs, que la meteorologia es comporti, que hi ha molta expectació. Gràcies, Jofre. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:08. Ha arribat el dia. Aquest vespre a Catalunya viurà un eclipsi de sol que serà total a bona part del país. L'expectació ha anat creixent des de fa dies i a aquesta hora l'epicentre del seguiment de l'eclipsi és a Roquetes. Allà hi ha l'Observatori de l'Ebre, un referent institucional i científic que, a més, es va estrenar coincidint amb l'últim eclipsi similar que es va viure a Catalunya l'estiu del 1905. Un bon grapat de científics acompanyen a aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Roquetes, des d'on es faran, aquesta tarda, conferències relacionades amb un eclipsi total que no es tornarà a viure a Catalunya fins al 2180. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Roquetes amb Ricard Buigas i el suport tècnic d'en Raül Orgales. Bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Salvador Illa estava acabant de visitar a les instal·lacions. Ara té previst fer un dinar informal amb la comunitat científica. Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi. Un minut i mig. A Tarragona, 61 segons, i a Lleida, poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director també de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
18: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
4: Ara només cal estar pendents que els núvols no facin la guitza. L'Observatori de l'Ebre, com bé explicàveu, va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, es va aprofitar el moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes, que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Illa ha tancat avui l'acte que arrenca en aquestes jornades. Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís d'invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
19: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer, i en particular amb aquest observatori, i em deia la consellera que aquesta legislatura, com a mínim, invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
4: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
1: Un dels aspectes que més amoïna avui les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es traslladin cap a les zones on la visibilitat de l'eclipsi serà del 100%, i això pot provocar el trànsit a les principals vies d'accés, pot complicar-lo. El Departament d'Interior preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui, doncs, complicar-se, tot i que confien que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'acudir als llocs habituals i contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
20: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
5: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici del 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa, amb la qual s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil de la Generalitat. Per facilitar aquesta operativa, s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
1: La Clara Chavarría feia referència a dues branques, la de les ulleres, de seguida l'abordem, però també la mobilitat. Per evitar col·lapses a les carreteres, ja fa dies que les autoritats recomanen fer servir també el transport públic per desplaçar-se cap a aquestes zones, les més sol·licitades per l'eclipsi. Doncs bé, el dia D ha arribat i un dels punts on efectivament s'ha fet evident la gran expectació és a l'estació de Sants. Des de primera hora, els trens cap al sud i Lleida van plens de gom a gom i fins i tot hi ha hagut gent que no ha pogut ni pujar els combois. A l'estació de Sants hi tenim la Mireia Sala, bon dia.
21: Bon dia. Des de primera hora del matí, els trens regionals que van cap a Lleida i sobretot cap al sud de Catalunya van pleníssims. Hi ha passatgers que, tot i tenir bitllet, es queden sense poder entrar al tren de tanta gent que hi ha. És el cas d'aquest home.
22: Bueno, ha arribat el tren ara a la una per anar fins a Vilanova a veure l'eclipsi i està tot el tren ple de gent i no podem entrar. No sé ni quines solucions donaran, si els canviaran de tren o posaran un altre, no ho sabem encara.
21: Però el bitllet sí que l'heu pagat.
22: El bitllet l'hem pagat, sí, el portem al mòbil amb el QR, sí.
21: Entre els que han optat per agafar el tren per desplaçar-se fins als llocs on veuran l'eclipsi, hi ha molts grupets d'amics i també estrangers que viuen a la zona de Barcelona, com aquest noi.
23: We came here actually to
24: hem vingut gather. Aquí, de fet, per reunir persones que parlen un mateix idioma. I volem anar a veure l'eclipsi solar a Tarragona.
23: In Tarragona.
21: Per tornar, alguns diuen que s'esperaran a demà i altres tenen intenció de fer-ho aquesta nit.
25: Tornem avui. Potser agafem l'últim tren. Estem discutint si agafar el penúltim o l'últim, perquè, clar, a l'últim estarà tot ple.
21: De fet, ara només es poden comprar bitllets de tornada per aquest últim tren que ha posat Renfe a les taquilles. Veient l'afluència de passatgers, la companyia ha reforçat les línies del sud allargant els trens perquè hi hagi més vagons.
1: N'hi n'hi ha d'altres, però, que han sigut més previsors. A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el Turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que han repartit avui l'Ajuntament s'han exhaurit en poques hores. Lleida, Estela Busoms.
0: A les 10 ja hi havia cues per recollir-les a la porta de l'oficina de turisme. Molts veïns de Lleida, però també visitants, com el David de Sevilla.
2: També sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
0: El turisme internacional també s'ha disparat. Al Turó de la Seu Vella hi hem trobat l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
6: Also in 1999.
7: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
6: So we wanted to come again and experience it again.
8: Com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
9: It's the best place to be.
0: En aquest turó monumental només hi podran accedir 2.000 persones i les reserves es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
26: I don't know, maybe the town...
27: No ho sé. Potser la gent del poble se les ha quedat totes. Però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu. No hem tingut sort.
26: Sorry, you're out of luck.
0: També s'han esgotat les 10.000 entrades per a l'altre punt habilitat per l'Ajuntament, al barri dels Mangraners.
1: Hem passat per Tarragona, hem passat per Lleida, allà tindran la sort de veure'l al 100% aquest eclipsi, a Barcelona no, però l'Ajuntament demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure un eclipsi solar que arribarà al 98-99% a la ciutat, tenint en compte que les restriccions d'accés vigents i l'elevat risc d'incendi. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeracions de persones juntament amb Montjuïc i l'anella olímpica, Laura Cugat.
28: Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombres d'efectius de la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
29: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem a motiu de la peste porcina, i els llocs hi ha més o menys habilitats, ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador de l'anella olímpica.
28: El dispositiu especial s'activarà entre les 2 del migdia i les 12 de la nit. Batlle fa una crida a la prudència i insisteix en l'anticipació a l'hora de fer els desplaçaments. Com s'ha dit aquests dies, s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles del que és habitual, amb xifres semblants a les un cap de setmana.
1: Hem insistit i han insistit les autoritats en la seguretat. Llargues cues aquest matí en algun establiment que encara disposava d'ulleres homologades per veure l'eclipsi. Els últims dies la majoria de punts de venda han penjat el cartell d'ulleres esgotades i s'ha fet difícil trobar-ne per a les persones que ho han deixat per l'últim moment o han acabat fent plans improvisats.
30: Sí que tenia previst veure'l, però és que està tot ja esgotat i llavors m'han passat aquell lloc que sí que es veu que n'hi ha i...
31: Nens petits, una mica d'improvisació i al final hem dit a última hora, va, vinga, va, fem-ho i ja està.
1: Aquestes eren algunes de les desenes i desenes de persones que feien cua per comprar unes ulleres a l'Eixample de Barcelona, Jordi Canal.
32: Sí, el fabricant català Celestec, l'únic que produeix ulleres per l'eclipsi a l'estat, ha instal·lat un punt de venda en una barberia del carrer Dibou. També en venen a la fàbrica, a l'Hospitalet de Llobregat. N'han fabricat 11 milions. José Crespo és el director de vendes de la companyia.
33: Som fabricants a Barcelona, som fabricants a Catalunya, i la meva intenció i la meva idea és que ningú de la meva ciutat es quedi sense ulleres certificades i 100% segures per gaudir de l'eclipsi.
32: Moltes òptiques i farmàcies ja les tenen esgotades, ho explica la responsable de màrqueting de les òptiques del Pont de Girona, Maria Figueres.
34: Fa una setmaneta, des de dimecres passat, que ja hi va començar a augmentar la demanda. Però ha sigut més bogeria, jo crec, que aquests dos últims dies. Ha aparegut el FOMO aquest típic, no?, que es diu, i la gent ha embogit.
32: Alerta perquè les autoritats de consum han advertit i han demanat la retirada d'alguns lots i algunes marques d'ulleres comercialitzades per veure l'eclipsi d'avui. La majoria tenen el filtre excessivament fosc i això pot fer que els usuaris se les retirin per localitzar el sol i es puguin exposar els ulls a la radiació directa.
1: I l'eclipsi també el podran seguir les persones cegues gràcies al projecte inclusiu que ha posat en marxa el govern. Es tracta d'un dispositiu anomenat Light Sound, que converteix els canvis de la intensitat de la llum durant l'eclipsi en diferents sons. D'aquesta manera, les

0: L'eclipsi servirà a l'hora de laboratori natural per a més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoeclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC, Maria Costa.
1: L'eclipsi farà baixar la llum, la temperatura i també canviar el vent, i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
2: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells, que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades, i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més, fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
1: Un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte Ecoeclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho ha explicat Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
3: Van estar grabando automáticamente durante 5 días seguidos. 2 días antes del eclipse, el día del eclipse y 2 días después. Y la idea es entender cómo los animales sonoros, principalmente las aves y los murciélagos, cambian sus vocalizaciones durante el eclipse y ver si hay algún comportamiento asociado a ese cambio de luminosidad que ocurre durante el eclipse.
1: S'enregistrarà en principalment aus, però també d'altres animals, com les eugues i els llops.
0: L'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per a tothom, Sara Cañete.
4: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i per aconseguir aquest objectiu han fet una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
5: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
4: La Martina i la Bruna són dues de les participants.
6: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure o un anell de sol o només veurem la lluna.
7: Quant durarà això?
6: 3 minuts.
4: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu, i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà observar l'eclipsi, però de forma indirecta.
0: Passen les hores i els minuts i creix l'expectació. Si no teniu l'oportunitat d'acostar-vos a algun dels punts on es podrà veure, us diem que a les antenes de Catalunya Ràdio i 3CatInfo podreu seguir tota la informació al voltant d'aquest esdeveniment tan especial. La tarda d'estiu es trasllada al Port de Tarragona des de les 4 de la tarda amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, i a partir de les 6 i des d'allà mateix arrenca el programa especial que dirigirà en Francesc Garriga fins a 2:15 del vespre. A partir d'aquella hora, edició especial del Catalunya Vespre amb en Marc Güell, amb un resum de tot el més destacat de la jornada i connexions des dels diferents punts del país. Són les 2:23, una pausa i anem fins a Colòmbia.
8: Catalunya migdia.
9: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de 2 miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
8: Catalunya migdia.
0: Deixem enrere el capítol dedicat a l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers, militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són 1.000.

0: L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, s'ha emportat la pitjor part i les víctimes mortals ja són un centenar en aquell punt. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella.
2: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
1: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
3: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de seguida han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
1: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de la Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
0: Per ara, continua sense constar cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, del 169 d'ahir al 75 d'avui. Pols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula i molt la resposta al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia. És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, rescata el seu ministre de Justícia.
5: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
4: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
6: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
7: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
4: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almed Curra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
8: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
4: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
0: Amb tot això es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània malgrat que les arribades a Europa han baixat. És el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions corresponent als 4 primers mesos de l'any, Cèlia Sarnades.
9: La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí l'OIM ha comptabilitzat més de 800 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants, com deies, que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics com el cicló Harry van incrementar els naufragis. I on els morts han crescut més en diferència, però és a la ruta oriental, que és la que va per Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la d'Espanya, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, és a dir, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut en picat un 70% i també el nombre de morts. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost.
0: En punt, 2:45 de la tarda, els canvis de vent i les restriccions de vol dels mitjans aeris dels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc.
10: Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix ha estat desallotjada. En total són 681 les persones evacuades i, de moment, no es preveuen més desallotjaments. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
11: Que podem reduir la capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento en incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ya garantizar que el incendio no avance.
10: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de Sant Juan de la Penya.
0: Més qüestions, problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme aquests dies. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
12: Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
13: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, les captacions de barranc pateixen molt. Són pobles que ara, en període estival, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
12: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
14: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
12: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Això passa aquí, però fora de casa nostra, les onades de calor amb temperatures de rècord des del mes de maig i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys, Txell Vallespí.
15: En els últims mesos, els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses arreu del país. Més de la meitat dels aqüífers estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica, i això ha obligat algunes centrals nuclears a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. La que ha hagut d'aturar del tot la seva activitat és la més gran de França, situada a la costa del Mar del Nord, on les altes temperatures del mar han atret grans bancs de meduses que han col·lapsat les estacions de bombeig d'aigua marina del complex. A Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies i l'encariment de costos. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes que es mouen pels rius amb les barcasses que ara no poden navegar. Al Regne Unit, també, l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 amb restriccions d'aigua, mentre el groc tenyeix els parcs i els jardins britànics. El juny i el juliol han sigut els mesos més càlids de la història a l'est d'Europa, segons el Servei Climàtic Copernicus, unes dades que confirmen que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament.
0: L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien, Laia Ortega.
16: Més enllà de la falta d'ocupació, els països en
4: desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa a Europa, és aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals.
0: Amb aquesta informació econòmica hem entrat de ple en la informació internacional. Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
16: Bon dia. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
17: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
16: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.

0: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: Va, nois, que se'n fa tard.
1: A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP i GP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
2: Dos quarts i mig de tres. Segurament no cal dir-ho, falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle i la fascinació que està despertant amb milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total, ho hem explicat, també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Us parlem de dues pel·lícules. Valèria Obereda, bon dia.
3: Bon dia.
2: Quina és la primera pel·lícula on apareix un eclipsi?
3: Ens hem de traslladar al 1907. És el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna de Georges Méliès, ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes. S'hi veu un curiós festeig romàntic.
2: Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist.
3: Sí, del director Richard Fleischer, que el 15 de febrer de 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitat de repetir la presa.
2: I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. Roc Fargas.
4: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
5: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent es sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
4: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
2: I passem per Girona. La companyia de Flying Caballero és el cap de cartell del festival Nits de Circ, que comença avui i que se celebra a 3 municipis gironins, Laia Claret.
6: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. Els guanyadors també del festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Són un total de 15 funcions als 3 municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
2: No hi ha dubte que arriben als esports, és la seva sintonia. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Al Barça avui s'han incorporat a la pretemporada Lamine Yamal, Pedri, Olmo i Cubarsí. Ja hi són pràcticament tots, eh?
8: Tu has dit, pràcticament tots. De fet, d'aquests que has dit, Lamine Yamal i Pedri no han entrenat amb la resta de companys sobre la gespa i qui no ha tornat, falta aquest, que és Ferran Torres. No és gens lluny de signar amb el PSG. De fet, s'està pendent de l'acord entre Barça i PSG, que, per cert, juga avui la final de la Supercopa d'Europa. Tampoc, evidentment, hi era Rodri, amb una imminent segona oferta del Barça, i una mica més lent i complicat és el cas de Julián Álvarez a l'Atlético, que avui tot just s'ha retrobat amb el seu entrenador.

0: Avui era el dia D amb Ferran. Avui també és el primer dia d'escola, com hem sentit ara, per a molts dels jugadors que van guanyar el Mundial. Lamine Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, també doncs, per a Ferran Torres. Però avui era, Joan Fitó, la prova del cotó. Si avui no es presentava, ja més o menys podíem intuir el següent pas.
1: Sí, bé, no és que no s'hagi presentat, sinó que tenia permís del club per no entrenar-se. Avui estava citat a Ferran, igual que els seus companys, però, com diem, amb permís del Barça no s'ha entrenat. Ahir ho vam explicar al Tot Costa, que això era una possibilitat. Doncs bé, avui Ferran no ha tornat a la disciplina blaugrana, no ho ha fet aquest matí, té permís del Barça per allargar el seu retorn, tot plegat per tancar el seu fitxatge pel PSG. De moment, però, no hi ha acord entre Barça i PSG. Els francesos juguen avui la final de la Supercopa d'Europa. En principi, aquesta absència de Ferran hauria d'accelerar el procés de la seva sortida i el valencià convertir-se així en futbolista del PSG aviat.
0: Molt bé, la resta sí que han tornat tots, eh?
1: Sí, Cubarsí i Olmo han fet treball de camp, normalitat. En canvi, Pedri i Lamine no han saltat a la gespa. Això sí, a 11 dies de començar la Lliga, Hansi Flick ja té a Barcelona tots els futbolistes que van disputar la final del Mundial, tot plegat per preparar, ara sí, aquest Elx Barça del dia 23, en el cas dels mundialistes, per començar, doncs, la seva pretemporada particular. El Barça s'ha entrenat aquest matí, aquesta tarda, segona sessió del dia. Veurem si, en aquest cas, ja amb treball a la gespa de Pedri i Lamine.
0: I avui ha sigut un dia important en el tema Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez tenia ganes ja dilluns de fer el que avui sí que ha pogut fer, i és que s'ha retrobat amb el seu entrenador, Diego Pablo Simeone.
1: Sí, no va poder ser dilluns, avui sí, retrobament, en aquest cas, sobre la gespa de tots dos. Julián s'ha entrenat amb la resta d'internacionals que van tornar dilluns al marge del grup treball específic. Això sí, primer contacte directe entre Julián i Simeone. Dilluns s'havien de reunir. Julián havia de fer el gest que el Barça esperava i demanar a Simeone, doncs, que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. Veurem com evoluciona el cas Julián i si es produeix durant el dia d'avui aquesta trobada. Per cert, s'ha lesionat Sorloth. 4 setmanes de baixa el davanter de l'Atlètic de Madrid. Per tant, un pal més a la roda, doncs, perquè es pugui desencallar aquesta arribada de Julián al Barça.
0: Sí, que Sorloth es podria perdre l'inici de Lliga. I també s'està coent a foc lent, potser massa lent pel gust de molts culers, l'arribada de Rodri.
1: A priori serà més fàcil que l'arribada de Julián. El City està més predisposat, evidentment, que l'Atlètic de Madrid. El Barça, però, ha de pujar la seva oferta si vol que Rodri marxi de Manchester, però, igual que Ferran, tant Barça com City estan condemnats a trobar-se. Rodri avança, més lent del que voldria el Barça, però avança i serà jugador del Barça si res no es trenca els pròxims dies.
0: Per cert, que aquest matí hem vist a les xarxes socials la nova equipació, tercera equipació del Barça. Déu-n'hi-do.
1: Sí, té com a protagonistes els torns verds i reivindica una generació de jugadors, segons explica el Barça, que ha crescut somiant defensar el seu escut. És un disseny retro, inspirat en els anys 90, que reinterpreta una de les estètiques més icòniques del club. Colors verd frost, en parla el Barça, i cactus dust. No sé quins colors són exactament aquests, però a mi, al veure-la, em recorda el Barça de Risto Stoikov.
0: No t'has inventat, no, aquests colors?
1: No, o sigui, són els que explica el Barça amb què està inspirada la samarreta.
0: Molt bé, doncs serà la tercera equipació. És una samarreta que ja l'hem vista alguna altra vegada, almenys a nivell de color. Després hi ha retocs en el disseny. El Barça, que per cert, solidaritza amb Colòmbia, després del que va passar l'altre dia dilluns, el terratrèmol magnitud 7.4.
1: Sí, la Fundació del Barça donarà 100.000 euros als afectats pel terratrèmol de Colòmbia. Els diners volen reforçar les tasques humanitàries de les ONG en termes d'accés a l'aigua potable, assistència, suport als desplaçats i també alimentació.

0: Parlant de Mercato, en aquest cas, però, a l'Espanyol, els blanquiblaus han presentat oficialment a un jugador cedit, Unai Núñez, que arriba cedit del Celta per aquesta propera temporada. Josep Gaia.
1: Sí, el jugador ha estat presentat fa una estona com a nou jugador de l'Espanyol. Com deies, Ernest, arriba cedit del Celta per una temporada i el cost de la cessió ronda els 250.000 euros. L'Espanyol es farà càrrec d'aproximadament el 50% de la fitxa d'Unai Núñez i un cop arribi la temporada tindran l'opció de comprar el futbolista per uns 3 milions d'euros. Durant la presentació, Unai Núñez s'ha mostrat il·lusionat en signar per l'Espanyol.
2: Venir a un equipo como el Espanyol, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace tener más ilusión aún.
1: El jugador basc ja ha pogut debutar amb la samarreta blanquiblava i ho va fer en l'amistós de dissabte contra el Coventry, partit que van perdre per 3 gols a 1.
0: Molt bé, doncs feta la presentació d'aquesta sessió, la defensa de l'Espanyol, hi ha més expectació perquè a l'entorn pericú es voldrien veure més incorporacions i van debutant massa lent.
1: Sí, doncs precisament sobre això n'ha parlat Monchi, el director esportiu de l'Espanyol ha explicat el motiu pel qual encara no arriben més fitxatges.
3: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
1: A hores d'ara, l'Espanyol ha fet 4 fitxatges, Calatrava, Hartman, Moscardó i Unai Núñez. Com vam explicar fa uns dies, els blanquiblaus estan negociant amb el jugador de l'Inter de Milà, Isiah Kakamate. Pel que fa a l'Espanyol femení, aquest matí ha guanyat per 2-0 a l'Europa.

0: Aquest vespre comença la temporada oficial de futbol continental amb la final de la Supercopa d'Europa a Salzburg. La jugaran el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery, Carles Vila.
1: Juguen, per tant, l'actual campió de la Champions, el PSG, i el de l'Europa League, l'Aston Villa. Els francesos buscaran la seva segona victòria a la Supercopa, en la que serà la seva tercera final. Luis Enrique lamenta el poc temps que han tingut per preparar aquest important enfrontament. De fet, la majoria dels jugadors es van incorporar dilluns als entrenaments.
2: No, és una situació surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: El tècnic asturià no va voler valorar la possible arribada del blaugrana Ferran Torres.
2: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores... que estan en el Paris Saint-Germain.
1: Pel que fa a l'equip anglès, és el segon cop que juga la Supercopa. La primera vegada, encara amb el format de doble partit, l'Aston Villa va guanyar el títol superant tot just el Barça d'Udo Lattek. El tècnic de l'equip anglès, Unai Emery, s'ha convertit en un expert en superar els grans equips europeus. Tot i això, té clar que avui s'enfrontarà al que considera millor tècnic mundial en aquests moments.
3: És difícil catalogar el millor entrenador, però si hablamos... de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
1: L'Aston Villa té dues baixes importants per al partit d'avui, la del porter argentí Dibu Martínez i el lesionat Mansambi.
0: Aquest vespre, el Madrid de José Mourinho s'enfronta al Deportivo de la Coruña en aquell tradicional trofeu de pretemporada que molta gent coneixereu, el Teresa Herrera. És el penúltim amistós abans del debut a la Lliga. Mourinho, però, està més preocupat per la posada a punt de l'equip amb molts jugadors que acaben d'aterrar i que no hi seran encara. Carles Vila.
1: Avui mateix ha tornat l'anglès Bellingham, l'últim dels internacionals de l'equip blanc que va disputar el Mundial. No ha viatjat a la Coruña, com tampoc ho han fet la majoria de les estrelles del Madrid. Han quedat fora de la convocatòria Cucurella, Konaté, Tchouaméni i Mbappé. Tampoc ha viatjat el que s'ha convertit en el traspàs més car del club blanc, Yann Diomandé, que va aprofitar les seves primeres declaracions als mitjans del club per agrair la confiança del tècnic i també de l'equip blanc.
4: Esclar que he donat les gràcies al tècnic. Havia tingut converses amb ell abans d'arribar i ara sóc aquí gràcies a ell i al club. Estic molt content. Haig d'agrair aquest traspàs i que el tècnic i el club hagin cregut en mi. És al·lucinant formar part d'aquest vestidor, poder aprendre dels companys. Fa poc els veia per la tele i ara compartim vestidor. És increïble.
1: José Mourinho té el difícil objectiu de mostrar una nova imatge general de l'equip abans del començament de la Lliga. Per aconseguir-ho, creu que Bellingham ha de ser, juntament amb Vinícius i Mbappé, les referències de l'equip, però caldrà alguna cosa més. El portuguès confia que l'arribada de Bernardo Silva permeti a l'anglès mostrar el seu nivell reial aquesta temporada. L'últim amistós del Madrid serà dissabte contra el Schalke 04 alemany.
0: I mentrestant, el Girona espera poder fer oficial aquestes properes hores la incorporació del mitjapunta Unai Hernández. Si no hi ha canvis d'última hora, serà el quart fitxatge de cara a la propera temporada. Eduard Solà.
5: I el Girona espera que pugui estar a disposició del tècnic Quique Álvarez de cara al debut a la Lliga aquest diumenge davant el Leganés. Unai Hernández és un mitjapunta català de 21 anys que va jugar al planter del Girona, que després va anar al del Barça i que després va anar al futbol saudita. Arribarà a cedir per l'Al Ittihad i es convertirà en la quarta incorporació nova del Girona després de Pixur, Izan González i Ivan Morante. De moment, però, no estan inscrits a la Lliga, però des del club confien que ho estaran abans de diumenge. Aquest matí sí que han inscrit David López i Estuani, que van renovar fa unes setmanes. El Girona també confia en poder vendre com més aviat millor Sigankov i Unagi, que no han jugat cap minut en aquesta pretemporada i que en el cas de l'ucraïnès, fins i tot, va demanar la carta de llibertat. També hauria d'acabar marxant Esprilla. El València també pressiona per Arnau amb unes condicions econòmiques que agraden al jugador, però de moment sense haver fet cap oferta al Girona. I veurem quin és el futur d'Àlex Moreno o Ivan Martín.
0: El Barça femení juga també avui partit de pretemporada i potser aquest serà un dels únics esdeveniments esportius que podrem, d'alguna manera, fer coincidir amb l'eclipsi, d'alguna manera explícita. És a les 7 de la tarda el partit i, per tant, David Gallofré, hi ha coincidència solar.
4: Sí, des del club repartiran 1.500 ulleres homologades per als espectadors. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
4: Recordem que Pere Romeu no podrà comptar amb Quica Nazaret, lesionada a l'adductor de la cuixa esquerra i estarà 4 setmanes de baixa, ni tampoc amb Aitana Bonmatí, que continua recuperant-se de la seva lesió. Tampoc hi seran jugadores com Serra Jordi o Aixa, convocades amb la selecció espanyola sub-20. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3 a partir de les 7. I aquest matí el Badalona també jugarà a partir de les 7 contra l'Adquercia de la Lliga Saudita al Bolot.
0: A l'Europeu de Natació de París avui podria caure medalla. Luca Hoop disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda després d'aconseguir ahir el segon millor temps a semis i Josep Gai a batre el rècord d'Espanya.
7: Sí, Luca Hoop va aconseguir la segona posició a les semifinals dels 100 metres lliures amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Davant seu només hi van quedar el nedador romanès David Popovici amb una marca de 46 segons i 72 centèsimes, rècord del campionat europeu. Amb el resultat aconseguit a les semifinals, Hoop va batre el rècord d'Espanya, un rècord que ell mateix tenia amb 47 segons i 72 centèsimes. El nedador de Sant Pere de Ribes va valorar així la segona posició aconseguida a les semifinals.
8: Justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: Aquesta tarda, quan faltin 8 minuts per les 7, Luca Hoop intentarà guanyar la medalla d'or en la final dels 100 metres lliures.
0: N'estarem pendents. Recordeu aquesta tarda especial, Eclipsi. Evidentment, s'anirà informant de tot. També a Catalunya Informació i aquesta possible medalla de Luca Hoop. Bones notícies, per cert, per una altra nedadora, la Ainhoa Campabadal.
7: Sí, aquest matí la nedadora de Sabadell ha aconseguit passar les semifinals dels 200 metres lliures de fer el 6è millor temps i aquesta tarda les disputarà a 6:45 les semifinals. També s'han disputat les sèries lliures de 4% en què han participat les catalanes Nayara Sobreviela i Ainhoa Campabadal i han aconseguit passar a la final després de quedar en segona posició. La final es disputarà aquest vespre a 9:15. Isaac Fernández i Nil Cadavall també han competit aquest matí, però han quedat eliminats de les seves disciplines.
0: I d'un europeu a l'altre, del de natació al d'atletisme de Birmingham, perquè aquesta tarda serà el torn d'un dels plats forts per l'atletisme català, que és la Jael Segura Bastué, santcugatenca, que disputarà les semifinals, això sí, encara semifinals, dels 200 metres, David.
4: Afrontarà aquesta ronda sense haver de passar per la primera gràcies a estar classificada dins del top 12 del rànquing europeu, un avantatge que li permet arribar més descansada a una de les curses importants del campionat. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia. L'atleta de 19 anys ha fet rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans espera repetir demà les bones sensacions de la cursa de classificació i tornar a competir al màxim nivell.
9: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
4: I demà també serà el torn d'Oriol Sánchez. El barceloní competirà en la primera ronda dels 200 metres, en una jornada que tornarà a tenir protagonisme català sobre la pista de Birmingham.
0: Fa 3 hores hem conegut els horaris de les jornades de bàsquet de la Lliga CB, anava a dir de les primeres. En realitat ha sortit tot el calendari ja de la Lliga CB.
10: Sí, sí, primer duel català serà la jornada 4, un Penya-Barça el 18 d'octubre. Els clàssics, com sempre, el primer per Nadal, dates de Nadal, Barça-Madrid, diumenge 27 de desembre. El segon, Madrid-Barça, el diumenge 28 de març. Primera jornada pels catalans, 2 partits dissabte. Bilbao-Manresa, el Manresa que debutarà a la pista del Bilbao. Barça-Corunya, això serà al Palau, 3 partits diumenge. Breogán-Penya, Girona-Múrcia i València-Lleida. Això, la primera jornada. La segona, Joventut Andorra, Manresa Breogán, Lleida Burgos, Baskonia Girona i Múrcia Barça.
0: Molt bé, i el Nou Congost aquest matí s'ha viscut una cosa que no és habitual de veure, i és que gent amateur, gent que no és professional, té l'oportunitat, a través d'un càsting, d'uns trials, que en diuen, de poder fer la pretemporada amb el primer equip.
10: Sí, la idea darrere de tota la iniciativa és, més enllà de seleccionar el millor candidat, aconseguir que ells mateixos se sentin aquests jugadors amateurs doncs durant tot un matí jugadors d'elit. Per aquest motiu, els jugadors s'han sotmès a proves físiques en què un preparador del primer equip i els tècnics assistents els han avaluat, unes proves que s'han fet tant al gimnàs com al parquet, amb exercicis de resistència i sprints i cursa continuada. Després d'aquest primer procés de selecció, els candidats han posat a prova la seva capacitat tècnica i tàctica. A l'última part de l'entrenament s'han fet exercicis de situacions d'un contra un per veure doncs el talent individual, i també de 5 contra 5 per veure el seu joc col·lectiu.
0: I a veure, Josep, si ens hem de quedar de l'agenda d'avui amb un parell de temes, què subratlles?
7: Mira, en futbol, el Real Madrid disputarà el trofeu Teresa Herrera al camp del Deportivo i el Málaga rebrà el Fulham d'Álvaro Arbeloa al trofeu Costa del Sol. En futbol femení tenim el partit del Barça femení contra el Montpellier, i també jugarà el Badalona Women contra l'Alcabixà a Olot.
0: Molt bé, avui recordem que juga aquesta final de la Supercopa d'Europa. És un altre dels grans esdeveniments, a partir de les 9 del vespre, entre el PSG i l'Aston Villa. I els europeus estarem pendents, sobretot, d'aquesta possible medalla de Hug, el de Sant Pere de Ribes, del Garraf, perquè avui podria caure, va entrar amb el segon millor temps. Per tant, com a mínim, la plata és una ambició raonable. I els europeus d'atletisme, ho hem sentit també, a les 9:20, ja vespre, un cop hagi passat tot l'assumpte d'astronòmic, podríem dir, una altra estrella, la catalana Jael Bastué, disputarà les semifinals als 200. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà a les 2, més.

0: 3CAT Info.
1: En punt les 3 de la tarda. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda s'incrementi el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat a llocs escollits per seguir l'eclipsi. També s'ha recordat la importància d'acudir als espais habilitats per contemplar el fenomen i utilitzar, sobretot, ulleres homologades. A 8:45, un eclipsi solar escombrarà Catalunya d'oest a est. L'eclipsi serà total en una àrea extensa que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país podrà veure també el fenomen parcialment. Una situació com la d'aquest vespre no es podia observar a Catalunya des del 1905. A Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva a més de 250 i el nombre de ferits arriba ja al miler. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El govern colombià ha decretat 3 dies de dol. El Marroc torna a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia, Tarrabat, creu que és la solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que Ceuta i Melilla continuaran sent ciutats espanyoles, però evita el xoc directe amb el Marroc. Vladimir Putin amenaça els països occidentals de respondre amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota fantasma. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que ajuden al Kremlin a transportar petroli. L'exèrcit israelià ha començat avui a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen la llum i l'aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. La Casa Gran del Miracle de Riner al Solsonès, un edifici del segle XVI, torna a obrir com a centre d'interpretació del barroc. Ho fa després de 15 anys d'obres de rehabilitació. Arrenca Besalú el festival Nits de Circ. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, com a novetat, també a Palamós, al Baix Empordà.
0: Esports.
2: L'equip espanyol de natació de relleu 4% lliures femení s'ha classificat per a la final amb les catalanes Ainhoa Campabadal, Irene Ciércoles i Nayara Sobrevielha fent rècord estatal. Campabadal s'ha classificat també per les semifinals dels 200 i Ciércoles per la dels 500. En futbol, Ferran Torres no s'ha incorporat als entrenaments del Barça amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG. Els parisencs juguen avui la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. I el Barça femení juga avui a les 7 el primer partit de la pretemporada contra el Montpellier, el Johan Cruyff. També a les 7, Badalona Women, al Qatar Saudita, amistós a Olot.
1: El temps aquesta tarda sorgiran nuvolades amb cel poc ser a la meitat nord del país i fins i tot amb possibilitat d'alguns ruixats puntuals. A la resta es mantindrà el domini del sol amb pocs núvols i calor intensa, amb valors de 35 a 39 graus a l'interior i notable xafogó a la costa. A l'hora de l'eclipsi es mantindrà aquesta tònica.
0: Trescat Info.
1: 3 i 4 minuts, us informa Carme Clàries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Comencem. Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total. És un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. Un dels aspectes que més preocupa les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es desplacin fins a les zones on l'eclipsi serà visible al 100%, fet que pot complicar el trànsit a les principals principals vies d'accés. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar aquesta tarda, tot i que confia que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
4: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
3: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
1: L'Observatori de l'Ebre és el referent institucional i científic de l'eclipsi al país per la seva història i també per la seva ubicació. Ara, a aquesta hora, el president Salvador Illa dina membres de la comunitat científica. Unitat mòbil a 3CAT Info a Roquetes amb Ricard Buigues i amb el suport tècnic de Raül Orgales.
5: Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi, 1 minut i mig, a Tarragona 61 segons i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
6: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
5: L'Observatori de l'Ebre va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, van aprofitar aquest moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes i que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Salvador Illa ha obert aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís per invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
7: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia la consellera que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
5: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
1: A l'estació de Sants de Barcelona aquest matí els trens cap al sud i Lleida per veure l'eclipsi anaven plens i fins i tot hi ha hagut passatgers que s'han quedat a l'andana. La situació, però, sembla que millorat. Estació de Sants, Mireia Sala.
8: Durant tot el matí, els regionals que van cap al sud han anat planíssims i hi ha hagut persones que no han aconseguit pujar-hi perquè no hi cabia ningú més. Tot i això, des de les dues s'ha notat menys afluència i l'últim tren que ha sortit cap a Reus ja anava bé. Fins i tot hi havia seients buits quan el comboi ha arribat a Sants. Entre les moltes persones que avui han optat pel tren, hem vist molts grupets de joves com el d'aquest noi.
9: Des de fa setmanes ho hem estat mirant a Google o a ChatGPT o per TikTok i doncs teníem ganes de veure-ho i doncs anem a Altafulla.
8: De tornada, Renfe ha posat un tren que surt de Tortosa a les 10 de la nit, però no es pot comprar el bitllet amb anticipació, només es pot adquirir a les taquilles. Veient l'afluència que hi ha hagut aquest matí, la companyia ha decidit reforçar els trens del sud enganxant-ne dos per tenir més vagons i, per tant, més capacitat.
1: Gràcies, Mireia. Una fallada elèctrica a la torre de control ha fet aturar aquest migdia l'operativa de l'aeroport del Prat, segons Aina. Durant uns minuts, els avions no s'han pogut enlairar ni han pogut aterrar. L'organisme gestor aeroportuari assegura que la incidència s'està resolent. Segons diu, a poc a poc s'ha començat a restablir el servei i s'ha estat treballant perquè les aerolínies tornin a operar amb normalitat. Alguns passatgers, però, es queixen de la situació a les xarxes socials. N'hi ha que expliquen que porten embarcats una hora pendents d'enlairar-se.
0: 3CAT Info.
1: Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són almenys un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, és la més perjudicada i les víctimes mortals Allà ja són un centenar. El govern de Velardo de la Espriella ha decretat 3 dies de dol. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca.
10: Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat. Les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Velardo de la Espriella.
11: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
10: Com succeïa en el terratrèmol de Veneçuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
12: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de sequía han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
10: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de la Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
1: En el terreny polític, pols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol li deixa clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula i molt la resposta al Marroc i esquivar el xoc. Madrid, Paula Brujats.
13: És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, ha rescatat el seu ministre de Justícia.
14: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
13: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
15: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
16: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
13: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almezcurra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
17: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
13: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
1: Com a mínim, 3 noies han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual des que van arribar a la ciutat autònoma. 2 dels suposats autors ja han entrat a la presó i a un tercer se l'ha expulsat del país. En un dels casos, l'agressor va violar la noia i, a més, l'obligava a vendre drogues i les altres 2 van ser víctimes de tocaments. Davant la falta d'espais d'acollida a Ceuta, encara hi ha desenes de noies que malviuen pels carrers a l'espera d'una plaça.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara sobre migració, es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània, malgrat que les arribades a Europa han baixat, és el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions, que correspon als 4 primers mesos de l'any. La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí, l'OIM ha comptabilitzat 811 morts en els 4 primers mesos de l'any, que és el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com el cicló Harry, han incrementat els naufragis. on els morts han crescut més, però és la ruta oriental cap a Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la coneix la costa oest de l'Àfrica, el Senegal i Mauritània amb les Illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut un 70% i també el nombre de morts, segons l'OIM. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat en els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost. L'OIM calcula que al món hi ha més de 300 milions de migrants internacionals i gairebé la meitat es mouen dins de la seva pròpia regió. Un quart de quatre de la tarda, fem atenció ara al trànsit i al temps. Com duia la situació a les carreteres en aquest dia de l'eclipsi, hores prèvies complicades a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Doncs sí que hi ha complicacions a les vies que porten de l'àrea de Barcelona cap al sud, o més a l'autopista AP7, on hi ha uns 12 quilòmetres de retencions intermitents entre Castellbisbal i Gelida, en sentit sud, en direcció Tarragona, i 3 quilòmetres més a l'altura del Vendrell, tot també en direcció Tarragona. També aturats a l'N340, al Vendrell, i de Roda de Barà a Creixell, també en sentit sud, i a la B24, a Vallirana, per enllaçar amb l'N340, també direcció Tarragona. A l'altra via que porta cap al sud, als túnels del Garraf, la C32, també aturats des de fa estona entre Castelldefels i Sitges, i també ara a l'altura de Cubelles, en direcció Tarragona. Tot això afecta també la C31, la carretera, amb aturades a Castelldefels i a Cubelles, també en sentit sud. D'altra banda, a l'autovia A2 trobem 3 quilòmetres de cua a Jorba, en direcció Lleida, on es fan obres, i 3 quilòmetres més entre Castellnou de Seana i Vilassant, al Pla d'Urgell, cap a Lleida també, a causa d'un accident. I a Barcelona, la Ronda a Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres que tallen un carril per sentit, i també de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit en Besòs. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
1: Amb el Jofre Genué.
19: Comencen a créixer ara mateix alguns petits núvols en punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu, que són els que esperem que vagin a més al llarg de les properes hores i es puguin estendre a gran part del nord del país. A l'àrea del Pirineu, del Prepirineu o zones pròximes. És on s'espera que el cel es vagi ennuvolant, mig ennuvolant, i en definitiva hi puguin quedar núvols que dificultin la visió de l'eclipsi ja avançada a la tarda, de cara a l'hora de l'eclipsi. En canvi, cap a la resta del territori serà més difícil. Es mantindrà el cel bastant asserenat, amb condicions molt òptimes. Per tant, a la zona de la totalitat serà difícil trobar algun núvol. I si n'hi ha algun que pugui dificultar de manera molt local, doncs en punts de la costa, algun núvol baix, o algun núvol prim passatger, poca cosa. En general, sembla que al sud de la meitat, al sud del país, doncs les condicions atmosfèriques ajudaran a poder veure perfectament aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total. Bé, tot plegat això sí, amb una calor molt intensa, amb temperatures que avui poden acostar-se als 40 graus al Pla de Lleida, superar o arribar als 35 en moltes poblacions i amb aquesta notable xàfugó a la façana litoral. Entre demà i demà passat es mantenen algunes nuvolades de tarda al nord del país i la calor molt intensa de plena canícula, i a partir del cap de setmana els ruixats guanyaran més extensió i les temperatures començarien a recular.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Obrim crònica internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals que el respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
20: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
21: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
20: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries, ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.
1: Els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. El que fan és identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar la llum i l'aigua, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A una localitat d'aquesta zona, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Avui l'exèrcit israelià ha començat a intervenir, Jordi Bresco.
2: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kuzarra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa

0: La Casa Gran del Miracle de Rini al Solsonès reobre després d'una restauració que ha durat prop de 15 anys. Ara acollirà un centre d'interpretació del barroc. Riner Joaquim Albalater.
1: L'edifici del segle XVI havia estat un alberg de viatgers i peregrins que havia acabat quedant en desús i s'havia anat deteriorant. El 2008 es va declarar bé cultural d'interès nacional i poc després, el 2011, van començar uns treballs de rehabilitació que han acabat ara. Joan Soler, l'alcalde de Riner, i Carles Pubill, l'arquitecte que se n'ha fet càrrec.
2: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici doncs, no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part doncs, de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
3: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, necessitava una rehabilitació integral.
1: Ara, més d'espais municipals i culturals, la Casa Gran s'ha convertit en un espai de divulgació i interpretació del barroc. Se centra en la vida quotidiana de l'època, amb la cuina o els diferents tipus d'habitacions originals i també en la relació entre les persones i el camp.

0: La companyia de Flying Caballero, guanyadors del prestigiós certament de circ de Monte Carlo, és el cap de cartell del festival Nit de Circ, que se celebra a tres municipis gironins. Arrenca aquesta nit a Besalú, a la Garrotxa, després s'atura a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, i com a novetat, acabarà a Palamós, al Baix Empordà. Anem cap a Girona, a Laia Claret.
1: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. Els guanyadors també del Festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
2: És un circ descapotat. Montem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Són un total de 15 funcions als tres municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
0: Falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península ibèrica en més d'un segle. I la fascinació que està despertant a milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total també s'ha viscut a les pel·lícules des dels inicis del CTR. Us parlem de dues pel·lícules. La primera, on apareix un eclipsi, és el del 1907. És el film de cinema mut, L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de George Méliès, ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi i la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes, si veu, un curiós festeig romàntic. Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. El director Richard Fleischer va aprofitar l'eclipsi real que hi havia a la Toscana el 15 de febrer de 1961 per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquell moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i autors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitats de repetir aquesta presa. 5 minuts per arribar a 3:45 de la tarda.
3: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
4: Bona tarda. L'equip espanyol de relleus 4% lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final a l'Europeu de Natació de París. Amb la presència de tres catalanes, Ainhoa Campabadal, Irene Ciércoles i Nayara Sobrevila, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya, vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 9:15 del vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació per les semifinals dels 200 lliures d'aquesta tarda, acabat quarta de la seva sèrie.

0: muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones, y creo que tengo una marcha más para esta tarde. Y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
1: Irene Ciércoles també s'ha classificat per a les semifinals, en aquest cas dels 50 metres lliures, amb el 8è millor temps. Aquest vespre, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà la final dels 100 lliures amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir a les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes, nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En futbol, el Barça, Ferran Torres no s'incorpora a l'equip amb permís del club, mentre el davanter valencià tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Ferran havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat: Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. La resta de jugadors del Barça tindran avui doble sessió, planificada per Hansi Flick, que ja té, ara sí, tots els futbolistes disponibles. El tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran. Avui mateix disputen el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
2: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: I el Barça femení juga el primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, un partit que coincideix amb l'eclipsi solar. I per això al Camp Blaugrana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
1: Aquest partit, el Barça-Montpellier, es podrà seguir en directe per Esport 3. I el Badalona Women juga també a les 7 contra l'Al-Qadsiyya de la Lliga Saudita a l'Estadi Municipal d'Olot. Lorena Navarro, jugadora de l'equip badaloní, en parla del partit avui.
4: Bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: L'Espanyol ha presentat al central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El central basc, de 29 anys, ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i també amb la selecció espanyola absoluta. Sentim les primeres declaracions de Núñez.
5: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: L'Espanyol es reserva una opció de compra quan acabi la sessió de Núñez. I victòria també avui de l'Espanyol femení en un amistós de pretemporada jugat aquest migdia contra l'Europa de la segona federació. Les blanquiblaves s'han posat 2-0 amb gols de Brown al minut 21 i un altre d'Anita Marcos al 77.
6: Dos quarts de quatre de la tarda, notícies més destacades a aquesta hora. Dos quarts de nou, un eclipsi solar escombrarà Catalunya 2 a 1. L'eclipsi serà total en una àrea extensa que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda s'incrementi el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat als llocs escollits per seguir aquest eclipsi. I a Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva més de 250 i el nombre de ferits arriba al 1.000. Xile. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El govern colombià ha decretat 3 dies de dol. A partir d'aquesta hora també us explicarem que l'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial. La sequera que pateix el riu Noguera-Ribagorçana ja ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sa Roqueta al Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal. I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. En esports, Oriol, què destaquem a aquesta hora?
1: Que Ferran Torres no s'ha incorporat als entrenaments del Barça amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG, un PSG que juga avui la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa.
6: Aquesta tarda sorgiran nuvolades amb cel poc serè a la meitat nord del país i fins i tot amb possibilitat d'algun ruixat puntual. A la resta es mantindrà el domini del sol amb pocs núvols i calor intensa amb valors de 35 a 39 graus a l'interior i notable xafogor a la costa. A l'hora de l'eclipsi es mantindrà aquesta mateixa tònica. Dos quarts de quatre i dos minuts, com us dèiem, Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Un dels aspectes, vaja, que més preocupa les autoritats és precisament la mobilitat. Es preveu que milers de persones es desplacin fins a les zones on l'eclipsi serà visible al 100%, fet que pot complicar el trànsit a les principals vies d'accés. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar aquesta tarda, tot i que confia que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
8: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
7: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
6: A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el Turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que ha repartit avui la paeria s'han exhaurit en poques hores. Lleida, està a la Bosoms.
9: Cues dels que han esperat a última hora i encara no en tenien. Ahir l'Ajuntament va anunciar que repartiria 3.000 ulleres homologades i avui ja les esperaven a la porta de l'oficina de turisme. Sobretot veïns de Lleida, però també hi hem trobat el David i la Bània, una parella de Sevilla, que han fet parada a Lleida per veure l'eclipsi.
10: También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
11: Y bueno, ahora poder sumar esto a nuestro álbum de recuerdos del verano, pues está muy bien.
9: Al Turó de la Seu Vella, les tanques per delimitar les zones de visió de l'eclipsi ja estan posades i aquest matí es descarregaven les begudes que s'oferiran als qui han tingut la sort de reservar entrada. Les 2.000 habilitades per aquest mirador privilegiat es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
12: I don't know, maybe the town...
13: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes. Però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
12: Sorry, you're out of luck.
9: Qui més qui menys, però, trobarà un punt idoni per seguir un fenomen que genera una gran expectació també pels qui no serà la primera vegada que veuen un eclipsi total. És el cas de l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
14: Also in 1999.
15: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
16: I com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
9: L'Stuart, britànic, ha aprofitat l'eclipsi per conèixer la ciutat de la seva parella, que és lleidatana.
17: Espero un espectacle fantàstic, veient l'eclipsi. Crec que serà fantàstic. I sí, veure la ciutat i simplement tenir una visita genial.
9: L'altre punt habilitat per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi és el barri dels Mangraners. Allà s'hi aplegaran unes 10.000 persones.
6: L'Ajuntament de Barcelona demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure l'eclipsi solar, tenint en compte les restriccions d'accés vigents i també l'elevat risc d'incendis. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeració de persones, juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica. És per això que se n'haurà més efectius a la Guàrdia Urbana, que activa tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'Alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
18: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs, demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem a motiu de la peste porcina, i els llocs ja més o menys habilitats ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador...
6: I al País Valencià unes 300 persones seguiran l'eclipsi a 1.000 metres d'altitud des de l'Observatori Astronòmic de Culla, al Maestrat. És un dels punts on la totalitat de l'eclipsi durarà més estona. Observatori de Culla, Alba Barbosa.
19: Aquí s'han organitzat activitats divulgatives, tallers infantils i l'eclipsi es retransmetrà en directe des d'una pantalla gegant connectada a un telescopi. L'aforament està ple des de fa mesos. No han pogut ampliar places perquè es tracta d'un observatori enmig d'un paratge natural i és turisme sobretot aficionat a l'astronomia que ve del País Valencià, de Catalunya, Madrid i altres punts d'Europa. En Víctor Fabregat és doctor en química i astrònom i qui farà l'explicació del fenomen.
20: És que vam reservar amb bastantes antelacions gent que li agrada l'astronomia i a més tenim afluència de molts punts de la geografia, no sols espanyola sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
19: Hi ha cadires preparades i els primers assistents ja han arribat amb el dinar preparat. La Lucía i la Paula són germanes, han vingut amb la família des de Castelló i no saben ben bé com imaginar-se un eclipsi.
21: Com una cosa molt guai, no? Té que ser. I...
22: Que estàs de dia i de moment s'apaga, no? I és la lluna i de moment és el sol.
21: Sí, no sé. I cosa que ha passat durant tants d'anys i tantes civilitzacions i crec que és una cosa molt xula de veure.
19: La totalitat de l'eclipsi durarà aquí 1 minut i 39 segons. Al País Valencià la totalitat es podrà veure des del nord de Castelló i fins a València. La Generalitat ha habilitat 9 punts oficials amb capacitat per a 84.000 persones i més de la meitat es preveuen que el contemplin des de la platja de Castelló.
6: 3CAT Info. Més coses al marge de l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones amb vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, és la més perjudicada i les víctimes mortals ja són un centenar. El govern d'Abelardo de l'Espriella ha decretat 3 dies de dol a Pereira i tenim l'enviat especial, Joan Biosca.
23: Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de l'Espriella.
24: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
23: Com succeïa en el terratrèmol de Veneçuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
25: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de seguida han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
23: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de las Priella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de las Priella, dient que només necessiten equipament tècnic.
0: 3CAT Info.
6: Atenció als que hagin d'agafar avui un vol al Prat. Una fallada elèctrica a la torre de control ha aturat aquest migdia durant uns minuts l'operativa a l'aeroport de Barcelona. Segons Aena, la incidència s'està arreglant i el servei s'està restablint lentament, tot i que encara no s'ha normalitzat. Ara mateix hi ha retards, sobretot pel que fa a les sortides, amb una trentena de vols afectats. Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes socials. N'hi ha que expliquen que porten embarcats una hora pendents d'enlairar-se. Els aterratges s'estan fent, però més espaiats. Tot això en plena temporada alta i quan s'ha sabut que l'aeroport del Prat continua batent rècords. Aquest juliol ha tancat amb gairebé 5,9 milions de passatgers, un 6% més.
2: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, la OIT, publicat a motiu del Dia Internacional de la Joventut. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació, els països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa Europa. És aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molt els llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals. L'Audiència Nacional Espanyola assumirà de manera íntegra el cas Leire Díez, l'exmilitant socialista, a qui s'investiga per suposades maniobres per desactivar causes judicials que afectaven al PSOE i al govern de Pedro Sánchez. El jutge de Madrid, que va obrir primer la investigació, ha acordat enviar tota la causa al magistrat Santiago Pedraz. Segons els informes de la Guàrdia Civil, el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE i situen Díez i l'exnúmero 3 del partit, Santos Cerdán, al capdavant.
0: 3CAT Info.
6: Els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc. Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix es troba desallotjada. En total són 681 les persones desplaçades i, de moment, no es preveuen més desallotjaments. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar que el foc entri a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznar Collar i a 11 carreteres tallades. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no poder volar a partir de 8:15 de la tarda a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
5: Que podamos reducir la capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento en incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ya garantizar que el incendio no avance.
6: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de San Juan de la Penya.
0: A 3CAT Info,
14: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
0: insostenibles.
26: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
27: Mai en la vida
1: ja havia plogut tant aquí com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: 3:15 de la tarda, fem atenció ara al trànsit. Connexió amb l'equip viari per saber com s'està circulant a aquesta hora, poques hores abans d'aquest eclipsi. Clàudia Serra, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs les principals retencions a aquesta hora són al sud del país i en concret a la P7 hi ha cua intermitent entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, del Vendrell a Roda de Barà i a Torredembarra, tot en sentit sud cap a Tarragona. També sentit sud retencions a la C32 entre Castelldefels i Sitges, C31 a Cubelles, Nacional 340 a Creixell i a la B24 a Vallirana. A la 2, sentit Lleida, atenció, la via està tallada a l'alçada de Granyanella per un accident. Es fan desviaments per la sortida 155, lentitud a Jorba per obres i entre Vilassana i Castellnou de Seana, on s'està retirant un vehicle que ocupa el voral. A l'àrea de Barcelona, més tranquil·litat, només destaquem retencions per obres a la Ronda de Dalt d'Horta a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en direcció Besòs.
3: El temps.
6: Amb el Jofre Genué.
10: El termòmetre continua pujant. Ara mateix la calor s'intensifica més que no pas ahir, amb valors que arribaran als 35 graus fàcilment a l'interior del país, o superiors, fins i tot aquests valors ja es passen al Pla de Lleida, on no descartaríem alguna xifra pròxima als 38-39. Fins i tot de manera local, també la Catalunya central o també interior de les comarques de Girona. En general, amb un cel bastant asserenat, però amb l'excepció del nord del país, perquè, malgrat que les condicions perquè es formin nuvolades disminueix, no desapareix. Per tant, del Pirineu i Prepirineu, les nuvolades aniran creixent en les immediates hores. No es descarta alguns petits ruixats, no creiem que sigui gran cosa, però sí que aquestes nuvolades, evidentment, mantindran el cel mig ennuvolat, variable, en definitiva, dificultant la visió de l'eclipsi de cara al vespre. Sobretot estem parlant, insistim, de la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, o zones pròximes o comarques de Girona. A la resta serà més difícil trobar núvols, on poden sorgir alguns de molt locals, a la costa, núvols baixos, o alguna franja de núvols prims passatgera. Però, en general, a la zona de la totalitat, en conjunt, el cel bastant serè o serè predominarà amb aquest ambient càlid que estem tenint, que encara tindrem aquests propers dies. Tant demà com demà passat, els termòmetres toquen sostre, fins i tot demà poden haver-hi xifres de 40 i encara amb algunes nuvolades no molt extenses, bàsicament en zones de muntanya del nord del país. Sembla que de cara al cap de setmana sí que les nuvolades guanyaran més extensió i les temperatures podrien fins i tot iniciar un descens.
3: 3CAT Info.
6: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, juntament amb altres factors, com ara l'increment del consum a causa del turisme o la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroca del Pont de Suar ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suar, Pau Rovira.
11: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada a les conques de l'Éssera i la Noguera-Ribagorçana, mentre que la Noguera Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
13: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara, en període estival, doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
11: A la Vall de Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
26: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments, doncs, la demanda es multiplica i que coincideixen tots aquests punts de consum, doncs, el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, possibles fuites.
11: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Parlem ara de l'aeroport de Girona, que supera els 320.000 passatgers durant el juliol, i això suposa un 1,5% menys que l'any passat. Pel que fa als enlairaments i aterratges, s'han efectuat més de 3.500 operacions, una xifra que representa un augment del 9% si es compara amb el mateix mes del 2025. Girona, Laia Claret.
9: Durant els 7 primers mesos, l'aeroport de Vilobí ha acumulat més d'un 1.100.000 passatgers, i en aquest període s'han registrat més de 17.000 vols, un 6,5% més que entre gener i juliol de l'any passat. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat frega els 5,9 milions de passatgers al mes de juliol, la qual cosa suposa un 6% més que el mateix mes de l'any passat. I des de l'inici d'any, l'aeroport barceloní ha registrat 34 milions de passatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol del 2025. Reus supera els 230.000 passatgers al juliol i creix un 6% respecte al mateix mes de fa un any. I de gener a juny, les operacions han crescut un 6,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'aeroport de Sabadell, aquest últim mes registra més de 7.500 operacions, un 25% més que el juliol del 2025.
6: Mantenim la connexió amb la Laia Claret. La Generalitat investiga l'accés sense autorització de reclusos de la presó de Puig de les Basses de Figueres a documentació en xarxa. La Conselleria de Justícia ha obert una investigació i argumenta que ha identificat els presumptes responsables d'aquest fet al centre del Alt Empordà.
9: Bona tarda. Per la informació de què disposa el departament, asseguren que fins ara no hi ha hagut accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics ni ha compromès el funcionament dels serveis del centre. Especifiquen que des del centre van activar les mesures de seguretat pertinents per corregir l'incident i, en paral·lel, la resta de centres han reforçat les seves mesures. La Conselleria de Justícia també ha contactat amb l'Agència de Ciberseguretat, que estudia com s'ha produït el fet i les possibles afectacions que hi pot haver. El departament també ho ha denunciat al jutjat de guàrdia i n'ha informat l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
6: L'Ajuntament de Lleida revisarà al setembre els punts negres d'accidents a la ciutat, això després que en menys d'un mes dos motoristes hagin mort en un dels ponts que creuen el riu Segre, el de Partinyes. L'últim va ser ahir a la nit i és el tercer motorista que perd la vida a la ciutat des del mes de juny. Lleida, està a Busoms.
12: Va ser passades les 11 de la nit quan van xocar la moto i un cotxe amb 5 ocupants que en van sortir lesos. El conductor de la moto, un jove de 23 anys, veí de Lleida, el van intentar reanimar, però finalment va morir. Segons la Paeria, al punt d'aquest sinistre, en l'encreuament d'accés al camí de Grenyana, està previst posar-hi un semàfor i el mes que ve es farà una reunió per decidir les mesures que cal prendre en punts negres de la ciutat. Al mateix pont de Pardinyes, de fet, el 22 de juliol, hi va morir un altre motorista de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. I el 10 de juny, un altre conductor va morir a prop del pavelló Barris Nord quan sortia d'una rotonda i va perdre el control de la moto. A Lleida, per tant, en dos mesos, tres motoristes han perdut la vida en sinistres a la ciutat.
0: 3CAT Info.

0: Avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba Roc Fargues.
1: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
2: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent es sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
1: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
0: Doncs ara que falten 6 minuts per les 4 de la tarda, el que fem és posar-nos al dia de l'actualitat esportiva. Esports. Oriol Corral, bona tarda.
3: Bona tarda. A l'Europeu de Natació de París, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda la final dels 100 metres lliures, amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir en les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes. És el nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. D'altra banda, l'equip espanyol de relleus 4 per 100 metres lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final. Amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 9:15 del vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació per a les semifinals dels 200 metres lliures d'aquesta tarda. Ha acabat quarta de la seva sèrie.
4: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones. Y creo que tengo una marcha más para esta tarde. Y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
3: La nadadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, també s'ha classificat per a les semifinals, en aquest cas dels 50 metres lliures, amb el 8è millor temps. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. El Barça, Ferran Torres, no s'ha incorporat a l'equip avui amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat: Dani Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. La resta de jugadors tenen avui una doble sessió, també entrenen per la tarda. Hansi Flick ja té tots els jugadors disponibles. D'altra banda, el tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de l'interès per Ferran. Avui mateix disputen el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa anglès. Aquesta competició enfronta el campió de la Champions, el PSG, contra el campió de la Europa League. El tècnic asturià ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
5: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
6: 3CAT Info.
3: El Barça femení juga el primer amistós de pretemporada a les 7 de la tarda contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. Un partit que coincideix amb l'eclipsi solar. I per això al Camp Laurana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, ha parlat en declaracions del Matí de Catalunya Ràdio.
7: penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
3: El partit Barça-Montpellier es podrà seguir en directe per Esport 3. I el Badalona Women també juga avui, també a les 7, contra el Qadisiyah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. Lorena Navarro, jugadora de l'equip badaloní, parla d'aquest partit.
8: Bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
3: D'altra banda, l'Espanyol ha presentat al central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El defensa basc de 29 anys ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i també amb la selecció espanyola absoluta. Sentim les seves primeres paraules com a jugador blanc i blau.
9: Sí, yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra quan acabi la seva sessió. I el director esportiu de l'equip blanc i blau, Monchi, explica per què no arriben més fitxatges per a la nova temporada.
10: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
3: Uns últims apunts en futbol, perquè l'Espanyol femení ha guanyat avui un amistós de pretemporada contra l'Europa. Les blanquiblaves s'han imposat per 2-0. I aquest migdia, Leo Messi ha emès un emotiu comunicat sobre la mort del seu pare. El jugador argentí es mostra molt dolgut i diu que té dubtes de si seguirà molt de temps jugant a futbol.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure un 99,95% l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic on la lluna oculta el disc solar arribarà al seu punt màxim a les 20 hores 29 minuts 27 segons a la nostra ciutat. La Biblioplatja organitza una activitat d'observació de l'eclipsi. Reparació de paviment de l'aparcament de l'església. Els treballs comencen el dilluns 17 d'agost i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. Les activitats del Palm Market continuen aquesta setmana, coincidint en bona part amb les dates de la Festa Major. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana del Palm Market amb cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest dimecres 12 d'agost, Palm Lights, amb música amb espelmes, amb música de Queen, i el sabat serà 2:15 de la nit. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Avui parlarem de la Festa Major de Nou, als actes més destacats de la mà de la regidora de festes, Cristina Coronas. Una de les activitats més esperades és el pregó des del balcó de l'Ajuntament, que aquest any anirà a càrrec del jove músic de Castelldefels, cantant intèrpret Piqueres, i de la Coral Marinada, una entitat que aquest any fa 100 anys, ni més ni menys. En Piqueres també hem pogut parlar de l'actuació de la seva trajectòria meteòrica musical i de que també serà present a la Festa Major en el decurs de la Festa Jove davant de l'Institut Josep Llucert. I totalment fora d'aquest context parlarem de l'aeroport i de com afecta doncs, el sobrevol d'avions a la salut de les persones amb el metge Josep Maria Casanellas de l'aeroport. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, saps qui em va donar records per tu l'altre dia? El germà de la Núria. Feia molts anys que no el veia.
2: Ostres, i com està? No en sé res des que va marxar de Castelldefels.
1: Doncs està molt bé. Em va explicar que viu a València i que es dedica a compondre cançons.
3: En català, el verb compondre significa crear, elaborar, confeccionar i també formar, constituir, integrar, combinar. Per exemple, li agrada molt compondre òperes, però ja fa temps que no en compon cap. O aquesta sèrie està composta per 10 episodis.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Ràdio castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Durant la festa major de Castelldefels, del 12 al 16 d'agost, i amb motiu de les reserves d'estacionament de la zona de Camí Ral, plaça Teresa Claramunt i la zona reservada a DIF per les obres d'estació de Renfe, l'Ajuntament de Castelldefels ha buscat fórmules alternatives per a facilitar l'estacionament de les veïnes i veïns que utilitzaven aquesta zona. S'habiliten aquests punts al carrer de la Riereta entre Molinot i Camí Ral, una filera d'estacionaments en el costat de dret de cada tram. Al Camí Ral, entre Riereta i Can Rabadà, una filera de estacionaments al costat esquerre de cada tram. Amb aquesta mesura es busca minimitzar l'impacte de les reserves d'estacionament a la zona del recinte firal. Amb dues zones alternatives estan habilitades des d'avui fins a les 11 de la nit del diumenge 16 d'agost. La històrica Coral Marinada i el músic Piqueras protagonitzaran un pregó de festa major que connectarà generacions. Des del balcó de l'Ajuntament, per primera vegada també, es realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de festa major. La Coral Marinada, que recentment ha commemorat el seu centenari, és una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Al llarg de 100 anys d'història, ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català, fent del cant coral una part imprescindible de la vida cultural de Castelldefels. Al seu costat hi haurà Piqueras, compositor, productor i cantant nascut a Castelldefels. Amb un estil propi que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc, s'ha fet un lloc destacat a l'escena musical actual, gràcies a cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea. I el castell es converteix en el jardí de llum durant la festa major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull des del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. Esto de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: El proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació de protesta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb nosaltres tenim a Josep Maria Casanelles i Montserrat Rufas, metge i infermera respectivament, veïns i veïnes de Castelldefels, que pertanyen a l'entitat Prou Soroll de la nostra ciutat i també a una entitat supramunicipal que es diu Aeroport. Què tal? Molt bon dia als dos.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vostès per venir. Molt bon dia, senyor Casanelles.
2: Gràcies, bon dia.
0: En primer lloc, vostè ha estat durant la seva vida professional l'exercit de metge i des de les preocupacions que n'hi ha les diferents entitats per l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha una de la qual estàvem parlant ara mateix, que potser no som conscients, i és l'afectació que per la salut suposa el sobrevol d'avions sobre la nostra ciutat.
2: Sí, sí, ens trobem que el Castelldefels, però no és només Castelldefels, és un problema de Castelldefels, de Cabà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport, hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor. I la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta. De fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora. És a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions. Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el soroll, el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de seguir desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals doncs, fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisol, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta. Si aquesta resposta és contínua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que saben que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havien dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. Estem parlant de 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions, per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres, si te'n vas al Prat, que el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una molèstia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar. De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll, i estem parlant de 70.000 ingressos lligats a el que és el soroll. Robert Koch va ser el premi de medicina l'any 2005, és aquell senyor que va associar la malaltia del còlera i les malalties infeccioses i va demostrar que estaven produïdes per bactèries, per petits organismes que fins en aquella època era impossible que un organisme tan petit fos capaç de malaltir i provocar aquelles epidèmies. Doncs aquest senyor, quan li van donar el premi, va dir, estem parlant del 1905, va dir: un dels problemes més importants que tenim i que tindrem a la nostra societat és el soroll. Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió, perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 en despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment. Si trenquem el ritme del son, aquella persona el dia següent es troba cansada, es troba irritada. Si això passa un dia, un altre dia, un altre dia, comencen a sortir problemes mentals, problemes psicològics, que dius, no sé què li passa, no sé què té, però està irritable. Bueno, doncs moltes vegades aquestes causes estan al no poder dormir. I aquest no poder dormir, a vegades, quan estem en zones afectades pel soroll, en aquest cas dels avions, però pot ser un tren, potser aquí a Castelldefels, la gent que viu al costat de la via del tren, si anem a passejar pel costat de la via del tren, notem aquells sorolls estrondosos. Si anem a passejar pel costat de l'autopista, pel costat de l'autovia, notarem el soroll dels cotxes, que pot ser continu, que apareix aquella moto amb una velocitat no controlada, que també, si tu estàs dormint en aquestes zones, el son queda alterat. Si estàs vivint en aquestes zones, ja no és només el son. Dius, bueno, i el son que et produeix? Doncs mira, et produeix aquesta fatiga, et produeix aquest cansament, et produeix que el dia següent no rendeixis el que hauries de rendir. I també estem parlant de persones més afectades, gent gran i sobretot infants, que són els que estan més afectats per aquest tipus de contaminació. Dius, i el son és només l'altre factor que ens afecta? No és només. Tenim la particularitat de tenir escoles i residències en zones per on passen els avions. Està demostrat, i això s'han fet estudis a Madrid, s'han fet estudis a Nova York, s'han fet estudis a Bèlgica i a Holanda, sobre com l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, com alteracions com el TDAH, etc., queden molt més marcades en els nens que estan en zones on hi ha avions. De fet, hi ha un estudi molt, molt interessant fet a Madrid, el qual es demostra que els nens que estan en zones properes on hi ha el soroll tenen un aprenentatge inferior als nens que no viuen en aquestes zones properes. O els nanos a Nova York, que l'estudi, nanos que vivien al costat de la via del, que estudiaven en una escola al costat de la via del tren, i nanos que estudiaven fora d'aquesta via, fora d'aquest soroll de la via del tren. En aquesta via del tren passava cada hora passava un avió, un tren, amb un soroll superior als 85 decibels. I era suficient com per desconcentrar aquests nanos i que al cap del temps tenien un aprenentatge inferior a la resta de nanos. Fixa bé que estem parlant d'una diversitat d'aspectes als quals moltes vegades no hi parem a pensar, però quan els investigadors, quan els epidemiòlegs es posen a treballar per què aquestes causes de TDAH, aquestes causes d'infart, aquestes causes de cansament, i a vegades també d'accidents laborals, què és el que pot ocasionar tot això, anem a trobar una via de contacte que és el soroll. És a dir, per mi potser l'important d'avui seria entendre que el soroll no és només una molèstia, sinó que és una causa de malaltia, una causa d'infart i una causa de mort i una causa d'alteracions físiques i alteracions psíquiques en les persones. Més en els infants, però també en els adults. I amb una curiositat, hi ha persones que diuen estem parlant, passa un avió, pares de parlar perquè no pots sentir el que et diuen, tornes a continuar i diuen a mi no em molesta el soroll dels avions. I al costat hi ha una persona que et dirà sí, a mi em molesta molt el soroll. És a dir, la percepció que tenim no és la mateixa unes persones de les altres, no és la mateixa en unes èpoques amb les altres. Però el nostre organisme sí que percep aquesta agressió. I el nostre organisme es posa en alerta. I quan es posa en alerta, deixa anar una sèrie d'hormones que provoquen aquella resposta.

0: tal, perquè els avions tenen un combustible, és el querosè, que potser no és perceptible per les persones, però que també d'alguna manera ens acaba afectant sobre aquells territoris veïns a l'aeroport o la seva activitat.
1: Sí, amb això hi ha diversos aspectes a destacar. És a dir, jo avui em volia centrar més en el soroll perquè és aquesta contaminació silenciosa, curiosament, però evidentment estem parlant, per exemple, 1% del que serien la generació d'aquests gasos que generen el canvi climàtic està provocat pels avions. Estem parlant d'un 1% a nivell mundial. No estem parlant d'una cosa qualsevol. Tots els avions, actualment em sembla que cada dia hi ha al voltant de 23.000 vols funcionant per tot el món. I aquests vols estan generant el que són aquests gasos que generen el canvi climàtic. I això és una causa de contaminació que ens està afectant en molts aspectes. Però, a més, directament aquest queroseno que cremen els avions està generant una sèrie de partícules, una sèrie de gasos que afecten a la salut de les persones. A on t'afecten? Doncs, lògicament, hi ha els estudis que s'han fet a tota Europa i s'han fet a nivell mundial, també als Estats Units, a l'aeroport de Los Angeles, aeroport de múltiples aeroports, ens estan demostrant com les persones que viuen a prop d'aquests aeroports, les zones d'aterratge i les zones de despega, separant una cosa del que serien els gasos que generen el canvi climàtic, que aquest és un aspecte que ens afecta, però a més aquests gasos, aquest querosè, genera una sèrie de partícules que afecten la salut de les persones que viuen al voltant d'aquestes zones d'aterratge i despega dels avions. Aquí estem parlant de patologia respiratòria, estem parlant de patologia cardíaca, estem parlant de càncer, estem parlant de tota una sèrie de patologies molt més florides, no només el soroll. Clar, però fixeu-vos bé que estem parlant d'avions, contaminació ambiental, però que la contaminació acústica i contaminació ambiental van sumades. Aquella gent que estem vivint a prop d'un aeroport, tenim les dues contaminacions. I l'aeroport no està aïllat, perquè quan tu agafes l'autovia o l'autopista per anar de Castelldefels a Barcelona, o al revés, et trobes que un percentatge, possiblement més d'un 30% dels cotxes que estan circulant per aquestes carreteres, és una circulació generada pel trànsit de l'aeroport. És a dir, que aquí hem de sumar, a més, aquest tipus de contaminació. I, de fet, hi ha estudis que intenten separar una cosa de l'altra, però que al final les persones som unes i remen el fum, tant dels cotxes com dels avions. I parlem dels fums, però no només dels fums. Hem de parlar dels fums i hem de parlar també de lo que són les partícules generades per les rodes dels avions quan estan aterrant o per les rodes dels cotxes. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que possiblement no en sou conscients, però que formen part d'aquesta gran contaminació que genera en l'activitat aeroportuària.
0: Senyora Rufas, vostè pensa que en el disseny de l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han tingut en compte aquestes afectacions?
2: No, per res del món. Vull dir, l'anterior ampliació que es va fer cap al 2005, Europa li va demanar uns requisits medioambientals a l'aeroport precisament per mantenir això, i no s'han produït. O sigui, encara, hores d'ara, Europa està esperant que realment l'aeroport AENA, en realitat, faci això que li havien demanat a Europa, i no ho han fet. Per tant, què ens fa pensar que aquesta nova ampliació, amb el tema de la Ricarda, amb el tema De fet, una mica el que s'hauria d'explicar és que ja la primera vegada que es va intentar, i això té, bueno, hi ha publicacions que ho diuen clarament, quan es va fer la desviació del riu Llobregat, es va treure part dels aiguamolls i es va, a Cal Tet, es va fer un canal artificial. Que amb això es pensaven que ja ho tenien tot resolt. I aquest canal està podrit, d'aigües podrides. O sigui, que no ha servit la biodiversitat per moltes raons molt complexes a nivell biològic, no va funcionar. Aleshores, pretendre treure part de la

0: Ricarda, com volen fer ara, segurament tampoc ens funcionarà. Vull dir, perquè és la biodiversitat que té, ja no només amb aus i amb espècies, sinó les aigües que entren dolces, les aigües que entren salades, tot el que significa biològicament això és molt difícil. Tu no pots treure un tros i reemplaçar-lo en un altre lloc, perquè probablement no et viurà bé. I aleshores...
1: Jo amb això voldria fer un èmfasi que penso que és important, perquè moltes vegades, o a vegades hi ha gent que diu, bueno, el tema de la Ricarda, el tema de les aus, el tema de lo que són els insectes propis d'aquestes zones, dius, home, deixar. Jo recordo una resposta d'un càrrec de l'Ajuntament de Barcelona quan ens estava parlant de la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona pel canvi climàtic i de fer zones verdes i de fer el que se'n diu refugis climàtics, etc. I els hi preguntava, home, no acabo d'entendre aquesta preocupació pel canvi climàtic i al mateix temps propiciar una ampliació de l'aeroport. La resposta va ser algo així com, és que a vegades hi ha prioritats econòmiques que no sabem d'aquí, que fan que estiguem per sobre d'aquestes situacions. Però hem de pensar que quan diem la Ricarda, si a mi no em preocupen els ànecs, al marge de que hi hagi una normativa europea que diu que Natura 2000 són zones que s'han de preservar, i s'han de preservar no només perquè hi ha espècies que els hem de preservar, sinó perquè el que hem de fer és preservar la biodiversitat. I dius, bueno, i això què vol dir? Doncs algo tan senzill. Quan nosaltres perdem la biodiversitat, quan s'estan extingint les zones verdes, estem extingint insectes, estem extingint bactèries, estem extingint fongs, estem extingint espècies d'aus, etc. Quan eliminem la biodiversitat, fem que sigui més fàcil la propagació de les pandèmies.
0: Exacte.
1: Mirant només d'una forma egoista com a persones humanes, diu, a mi l'únic que m'interessa són els meus interessos. Doncs, si només t'interessen els teus interessos personals i econòmics, si tu elimines, disminueixes aquesta biodiversitat d'animals, d'insectes, etc., el que fas és facilitar la propagació de les pandèmies. I hem tingut exemples, i tindrem exemples, perquè la situació és així de greu. Quan estem eliminant totes les zones verdes de l'Amazona, estem eliminant zones verdes d'Àsia, etc., estem facilitant que hi hagin propagacions que en altres condicions no s'haurien donat. D'alguna manera, la biodiversitat és una barrera a que aquestes epidèmies arribin a l'espècie humana. De forma egoista, doncs, haurien de ser conscients que també hem de protegir aquestes espècies.
0: Això, perdona, però sí, això sí. Només és una, ja és un concepte a nivell biològic, per dir-ho d'alguna forma, però després hi ha l'altre concepte que és a nivell econòmic o a nivell de model de país, que això ja seria un tema molt més llarg per dir quin model de país volem. Turistificació, gentrificació, més vols, més turisme, que clar, aquesta és l'altra vessant de l'ampliació de l'aeroport, que també jo crec que és important i s'hauria de parlar.
2: Molt bé, doncs de moment aquest 20 de setembre, repetim, hi ha convocat aquesta manifestació per l'ampliació de l'aeroport, per totes aquestes raons a les quals estem parlant. Què assistirà a aquesta protesta? Vostès pertanyen, com diem, al col·lectiu Preu Soroll, també a l'aeroport, sí, però estan convocades més entitats socials, polítiques, veïnals de,
1: sí, sí,
2: de l'àrea metropolitana.
1: Hi ha al voltant de 200 centenars d'entitats, sí, que estan darrere d'aquesta convocatòria de l'aeroport. I són entitats no només del Baix Llobregat, sinó de tot Catalunya.
0: No, entre elles també el sindicat de llogateres.
1: Uh-huh. I dius, qui tenen a veure el sindicat de llogateres o associacions de veïns de Barcelona? I per què aquesta preocupació per l'aeroport? És un tema de, com diem així, vulgarment dels ànecs, és un tema de contaminació acústica, perquè de fet aquesta contaminació acústica la patim només el que són les zones properes a l'aeroport. És un tema de contaminació atmosfèrica també. És a dir, ens trobem que l'Eixample de Barcelona és una zona molt saturada pel soroll i molt saturada per la contaminació ambiental. No fa massa, amb un estudi que es va fer a Barcelona, es va arribar a identificar que s'havia frenat a l'augment de la contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona, sobretot el que és en l'Eixample. Però els valors actuals existent a Barcelona encara estan pel damunt del que l'OMS recomanava, demana com a recomanable. I dius, l'aeroport està lluny. Sí, l'aeroport està lluny, depèn de com bufi el vent, segons com bufi el vent. Però clar, hi ha l'altre aspecte que, ens deia la Montse, que està lligat a l'aeroport. Passar de 60 milions de turistes a 90 milions de turistes, quan ja a Barcelona comencen a haver-hi queixes pel volum de turistes que hi ha pels carrers, perquè el negoci de Barcelona s'ha reduït, estem tancant els petits negocis i ho estem reproduint en negocis de molt baix volum econòmic. Estem donant un tipus de feines, i ja l'aeroport porta feina, però porta feina a uns sous molt baixos i a uns sous que estan lligats a l'existència o no existència de turisme. Estem produint una sèrie de massificació de turística que està ocupant uns espais, unes vivendes, uns pisos, unes habitacions, que no permeten que la gent que són del país puguin ocupar perquè el preu puja d'una forma dràstica. És a dir, està creant un impacte tan gran en el que és el cost de la vida de la ciutat de Barcelona, no només, perquè l'augment del cost de la vida a Barcelona està generant que les zones properes, com és el Baix Llobregat, també estiguin patint el mateix problema. És a dir, que al final hi ha tota una sèrie d'entitats que són sensibles a el que significa l'augment de turisme per Barcelona. Estem parlant ja no només d'augment de turisme, estem parlant d'un model econòmic. Barcelona s'ha dedicat només a generar turisme, o Barcelona hauria d'obrir el seu ventall econòmic i dedicar-se a promoure altres activitats econòmiques. Uh-huh. Tenim unes comunicacions a Barcelona que estan saturades. Parlem de Renfe, parlem d'autobusos, parlem de metros, etcètera. On necessitaríem més comunicacions per poder resoldre els problemes de la ciutat. I això ho tenim saturat, ho tenim aturat. Tenim unes comunicacions excessivament centrades en Barcelona. Hauríem de redissenyar, hauríem de repensar. És a dir, fa falta un canvi de model econòmic, de model social, que actualment centrar-nos només en el turisme, el que estem és ofegar l'economia del país només en quatre sectors: construcció, bars, restaurants i poca cosa més. Hi ha una sèrie de llocs de treball que són llocs de treball molt lligats a el que és el turisme. Ve el turisme a l'estiu, augmenta el lloc de treball, passa el turisme, baixen comencen els aturs i comencen a demanar ajudes perquè no es pot viure amb els sous que es tenen. És un model que s'ha de canviar.
0: Sí, i que aquestes grans inversions que es volen fer en l'aeroport, doncs potser les haurien de fer amb infraestructures que fossin més sostenibles, com per exemple els ferrocarrils.
2: Doncs de moment, convocada, repetim, aquesta manifestació el 20 de setembre, a quin punt en concret de la ciutat de Barcelona?
1: És al carrer Aragó, Passeig de Gràcia.
2: Al carrer Aragó, Passeig de Gràcia, a quina hora, senyor Casanelles?
1: A les 12.
0: En principi a les 12.
2: A les 12 al migdia. Sí. Tornarem a parlar d'aquesta manifestació i de les reivindicacions, evidentment, per les afectacions socials i econòmiques en temes de salut, com està explicant aquí el Joaquim Casanelles, l'infermera Montserrat Rufas, de l'ampliació de l'aeroport. Moltíssimes gràcies als dos.
1: Moltes gràcies a vostès.
2: Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Doncs vinga, moltes gràcies.
2: Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
6: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure el 99,95% de l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic, on la lluna oculta el disc solar, arribarà al seu punt màxim a les 20 hores, 29 minuts, 27 segons a la nostra ciutat. La Biblioplatja organitza una activitat d'observació de l'eclipsi. Reparació del paviment de l'aparcament darrere de l'església. Els treballs comencen dilluns 17 d'agost i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. Les activitats del Palm Market continuen aquesta setmana coincidint en bona part amb les dates de la Festa Major. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana del Palm Market amb cinema a la fresca, música en directe i activitats diverses. A més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses, aquest dimecres Palm Lights, música amb espelmes, amb Queen i Ava a 2:15 de la nit. És tot, més notícies ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de festes. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any. Jo sé que és la Constitució de Penyes.
1: Ui.
0: que jo crec que vostès no s'esperaven l'èxit, no?, que ha tingut la proposta.
1: Anna, entre tu i jo, se nos ha ido de las manos. La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però, bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? Mm. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: I quin és el sentit de la creació? Com es poden definir o determinar el seu paper en el context de la Festa Major?
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa. I sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada, i tothom està molt content.
0: I com podem saber les penyes o com es manifestaran? Quina activitat faran?
1: Bueno, la idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com, perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: És a dir, que ells els reconeixerem perquè portaran també una samarreta identificativa a cadascuna d'elles,
1: sí,
0: que decideixen ells o elles mateixes el que són, no? El logotip o què sé.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta.
0: Parlant del mocador, també era un obsequi que es podia tenir, o també aquella, no sé, com una mena de bandera que es posava amb els balcons,
1: sí,
0: la gent que volia, no?
1: Sí, això ho repartirem en quasi tota seguretat el dia del pregó. Tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Molt bé, aquesta és la gran novetat de la Festa Major d'enguany, però passant a parlant de les activitats.
1: Quantes hores tenim? Més de 60 activitats. Aquest any hi ha com 4 punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la plaça de l'Església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. Mm. Bueno, també a Arcadi Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests quatre punts que estaran tres dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les quatre més importants, doncs, bueno, Detalles, Chenoa, Los Toreros Muertos, que alguns que ens estaran escoltant no havien nascut, però nosaltres sí.
0: I creo que he bebido.
1: I Ginestà, que és també molt, molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra, hi ha... L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Trobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ i tal. Jo no era partidària de repetir, però tothom ho va demanar molt, amb la qual cosa tornen amb un espectacle nou. També el guanyador de... Vaig així saltant, perquè són coses que me'n vaig recordant, eh? El guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup... Bueno, jo soc superfan. Actuaran de taloners de Detalles. I el castell també... el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre alguna cosa, i molt maco, molt tranquil i molt bonic. Està quedant molt xulo.
0: Molt bé, són les principals propostes de la Festa Major d'Estiu d'enguany, que també hi ha una novetat, que és una festa jove, que crec que es fa a la plaça que està davant dels instituts.
1: Sí, l'any passat es va fer a la Muntanyeta, i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea, i també és el dia 13, i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més és pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo, perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
0: Entre una de les entitats més veteranes de Castelldefels, com ja que ha fet 100 anys, la Coral Marinada, i els seus membres encara fan les tradicionals caramelles, no?
1: Sí.
0: I el Piqueras, aquest talent emergent.
1: Sí, jo crec que el Piqueras, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: On actuarà també la Natlin, que és una cantant de Vic i de Castelldefels també, no?
1: Sí, nosaltres sempre, home no, aviam, sempre que es pot, s'intenta comptar sempre amb talent local, perquè al final aquí hi ha molta gent molt bona i se'ls intenta donar tot el recolzament possible. I a més, que és que no és perquè siguin d'aquí, és que són bons.
0: Com decía antes, senyora Corona, se han intentado... por temas pues de climatológicos, que las actividades se agrupan tarde-noche, básicamente, ¿no?
1: Sí, claro. Al final, el tema clima no podemos evitarlo, pero en el programa ya veremos, sobre todo las actividades infantiles. A mí los niños me da un poco de... Obviamente es más complicado que sean lo más acuáticas posibles, todo y que todo no puede ser acuático, pero lo más acuáticas posibles y en zonas sombreadas. O sea, el año pasado recuerdo que había el tobogán aquel acuático, pues este año era el mismo, pero de doble carril para que nos podamos mojar, bueno, se pueda mojar todos mucho más. En la plaza también hay otro día que hay una fiesta del agua. Bueno, y lo que no es de agua se hace, ya te digo, entre el ayuntamiento y el edificio de la República, porque, bueno, es la zona como más fresquita dentro de la penuria. También habrá el día de las actividades, los días, los horarios de actividades infantiles, también habrá refrescos, zumos, galletas, todo para que, bueno, puedan ir aguantando un poco mejor. Porque para los niños es verdad que no tienen límite. O sea, ellos cuando se lo están pasando bien, tampoco tienen límite de si hace calor o tal. Y lo que queremos es que disfruten, y si allí hay sombra, pues fantástico.
0: Muy bien. Usted es concejal también de políticas de igualdad y de nuevo se volverán a instalar los puntos lila en la fiesta mayor.
1: Sí, los puntos lila se instalan, pues como ya hicimos en años anteriores, en todas las actividades, tanto aquí en la plaza como en la montañeta, porque además creemos que aparte del sentido estricto del punto lila, mucha gente joven, sobre todo muchas nenas jóvenes, nos dicen que les va muy bien pues como punto de referencia, cualquier cosa, aunque no haya ocurrido nada, pero cualquier sí. cosa acuden allá, se sienten más amparadas, como punto de encuentro, con lo cual creemos que sí que es verdad que hacen una función muy importante y por supuesto se van a seguir instalando puntos lila siempre que haya actividades así tarde-noche en el municipio.
0: Hablábamos de la participación de la Agrupación de Cultura Popular con diversas propuestas en la fiesta mayor de verano, como también lo hacen en la fiesta mayor de invierno, y la fiesta Jova, que también creo que la está dinamizando una entidad joven de la ciudad, Aviva, con los que tenemos pendiente hablar también. Quiero decir, en ese sentido, tanto la fiesta mayor de verano como la de invierno, pues participación importante de entidades de la ciudad, ¿no?
1: Sí, tanto la Grupa Crediem como Aviva, es verdad que a ver que hay días que también te digo que dices, no se os ocurran más cosas, por favor.
0: No nos caben.
1: Este año hemos concentrado, ya te lo decía antes, en 3 días y medio más de 60 actividades. O sea, no sé ni cómo podremos ir ni a la mitad, pero yo valoro mucho esta ilusión que tienen, estas ganas que ponen, este trabajo, porque al final, detrás de todo lo que hace el ayuntamiento, la agrupación, Aviva, cualquier entidad, hay mucho trabajo detrás y yo creo que es justo agradecérselo.
0: Durante los días de fiesta mayor, ¿se dejan en stand-by, en paréntesis, las actividades en la playa?
1: Bueno, el Palm Market funcionará igual, pero sí que es verdad que todo estará centrado, bueno, la mayor parte en la fiesta mayor, que al final es del pueblo. En la playa ya tenemos las fiestas del mar.
0: Hay también, hablando de entidades, una paella popular.
1: Sí, la paella popular de cada año es en la montañeta, que es el día, ahora voy a meter la pata porque no me acuerdo, a cargo de Sin Vecinos No Hay Fiesta. Además es un día muy, muy chulo porque es ir allí, te tomas la paella con tus amigos, con la gente y tal, está el bingo musical, luego hay una actuación, con lo cual es un día en la montañeta completito, pero muy chulo, muy divertido.
0: Y como decía, escenarios también, pues la Plaza de la Iglesia, que es el habitual para la fiesta mayor, y el castillo, claro.
1: Sí. Estos cuatro, bueno, los tres puntos principales son montañeta, iglesia y castillo. Y este año también un poco aquí en Nous Català. Pero sí, obviamente montañeta y plaza de iglesia son las actuaciones más importantes. Ah, y también los fuegos, que no me acordaba. ¿Ves?
0: No, no hemos dicho.
1: Los fuegos artificiales también. Bueno, esto como cada año.
0: Fuegos artificiales en la playa en este caso, ¿eh?
1: Sí. Sí, porque bueno, ya sabemos que aquí en el pueblo tenemos, obviamente no se pueden, y este año obviamente hay que tener mucho cuidado con todo lo que es pirotecnia y tal.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 12 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure un eclipsi solar històric amb el 99,95% del sol ocult. Avui dimecres 12 d'agost, Castelldefels serà un dels punts privilegiats de Catalunya per observar un eclipsi solar excepcional, un fenomen que no es repetia amb aquestes característiques des de l'any 1905. Piqueres i la Coral Marinada protagonitzaran un pregó que unirà 100 anys d'història i el talent emergent de Castelldefels. La Festa Major començarà oficialment aquest dijous amb el pregó molt especial, la Coral Marinada, que ha celebrat recentment el seu centenari, i el cantant castelldefelenc Piqueres compartiran protagonisme des del balcó de l'Ajuntament en un acte que vol simbolitzar la unió entre la tradició cultural de la ciutat i les noves generacions d'artistes. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les seves reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'estació de Renfe. Comencem.

0: Castelldefels es convertirà aquest vespre en un magnífic mirador astronòmic per observar un dels fenòmens naturals més espectaculars que es poden contemplar des de la Terra. L'eclipse solar començarà a ser visible cap a les 19:35, quan la Lluna iniciarà el seu recorregut davant del disc solar, reduint progressivament la llum del Sol fins a arribar a una ocultació pràcticament total. El moment de màxima cobertura es produirà a les 20:29 minuts, quan només quedarà visible una petita fracció del disc solar. Els experts recorden que es tracta d'una cita històrica. De fet, segons les dades recollides per l'Ajuntament, l'últim eclipse total va ser visible des de Catalunya, es va produir l'any 1905. Després d'aquest 2026 no se'n tornarà a veure cap semblant fins a finals del segle XXII. Des de l'agrupació astronòmica de Castelldefels, Astrofels també destaquen el caràcter extraordinari del fenomen. Escoltem l'Afonso López Borgoñoz.
1: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament, pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament, començarà a tapar el sol, el màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la Lluna. És un espectacle molt recomanable.
0: L'eclipse serà especialment visible des de les zones de platja, ja que ofereix una visió oberta de l'horitzó oest. Tot i que a Castelldefels no s'arribarà a veure la totalitat del fenomen, els observadors sí que podran gaudir d'una ocultació del 99,95% del sol. Una xifra extraordinàriament elevada. Els especialistes assenyalen que una diferència de només unes dècimes percentuals separa la ciutat de la franja de totalitat que travessarà altres punts de la península. Això significa que l'ambient experimentarà canvis molt evidents. La llum disminuirà de manera notable, les temperatures podrien baixar lleugerament i el paisatge adoptarà tonalitats poc habituals pròpies dels grans eclipses. Tot plegat es convertirà l'observació en una experiència singular per milers de persones. Així ens ho relatava l'Alfonso López Borgoño.
1: Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar el ull, ja no la tenim, s'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la Lluna, cosa que un no veu mai, i veus una altra cosa màgica que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen, és plasma que surt del sol, però semblen flames, o sigui que com a exemple. I veure la Lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
0: Per facilitar el seguiment de l'esdeveniment, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà una activitat especial d'observació a partir de les 7 de la tarda. L'acte comptarà amb la participació de membres d'Astrofels, que oferiran explicacions divulgatives sobre el fenomen i assessoraran a les persones assistents sobre la manera correcta d'observar-lo. També es distribuiran ulleres homologades entre les primeres persones que s'hi apropin, tot i que les unitats també disponibles són limitades. L'activitat té també una important funció pedagògica, ja que els organitzadors volen insistir especialment en les mesures de seguretat. Mirar directament el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars permanents, fins i tot quan gran part del disc solar ja està ocult per la Lluna. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com Astrofels recorden que només s'han d'utilitzar ulleres específiques certificades segons la norma internacional ISO 1231-2. Queden completament descartats sistemes tradicionals o casolans com les radiografies, vidres fumats, els CDs, les ulleres de sol convencionals o qualsevol instrument òptic sense filtres homologats. Els experts asseguren que aquests elements no ofereixen una protecció efectiva davant la radiació solar i poden generar una falsa sensació de seguretat. Precisament sobre aquest aspecte ens adverteix l'Alfonso López.
1: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografia, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
0: Amb tot, Castelldefels viurà aquest vespre una oportunitat única per contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Una cita amb la ciència i la natura que convertirà la façana marítima de la ciutat en un observatori privilegiat per seguir un eclipse que molts experts qualifiquen ja com un dels esdeveniments astronòmics més importants de la nostra generació. Castelldefels ja ho té tot a punt per donar la benvinguda a la Festa Major 2026. La ciutat viurà aquest dijous una de les cites més esperades del programa festiu amb la lectura del pregó, que enguany anirà a càrrec de dues realitats ben diferents del panorama musical local: la Coral Marinada i Piqueres. L'Ajuntament destaca que totes dues comparteixen una mateixa vinculació amb la ciutat i representen dues generacions que han contribuït cadascuna a la seva manera a enriquir la vida cultural de Castelldefels. El pregó començarà a les 9 del vespre des del balcó de l'Ajuntament i servirà per obrir oficialment 4 dies de celebracions, concerts, activitats familiars, cultura popular i propostes adreçades a públics de totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que el consistori ha buscat precisament aquesta combinació entre experiència i joventut a l'hora d'escollir els pregoners d'enguany. L'escoltem.
2: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo, perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada arriba a aquest pregó després d'un any especialment emotiu. Segons recorda l'Ajuntament, l'entitat ha commemorat recentment els 100 anys d'història, convertint-se en una de les associacions culturals amb més trajectòria del municipi. Durant aquest segle d'existència ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català i ha format part de la vida cultural de diverses generacions de castelldefalencs i castelldefalenques. La història de la Coral Marinada està profundament lligada a la història de la ciutat. Molts veïns i veïnes han passat per la formació al llarg dels anys, han participat en actuacions, trobades i celebracions populars que formen part de la memòria col·lectiva de Castelldefels. Aquest vincle amb el territori és precisament un dels motius que ha portat el consistori a confiar l'entitat per protagonitzar el pregó d'aquest any. El president de la Coral Marinada recorda com eren aquells anys en què els cantaires recorrien els diferents barris de la ciutat mantenint vives les tradicions populars. L'escoltem.
3: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la Coral, que no era precisament, llavors era la Coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la Coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueras, una de les figures emergents més destacades de la música actual. Nascut a Castelldefels, el compositor, productor i cantant ha aconseguit fer-se un nom propi gràcies a una proposta musical que barreja pop urbà, rumba i flamenc. Cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea l'han situat entre els artistes joves amb més projecció del panorama musical. L'artista també destaca la importància que té per la programació juvenil dins de la Festa Major, especialment la Festa Jove Alternativa, que torna a ocupar un espai destacat dins del calendari festiu. L'escoltem.
4: La verdad, el hecho de que también los jóvenes tengamos este espacio en la Fiesta Mayor y que todo el mundo tenga como su rinconcito donde pueda ir y que también a veces mola como estar en otro sitio donde no te toca, porque a veces cuando yo voy a la fiesta y me he encontrado algún grupo de estos que igual por mi edad no conocería, pero sí que, yo que sé, Mala Vida, son muchos temas que no te conoces, pero al final te lo acabas gozando, ¿no? Porque vas con tus padres y tal, pero sí que mola la Fiesta Joven, para nosotros está guay.
0: La vinculació de Piqueras amb la música va començar quan era adolescent. Tal i com ell explica, primer va descobrir el món de la producció musical i més tard es va animar a interpretar les seves pròpies cançons, un procés que ha acabat convertint-se en la seva professió. L'escoltem.
4: O sea, yo con 14 años empecé toda la movida de la producción. Yo me daba mucha vergüenza cantar porque yo tenía una voz de pito con 14 años que no me la aguantaba. Y yo era más la parte de productor y mis colegas rapeaban, entonces yo pues le grababa y hacíamos nuestras cosas y jugábamos, no había ninguna pretensión de nada. Hasta que llegó un punto en el que ya me vi un poquito más suelto y que ya empezaba como a hacer mis movidas y tal, y ya me grababa en casa y hacía mis cosas. Y la verdad que desde eso fue a los 16 ya, fueron como 2 añitos de adaptación. Y ya con 16 ya me senté conmigo mismo y dije, me vendo la Play. 2 semanas antes de la cuarentena. En el principio dije, qué mala suerte, pero como no tenía Play, todo el tiempo que tuve se lo dediqué a la música. Entonces ya me enfriqué máximo y ya con 17 ya fue como muy, muy en serio. Ya a mis profes de bachillerato les decía, mira, yo me voy a dedicar a otra cosa, rollo. Me lo saco porque me lo saqué muy bien, con un 7 y pico de media. Uh-huh. Me hice la selectividad, que hay que hacer la selectividad. Pero sí que a los 18 ya cerré mi etapa estudiantil, me senté con mis padres. Y hasta el día de hoy, que la verdad que ha sido todo cada año mejor, la verdad.
0: Tot i l'èxit assolit en els darrers anys, l'artista continua reivindicant les seves arrels castelldefalenques. De fet, assegura que sempre porta el nom de la ciutat allà on va i que bona part dels valors que l'han acompanyat en la seva trajectòria tenen l'origen a Castelldefels. Escoltem les seves declaracions.
4: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad y muchísima gente desde un principio me apoyó. Y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que voy por la calle y me dicen, joder, me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo, lo que bueno que sea para mí, lo bueno es esto, es bueno para esta ciudad y que yo siempre voy por bandera con ello y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí... esta ciudad me ha acompañado a todos lados. Yo voy a Madrid, vivo en Madrid. Cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí. Siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
0: Més enllà dels pregoners, la Festa Major de 2026 incorpora una altra novetat destacada. Un cop finalitzada la lectura del pregó, l'Ajuntament ha previst la recepció i la presentació oficial de les noves penyes de Festa Major. Serà la primera vegada que aquests col·lectius es presentin públicament davant la ciutadania en un acte institucional que pretén reforçar la participació popular dins de les festes. La celebració continuarà després a la plaça de l'Església amb dos dels concerts més destacats de la primera jornada festiva. El grup Ginestà, que actuarà a les 10 de la nit, i Los Toreros Muertos prendran el relleu a partir de la mitjanit. Donant continuïtat a una programació, complirà la ciutat d'activitats fins al pròxim 16 d'agost. Coincidint amb els dies centrals de la Festa Major, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa un dispositiu especial de mobilitat que inclou la creació de dues àrees provisionals d'aparcament públic. La iniciativa pretén oferir alternatives als conductors davant les limitacions d'estacionament provocades tant pels actes festius com els treballs que actualment es desenvolupen a la zona de l'estació ferroviària. Durant aquests dies, diversos espais habitualment utilitzats per estacionar vehicles, com ara els ubicats al camí Ral, la plaça Teresa Claramunt o les zones vinculades a Adif, veuran alterada la seva disponibilitat. Per aquest motiu, el consistori ha decidit habilitar nous punts d'aparcament amb l'objectiu de reduir l'impacte sobre la mobilitat quotidiana dels veïns i visitants. L'Ajuntament confia que aquestes places addicionals ajudin a absorbir part de la demanda d'estacionament generada per una de les setmanes amb més afluència de persones a la ciutat. La Festa Major concentra bona part de les activitats al centre urbà i als seus entorns, fet que comporta un increment notable dels desplaçaments i de la necessitat d'aparcament. La mesura forma part del conjunt d'actuacions previstes pel consistori per afavorir el correcte desenvolupament de la celebració que s'allarga fins al 16 d'agost, amb un ampli programa d'activitats. Des de l'Ajuntament també es fa una crida a prioritzar sempre que sigui possible els desplaçaments a peu o en transport públic per accedir als escenaris dels principals actes festius. Segons el consistori, aquesta opció contribueix a reduir la congestió viària i facilita una mobilitat més segura i sostenible. Les dues zones d'estacionament extraordinària romandran operatives des de les 7 del matí del dia 12 d'agost fins a les 11 de la nit del 16 d'agost, coincidint amb tota la durada de la Festa Major. L'aparcament de l'Església, un dels espais d'estacionament més utilitzat pel centre de Castelldefels, serà objecte d'una actuació de manteniment a partir del pròxim dilluns 17 d'agost. Segons han informat des de l'Ajuntament, les obres consistiran en la reparació del paviment de la llamborda de l'equipament situat darrere de l'Església de Santa Maria i a pocs metres de la plaça de l'Ajuntament. L'estacionament disposa de 87 places i una infraestructura estratègica per a la mobilitat del nucli urbà, ja que dona servei tant als residents com a les persones que es desplacen al centre de la ciutat per fer gestions, compres o visites. Per aquest motiu, el consistori ha planificat els treballs de manera que l'aparcament pugui continuar funcionant durant tota l'actuació. Les obres es desenvoluparan en sectors delimitant les zones de treball amb tanques de seguretat. D'aquesta manera,

que té aquest aparcament dins de l'estratègia de ciutat intel·ligent de Castelldefels. L'aparcament de l'església està integrat en el sistema municipal d'aparcament intel·ligent, una eina que permet conèixer en temps real el nombre de places lliures disponibles. Aquesta informació es mostra a través dels panells informatius que orienten els conductors abans d'arribar a l'estacionament. Aquest sistema aporta diversos beneficis. D'una banda, redueix el temps dels conductors que es dediquen a buscar aparcament. De l'altra, contribueix a disminuir el trànsit innecessari dels carrers del centre, fet que repercuteix positivament en la fluïdesa i la circulació, en la reducció de les emissions associades als desplaçaments de recerca d'estacionament. La iniciativa forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels. Amb aquesta actuació, el consistori no només busca mantenir un bon estat de la infraestructura clau per al centre de la ciutat, sinó també consolidar un model de mobilitat més sostenible. L'Ajuntament continua avançant en la millora de l'accessibilitat de les seves platges amb noves actuacions destinades a garantir que tota la ciutadania pugui gaudir del litoral en igualtat de condicions. Entre les principals novetats d'aquesta temporada destaca la implantació del sistema Navilens, una eina tecnològica pensada per facilitar l'accés a la informació a les persones amb discapacitat visual i als visitants procedents d'altres països. Els nous codis instal·lats en diversos panells informatius i punts accessibles de la platja permeten obtenir informació actualitzada mitjançant una aplicació mòbil. Els usuaris poden consultar dades sobre l'estat del mar, els serveis disponibles, les recomanacions de bany o les normes de convivència al litoral. A més, la informació es pot escoltar en format àudio i està disponible en diferents idiomes, fet que amplia notablement el nombre de persones que poden accedir-hi de manera autònoma. Els codis navilents s'han instal·lat als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33, així com els principals punts accessibles de la façana marítima. Aquesta iniciativa forma part del pla municipal orientat a convertir les platges de Castelldefels en espais cada vegada més inclusius, accessibles i adaptats. Les accions impulsades aquest estiu no es limiten en la Corporació de Tecnologia. El consistori també ha reforçat la formació dels professionals que treballen al litoral. En aquest sentit, personal dels serveis de salvament i socorrisme, de la policia local i de l'oficina de turisme ha rebut formació en llengua de signes amb l'objectiu de millorar l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva i facilitar una comunicació més directa i eficaç. Una altra de les fites destacades és la certificació d'accessibilitat universal obtinguda a la platja de la Pineda, concretament a l'accés número 32. Amb aquesta nova certificació, Castelldefels consolida la seva aposta per un model de litoral inclusiu i accessible. La Festa Major de Castelldefels serà aquest any un nou espai cultural amb la posada en marxa del Jardí de la Llum, una proposta que transformarà el castell en un escenari nocturn dedicat a la música i a les arts escèniques. Del 14 al 16 d'agost, l'emblemàtic monument de la ciutat acollirà actuacions de diferents artistes locals en una aposta que busca acostar el patrimoni històric a la ciutadania i ampliar l'oferta cultural de les festes. Des del consistori destaquen la connexió entre nous talents i la Festa Major i reforça l'aposta municipal pel talent de proximitat i ofereix als joves creadors una plataforma per mostrar la seva feina davant del públic de la ciutat. A més de la vessant artística, el Jardí de la Llum també inclourà proposta gastronòmica solidària. I amb aquesta iniciativa, el castell reforça el seu paper com a espai cultural de referència de la ciutat. I recordem algunes de les activitats previstes per aquesta tarda i vespre. La jornada d'avui, Castelldefels arriba marcada per la ciència i la música amb dues propostes ben diferents per gaudir del vespre. D'una banda, totes les mirades estaran posades al cel amb l'observació de l'eclipse i a partir de les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní organitza una activitat oberta al públic per seguir aquest fenomen astronòmic. Durant la trobada, els especialistes explicaran les característiques de l'eclipse. A més, les primeres persones
que assisteixin podrà obtenir unes ulleres homologades per fer seguiment del fenomen. I per als que prefereixen acabar el dia amb música, la plaça de les Palmeres

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 12 d'agost. Castelldefels es prepara per viure un eclipse solar històric amb el 99,95% del sol ocult. Avui, dimecres 12 d'agost, Castelldefels serà un dels punts privilegiats de Catalunya per observar un eclipse solar excepcional. Piqueres i la Coral Marinada protagonitzen un pregó que unirà 100 anys d'història i el talent emergent de Castelldefels. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estaran marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies i fins demà.

0: Megafons.
1: Aquest 2026 podrem veure un fenomen que no passa cada dia, i aquest és un eclipse total de sol, un dels esdeveniments astronòmics més esperats dels darrers anys i que, a més, serà visible des de bona part de la península Ibèrica. I per parlar d'aquest fenomen, com el podrem observar des de Castelldefels i de totes les recomanacions per fer-ho amb seguretat, avui ens acompanya Alfonso López Borgoñoz. Alfonso és una persona molt vinculada a Castelldefels, és membre fundador d'Astrofels, l'agrupació astronòmica de Castelldefels, que va presidir durant 15 anys i de la qual continua formant part de la junta directiva. Al llarg de la seva trajectòria ha estat divulgador científic, ha dirigit diverses revistes especialitzades en astronomia i ha participat en investigacions sobre la història de la ciència, incloent-hi treballs dedicats als eclipses. A més, ha treballat a la Ajuntament de Castelldefels i és autor de diversos llibres sobre la història del municipi i convertir-se en una de les persones que millor coneixen tant del nostre cel com del nostre patrimoni. Alfonso, molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
2: Molt agraït per la presentació. que a vegades això és reconfortant, vull dir que t'hagi currat tant al mirar qui sóc jo.
1: Sí,
2: que aquí anem a parlar d'una cosa que és interessantíssima, i espero que tothom, quan arribi el moment, vibri amb el que és la sensació que s'experimenta amb aquests eclipsis.
1: Com hem comentat, això tindrà lloc el dia 12 d'agost, o sigui que encara en tenim temps de preparar-nos.
2: De preparar-ho, sí. És molt important, tu a més ho has dit molt bé, perquè t'ho has preparat molt bé, és molt important les condicions de seguretat, sempre. És a dir, que hem de gaudir del fenomen, però l'hem de gaudir de forma segura. Llavors, el millor mètode per gaudir de forma segura és observant el sol, amb unes ulleres especials que es venen en botigues. En aquest moment crec que l'Aldi, fins i tot es venen a l'Aldi per 1,50 €, a farmàcies també es venen molt barates, i convé tenir-ne una. Jo estic segur que els dies previs les empreses les regalaran. Ahir deien que si els de la 11, a canvi d'un número, també regalaran unes ulleres aquestes a mida, que es vull dir que... Però que és molt important tenir aquestes ulleres. Perquè altres sistemes, com vidres ahumados o coses per l'estil, no acaben de funcionar bé. Les ulleres de sol normal no acaben de funcionar. El que sí que funciona, ja dic, són aquest tipus d'ulleres, i recomano molt que la gent, per 1,50 o 2 €, que no dubti en comprar-les, perquè seran molt útils. Però jo crec que les acabarà regalant tothom, perquè crec que és una cosa brutal i que paga la pena. Pensa, jo parlo molt, Pensa que des de l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total.
1: Wow.
2: De sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la lluna s'interposa entre el sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la lluna comença a passar per davant del sol. Passa molt lentament. Pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament. Començarà a tapar el sol. El màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del sol, i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la lluna. És un espectacle molt recomanable, que paga moltíssim la pena veure. De veritat, la gent que us ho pugueu plantejar, Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló, més o menys, o València, o alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres, i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem, i paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar el ull, ja no la tenim. S'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai. I veus una altra cosa màgica, que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen. O sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames. O sigui, que com a exemple, i veure la lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula. Jo recomano molt que en la mida que pugueu, els que, la gent que hi ha gent que treballa que no es fuera a bellugar-se, que vagi. I els que no, aquí a Castelldefels, l'agrupació astronòmica, hem regalat 100 ulleres a la biblioteca aquí de Castelldefels perquè el dia 12 d'agost per la tarda, a partir de les 7:30, doncs, això, faci una, si pugui fer una observació d'aquest fenomen.
1: Però serà a la Biblioplatja.
2: A la Biblioplatja, sí.
1: A veritat, no, no aquí a...
2: No a la Biblioteca del Poble. No a la Biblioteca del Poble, perquè necessitem... o sigui, com el sol està, està en el darrer moment del dia, necessitem estar el més lluny possible de les muntanyes del Garraf, que estan a l'oest de la ciutat. Llavors, el lloc més allunyat que hi ha de les... D'allò és la platja de Castelldefels. Llavors, quan més allunyat estiguem de les muntanyes del Garraf, més estona veurem de l'eclipsi. Però aquí a Castelldefels serà parcial, eh? Ja dic, com a molt, es podrà veure el sol tapat en un 99,5%, però déu-n'hi-do, un 99,5% ja és molt.
1: El que m'agradaria saber, podrem notar aquesta davallada de la llum o no?
2: Sí, no, la davallada de la llum es notarà,
1: sí?
2: Segur. Sí, sí, sí, sí, serà com un dia molt ennuvolat. Molt ennuvolat, eh? Vull dir que notarem com la sensació allò de foscor, perquè ja era sensació de foscor. No serà total del sol, perquè el sol, un 1% del sol, 2% del sol, té moltíssima força, és a dir, que no ho sembla, però té moltíssima força. I si no hi ha núvols, això encara pot fer que, bueno, que es vegi una mica de llum. Però clar, 99% ja la percepció de foscor que hi haurà serà important. Menys important que no passa al sud, eh? O sigui, a partir de Vilanova cap al sud, de Tarragona millor, doncs es farà completament fosc, però aquí déu-n'hi-do, vull dir que és molt xulo, i jo crec que paga molt la pena el tractar de perdre una horeta aquell dia per tractar d'anar a la platja o on un vulgui per poder observar el fenomen aquí amb la biblioteca.
1: I el que sí que m'agradaria saber o que expliquéssim per a aquella gent que s'està escoltant, perquè hi ha diferents tipus d'eclipsi. Tenim els totals, els parcials, els anulars.
2: Correcte.
1: Quina diferència n'hi ha i en quina ens centrem del dia 12?
2: Molt bé. Com he dit abans, tractaré de fer-ho ràpid perquè és una mica, no llarg, però complex. La lluna passa entre la Terra i el Sol, dona aquesta casualitat. I l'ombra de la lluna, o sigui, el Sol està en un punt, la lluna està en el mig i la lluna té una ombra. I l'ombra cau sobre la Terra. Cau, en aquest cas, caurà sobre Tarragona i Castelló, no? La distància que tenim, o sigui, la mida des de la Terra, malgrat que el tamany del Sol i el tamany de la lluna són absolutament diferents, el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna, però està 400 vegades més lluny. Què implica això? Que la mida és molt similar
1: és
2: de tots dos.
1: Similar.
2: Quan tu mires al cel és molt similar. Però, depenent una mica del punt de l'òrbita que estiguin tots dos, de la Terra respecte al Sol o de la Lluna respecte a la Terra, a vegades la Lluna està una mica més lluny i a vegades la Lluna està una mica més a prop, tal com sona. Això què passa? Quan la Lluna està molt més a prop, l'eclipsi és total, perquè la lluna tapa completament el sol, entens? Quan la lluna està una mica més lluny, no tapa completament el sol perquè és una mica més petita. Llavors passa pel centre del sol i és anular. Vull dir, veus com la lluna va creuant el sol pel centre i hi ha un moment en què es veu la lluna sencera dintre del sol i després acaba de passar. Això és un eclipsi anular. Això passarà a la mateixa zona de Vilanova, etc., el 26 de gener de l'any 2028. D'acord? Que serà també, quedarà molt a prop i serà molt recomanable anar a veure aquest eclipsi anular. Eclipsi anular. A Espanya va haver un en el 2005 que es veia des de València. O sigui, les anulars fa menys que es veuen des d'aquí. Llavors, el que tenim, que és important relativament, és això. Que això. I parcial és quan la lluna només tapa una part del sol. La lluna, per la raó que sigui, aquell dia no alcança la totalitat de tapar el sol i només un fragment. Llavors, bueno, això a vegades tapa un 10%, a vegades un 90%, com passarà aquí a Castelldefels, i això la veritat que també és molt xulo, perquè bueno, té tota la seva gràcia. Llavors, en l'agrupació, en un moment donat, a partir de l'any 1991, es van aficionar molt a perseguir eclipsis, i sempre, tota la vida, i no ho dic en broma, perquè això hi ha una mena d'agendes en què surten eclipsis futurs, nosaltres ja sabíem l'any 1991 que hi hauria un eclipsi en el 2026 que passaria molt a prop de Castelldefels. Llavors, tota la vida, d'alguna manera, tota la vida no, però 30 anys ja m'he estat preparant a la visualització d'aquest eclipsi, i és per aquesta raó que, bueno, que tots els membres de l'entitat no serem aquell dia a Castelldefels, excepte un que donarà suport a la biblioteca, que sí que es quedarà per donar suport, perquè tota la resta anem cap al sur.
1: Clar, a gaudir justament...
2: A gaudir de la totalitat, a gaudir de la totalitat,
1: sí. I el que sí, com... És molt especial aquest 12 d'agost. Per què és tan especial?
2: Bueno, és molt especial per una raó. Especial... Depenent del punt de vista que tu diguis, eh? Però que sàpigues que en principi aquest eclipsi es veurà una punteta, es veurà una micona a Islàndia, allà dalt, però una part només petita de la illa, molt petita. Després pillarà en una part deshabitada de Groenlàndia i la resta serà per mar, excepte quan entri per Galícia i Astúries. Llavors entrarà per Galícia i Astúries més o menys a la mateixa hora que es veurà aquí a Catalunya, a les 7:30, i el màxim també serà a les 8:30. Llavors, què vol dir això? Que l'únic lloc del món en què es podrà contemplar aquest eclipsi de sol amb una certa possibilitat de rebre gent és Espanya. Islàndia no tenen gaire, tenen molt de turisme, però vull dir que no tenen tantes places per allotjament. Llavors, el lloc que serà. Llavors, segons estimacions del Ministeri, estem parlant del 12 d'agost, vull dir que paga la pena recordar la data. Espanya ja està plena, Catalunya està plena, les autopistes estan plenes, convé recordar-lo, això, eh? Vull dir, l'A7, l'autopista que baixa a Tarragona, habitualment té ja atascos, té tot el dia. Bueno, doncs aquells dies es diu que Espanya rebrà una quantitat addicional de turistes que s'estima igual en 10 milions de persones. 10 milions. Què passa? El lloc que està més a prop de la frontera, com tots sabem, és Catalunya, o també el País Basc, eh? Que també poden entrar pel País Basc. De manera que s'espera que moltíssima gent entri a Catalunya aquell mateix dia, un dia previ, i se'n torni a anar per observar l'eclipsi total de sol. I això fa que, bueno, que estigui posi una mica de nervis a les autoritats, no per cap cosa estranya, perquè això no hi ha cap problema, sinó perquè l'afluència de gent per veure aquest eclipsi pot ser realment increïble, perquè, clar, en el mes d'agost, quan ja no acaba un alma en tota Espanya, que de cop i volta s'afegeixin 10 milions de persones a contemplar en una franja de 200 quilòmetres que creua la península Ibèrica, això és preocupant perquè és moltíssima gent que haurà de menjar, que haurà de dormir i que haurà de tenir unes condicions segures i òptimes de la seva estància.
1: De fet, s'han disparat el tema de les reserves hoteleres. Sembla que no queda ni una trista habitació en tota aquesta franja.
2: Molta gent ha fet l'agost en un sentit totalment estricte. Està fent l'agost perquè pensa que, bueno, que jo aniré per la part de Tarragona i conec molta gent per allà, ja no hi ha ni tan sols embarcacions, perquè molta gent el que havia pensat és, com t'he dit, s'ha d'estar un lluny de les muntanyes, sortir pel mar i veure l'eclipsi des del mar. Pues ja no hi ha embarcacions, s'ha llogat absolutament tot, tots els hotels, sembla, eh? Vull dir que alguna cosa hi haurà lliure sempre a última hora, però que és assombrós perquè la gent se la sap totes i ha llogat les coses més inversemblant per tractar. És un fenomen que de veritat és brutal, i ara perquè encara no es parla gaire del tema, es parla molt però no gaire. Jo estic convençut de que quan arribi el mes d'agost, que ja, com tu saps, baixen les notícies, Pues esta serà la notícia. Parlarem. Esta serà la notícia.
1: Sí, el que sí que m'agradaria fer èmfasi sobre el tema de la visualització.
2: Correcte.
1: Perquè sempre estem amb el tema de que siguin homologades les ulleres, però jo me'n recordo des de petita es parlava de què es podria fer amb radiografies, amb...
2: No.
1: Què recomanem des d'aquí?
2: No.
1: Des de...
2: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però que però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografies, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan hi ha les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat perquè vulguis o no t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
1: Doncs ja tenim això, aquesta recomanació. També, sobretot, hem de parlar dels nens, també, no?
2: Correcte, no, han d'estar controlats, clar. Els pares han de controlar, els pares o les persones que tinguin a càrrec, els adults que tinguin a càrrec menors d'edat, han de tenir molt en compte això perquè, bueno, els nens no tenen tanta cultura de precaució respecte a l'astre rei, respecte a la radiació solar, i ha dit, pot ser, diríem, molt problemàtica. La sort, l'única sort que hi ha, que relativament, és que el sol estarà molt baix i, com tu ja saps, el sol que està al de les 12 de migdia o a les 14 hores crema molt perquè està molt alt, i a més hi ha molt poca atmosfera que passi que estigui per mig. En canvi, afortunadament, en aquest cas, el sol serà a partir de les 19-30 hores fins a les 20-30 hores, el sol estarà més baix, hi ha més atmosfera, amb la qual cosa la radiació continuarà sent potent, però no tan potent com quan està a sobre. Però això no implica que la gent no ha de mirar-ho amb ulleres, sinó que bueno, serà una mica més de favorable per no perdre un ull, però que amb ulleres, les ulleres especials pensades és 100% segur, no hi ha problema, podries estar tota l'hora amb aquestes ulleres mirant-lo i no hi hauria cap risc. Però és l'única manera segura de veure l'eclipsi, amb sistemes de seguretat homologats i que tinguin tot el certificat ISO de la Unió Europea perquè això es pugui veure bé.
1: Doncs això és molt important. A més, amb els nens també, justament aquest dia, bueno, com hem comentat, a la Biblioplatja es podrà veure justament amb
2: Exactament.
1: Un company vostre d'Astrofels, sí. Que donarà, també serà un moment doncs, per donar una mica d'educació als nens sobre com està situada la Terra, com està
2: clar,
1: el Sol
2: clar.
1: I la Lluna.
2: Hi haurà alguna mena d'explicació del fenomen, senzilla, perquè la major part de la gent estarà bàsicament il·lusionada mirant allò i no per sentir el nostre rotllo de com funciona la cosa, que això ho pot mirar abans o ho pot mirar després, però sí que és cert i el que convindrà, sobretot el que més ens preocupa a nosaltres és més que explicar el fenomen, que això es farà, vull dir que sàpigues que no és un problema, sí les condicions de seguretat, perquè com tu has dit, normalment igual venen famílies àmplies amb 4 persones o 5, només tenen una ullera o dos i això és problemàtic si no es conserven les condicions de seguretat.
1: Doncs per acabar, ens agradaria saber quin és el missatge que li donaries a la ciutadania, bueno, a part de poder veure-ho des de Castelldefels i veure-ho sobre tota aquesta franja de Tarragona, quin és el missatge? Perquè és un event molt important i no es tornarà a repetir, segons ens has comentat, fins a...
2: L'any vinent es donarà a Andalusia, el 2 d'agost. Però aquí a Catalunya tornarà a haver un anular el 26 de gener de l'any...
1: 2028.
2: De manera que, malgrat que ara tindrem 3 consecutius a la península ibèrica, uh-huh. És un fenomen raríssim. És a dir, des de 1905 no es veia un altre anterior a la península ibèrica. És a dir, ara estem de festa. O sigui, convé gaudir-lo i convé tractar de veure-ho perquè són coses que passen molt poques vegades a la vida. Parcials sí que es veuen relativament molts, però totals, la totalitat no es veu massa en cap cas, a menys que vagis a buscar-los, com jo he fet, i paga molt la pena el veure al màxim que un pugui això, perquè és un fenomen de veritat que és emocionant. Jo he vist gent plorant, veient l'eclipsi, però plorant naturalment, vull dir, de l'emoció de veure el sol tapat per la lluna i de veure tots els efectes. Que, a més, pensa que és dia de Perseides, és a dir, que és 12 d'agost. Què vol dir això? No vol dir res, perquè seria que en aquest minut passi una Perseida per allà, seria molt raro, eh? Seria molta casualitat, però podria donar-se.
1: O sigui que podrem podria donar-se la casualitat. Donar-se,
2: exacte, que durant l'eclipsi es veia alguna Perseida.
1: Perquè justament
2: és el dia màxim, el màxim de les Perseides.
1: A sobre, el màxim.
2: El màxim de les Perseides, és el dia del màxim. Sí, sí, sí.
1: Tenim moltes probabilitats, creuem els dits.
2: Tot podria ser, sí, tot podria ser.
1: Perfecte.
2: Que a vegades la sort existeix.
1: Doncs prenem nota que serà el 12 d'agost, sobre la tarda.
2: A tarda, de les 7:30 de la tarda, a les 20:30 de la tarda, més o menys a Castelldefels.
1: Vale. Doncs tenim aquesta cita amb el cel, que serà un fenomen que hem dit que serà històric.
2: Serà històric, sí, sí, sí, serà històric.
1: És històric, o sigui, podríem...
2: Pues sí, sí, no, correctament, a Castelldefels, no he mirat la dada, però el sol tapat en un 99,5%, no recuerdo nunca cuando pudo darse eso antes tan tapat el sol.
1: Doncs llavors tenim aquest fet històric i que ens permetrà descobrir que la ciència també passa molt prop nostre, molt prop de Castelldefels,
2: sí,
1: i encara que sigui mirant cap amunt, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Alfonso, no sé si vols comentar alguna cosa més als nostres oients.
2: No, la recomanació sempre que Castelldefels és parcial, això vol dir que s'han d'extremar les mides de seguretat. Contemplar-lo d'una forma segura sempre és molt important, però sobretot gaudir-ne de l'eclipsi, de la foscor que tindrà Castelldefels en aquest moment i veure la màgia de la ciència en si mateix, que tot això que estem parlant, com l'ombra de la lluna atravessa la Terra, és un càlcul que és molt precís, que és molt complicat i que està fet des de fa un centenar d'anys, que ja se sabia exactament què passaria això aquest dia, aquestes hores i en aquest moment, per Dios, què passarà. I això, a vegades, com la gent ja té aquestes actituds científiques o anticientífiques que un troba a vegades en el mitjà de... No en el mitjà de comunicació, no per vosaltres, eh? Sinó per gent que s'expressa antivacunes o terres planes o coses per l'estil, i quan uno ve que lo que és capaç de fer la ciència utilitzant un poc el cerebro de forma correcta, un veu que, bueno, que la grandesa de la ciència, del servei humà, perquè a cap de la fi la ciència és una meravella i que no cal confondre's amb tonteries i amb bajanades i amb hipòtesis falses que no tenen cap sentit. La ciència és una meravella.
1: Sí, és una meravella. Doncs, Alfonso López Borgoñoz, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Vostè, membre fundador d'Astrofels, moltíssimes gràcies per haver estat i el tornem a esperar una altra vegada als nostres estudis.
2: Tant de bo, quan vosaltres vulgueu, encantada.
1: Sí, ens agradaria saber, doncs, a veure com ha anat aquest recull de dades que faran vostès
2: correcte.
1: A Tarragona i també i pues saber perfecte. A veure com va tot. Doncs
2: pues ja en parlarem.
1: Perfecte, els esperem aquí. Moltíssimes gràcies per la seva visita. Bon dia.
2: Per preocupar-vos de parlar d'això.
0: A fons.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 12 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure un eclipsi solar històric amb el 99,95% del sol ocult. Avui dimecres 12 d'agost, Castelldefels serà un dels punts privilegiats de Catalunya per observar un eclipsi solar excepcional, un fenomen que no es repetia amb aquestes característiques des de l'any 1905. Piqueres i la Coral Marinada protagonitzaran un pregó que unirà 100 anys d'història i el talent emergent de Castelldefels. La Festa Major començarà oficialment aquest dijous amb el pregó molt especial, la Coral Marinada, que ha celebrat recentment el seu centenari, i el cantant castelldefelenc Piqueres compartiran protagonisme des del balcó de l'Ajuntament en un acte que vol simbolitzar la unió entre la tradició cultural

de la ciutat i les noves generacions d'artistes. L'Ajuntament habilita estacionaments alternatius durant la Festa Major. Castelldefels disposarà de dues zones alternatives d'estacionament públic entre els dies 12 i 16 d'agost. La mesura té com a objectiu facilitar l'aparcament als veïns i veïnes afectats per les seves reserves d'espai vinculades a la Festa Major i a les obres de l'estació de Renfe. Comencem.

0: Castelldefels es convertirà aquest vespre en un magnífic mirador astronòmic per observar un dels fenòmens naturals més espectaculars que es poden contemplar des de la Terra. L'eclipse solar començarà a ser visible cap a les 19:35, quan la Lluna iniciarà el seu recorregut davant del disc solar, reduint progressivament la llum del Sol fins a arribar a una ocultació pràcticament total. El moment de màxima cobertura es produirà a les 20:29 minuts, quan només quedarà visible una petita fracció del disc solar. Els experts recorden que es tracta d'una cita històrica. De fet, segons les dades recollides per l'Ajuntament, l'últim eclipse total va ser visible des de Catalunya. Es va produir l'any 1905. Després d'aquest 2026, no se'n tornarà a veure cap semblant fins a finals del segle XXII. Des de l'agrupació astronòmica de Castelldefels, Astrofels també destaquen el caràcter extraordinari del fenomen. Escoltem l'Afonso López Borgoñoz.
1: De l'any 1905, a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament, pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament, començarà a tapar el sol, el màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la Lluna. És un espectacle molt recomanable.
0: L'eclipse serà especialment visible des de les zones de platja, ja que ofereix una visió oberta de l'horitzó oest. Tot i que a Castelldefels no s'arribarà a veure la totalitat del fenomen, els observadors sí que podran gaudir d'una ocultació del 99,95% del sol. Una xifra extraordinàriament elevada. Els especialistes assenyalen que una diferència de només unes dècimes percentuals separa la ciutat de la franja de totalitat que travessarà altres punts de la península. Això significa que l'ambient experimentarà canvis molt evidents. La llum disminuirà de manera notable, les temperatures podrien baixar lleugerament i el paisatge adoptarà tonalitats poc habituals pròpies dels grans eclipses. Tot plegat es convertirà l'observació en una experiència singular per milers de persones. Així ens ho relatava l'Alfonso López Borgoño.
1: Telefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, o alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar els ulls, ja no la tenim. S'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la Lluna, cosa que un no veu mai. I veus una altra cosa màgica, que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen. O sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames. O sigui, que com a exemple, i veure la Lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
0: Per facilitar el seguiment de l'esdeveniment, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà una activitat especial d'observació a partir de les 7 de la tarda. L'acte comptarà amb la participació de membres d'Astrofels, que oferiran explicacions divulgatives sobre el fenomen i assessoraran a les persones assistents sobre la manera correcta d'observar-lo. També es distribuiran ulleres homologades entre les primeres persones que s'hi apropin, tot i que les unitats també disponibles són limitades. L'activitat té també una important funció pedagògica, ja que els organitzadors volen insistir especialment en les mesures de seguretat. Mirar directament el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars permanents, fins i tot quan gran part del disc solar ja està ocult per la Lluna. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com Astrofels recorden que només s'han d'utilitzar ulleres específiques certificades segons la norma internacional ISO 23122/2. Queden completament descartats sistemes tradicionals o casolans com les radiografies, vidres fumats, els CDs, les ulleres de sol convencionals o qualsevol instrument òptic sense filtres homologats. Els experts asseguren que aquests elements no ofereixen una protecció efectiva davant la radiació solar i poden generar una falsa sensació de seguretat. Precisament sobre aquest aspecte ens adverteix l'Alfonso López.
1: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografies, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat perquè vulguis o no t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
0: Amb tot, Castelldefels viurà aquest vespre una oportunitat única per contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Una cita amb la ciència i la natura que convertirà la façana marítima de la ciutat en un observatori privilegiat per seguir un eclipse que molts experts qualifiquen ja com un dels esdeveniments astronòmics més importants de la nostra generació. Castelldefels ja ho té tot a punt per donar la benvinguda a la Festa Major 2026. La ciutat viurà aquest dijous una de les cites més esperades del programa festiu amb la lectura del pregó, que enguany anirà a càrrec de dues realitats ben diferents del panorama musical local: la Coral Marinada i Piqueres. L'Ajuntament destaca que totes dues comparteixen una mateixa vinculació amb la ciutat i representen dues generacions que han contribuït cadascuna a la seva manera a enriquir la vida cultural de Castelldefels. El pregó començarà a les 9 del vespre des del balcó de l'Ajuntament i servirà per obrir oficialment 4 dies de celebracions, concerts, activitats familiars, cultura popular i propostes adreçades a públics de totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que el consistori ha buscat precisament aquesta combinació entre experiència i joventut a l'hora d'escollir els pregoners d'enguany. L'escoltem.
2: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo, perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada arriba a aquest pregó després d'un any especialment emotiu. Segons recorda l'Ajuntament, l'entitat ha commemorat recentment els 100 anys d'història, convertint-se en una de les associacions culturals amb més trajectòria del municipi. Durant aquest segle d'existència ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català i ha format part de la vida cultural de diverses generacions de castelldefalencs i castelldefalenques. La història de la Coral Marinada està profundament lligada a la història de la ciutat. Molts veïns i veïnes han passat per la formació al llarg dels anys, han participat en actuacions, trobades i celebracions populars que formen part de la memòria col·lectiva de Castelldefels. Aquest vincle amb el territori és precisament un dels motius que ha portat el consistori a confiar en l'entitat per protagonitzar el pregó d'aquest any. El president de la Coral Marinada recorda com eren aquells anys en què els cantaires recorrien els diferents barris de la ciutat mantenint vives les tradicions populars. L'escoltem.
3: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins quasi bé les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el centre cultural i nosaltres ens vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueras, una de les figures emergents més destacades de la música actual. Nascut a Castelldefels, el compositor, productor i cantant ha aconseguit fer-se un nom propi gràcies a una proposta musical que barreja pop urbà, rumba i flamenc. Cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea l'han situat entre els artistes joves amb més projecció del panorama musical. L'artista també destaca la importància que té per la programació juvenil dins de la Festa Major, especialment la Festa Jove Alternativa, que torna a ocupar un espai destacat dins del calendari festiu. L'escoltem.
4: La verdad, el hecho de que también los jóvenes tengamos este espacio en la Fiesta Mayor y que todo el mundo tenga como su rinconcito donde pueda ir y que también a veces mola como estar en otro sitio donde no te toca, porque a veces cuando yo voy a la fiesta y me he encontrado algún grupo de estos que igual por mi edad no conocería, pero sí que, yo que sé, Mala Vida, son muchos temas que no te conoces, pero al final te lo acabas gozando, ¿no? Porque vas con tus padres y tal, pero sí que mola la Fiesta Joven, para nosotros está guay.
0: La vinculació de Piqueras amb la música va començar quan era adolescent. Tal com ell explica, primer va descobrir el món de la producció musical i més tard es va animar a interpretar les seves pròpies cançons, un procés que ha acabat convertint-se en la seva professió. L'escoltem.
4: O sea, yo con 14 años empecé toda la movida de la producción. Yo me daba mucha vergüenza cantar porque yo tenía una voz de pito con 14 años que no me la aguantaba. Y yo era más la parte de productor y mis colegas rapeaban, entonces yo pues le grababa y hacíamos nuestras cosas y jugábamos, no había ninguna pretensión de nada. Hasta que llegó un punto en el que ya me vi un poquito más suelto y que ya empezaba como a hacer mis movidas y tal, y ya me grababa en casa y hacía mis cosas. Y la verdad que desde eso fue a los 16 ya, fueron como 2 añitos de adaptación. Y ya con 16 ya me senté conmigo mismo y dije, me vendo la Play. 2 semanas antes de la cuarentena. En el principio dije, qué mala suerte, pero como no tenía Play, todo el tiempo que tuve se lo dediqué a la música. Entonces ya me enfriqué máximo y ya con 17 ya fue como muy, muy en serio. Ya mis profes de bachillerato les decía, mira, yo me voy a dedicar a otra cosa, rollo. Me lo saco porque me lo saqué muy bien, con un 7 y pico de media. Uh-huh. Me hice la selectividad, que hay que hacer la selectividad. Pero sí que a los 18 ya cerré mi etapa estudiantil, me senté con mis padres. Y hasta el día de hoy, que la verdad que ha sido todo cada año mejor, la verdad.
0: Tot i l'èxit assolit en els darrers anys, l'artista continua reivindicant les seves arrels castelldefalenques. De fet, assegura que sempre porta el nom de la ciutat allà on va i que bona part dels valors que l'han acompanyat en la seva trajectòria tenen l'origen a Castelldefels. Escoltem les seves declaracions.
4: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad y muchísima gente desde un principio me apoyó. Y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que voy por la calle y me dicen, joder, me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo, lo que bueno que sea para mí, lo bueno es esto, es bueno para esta ciudad y que yo siempre voy por bandera con ello y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí... esta ciudad me ha acompañado a todos lados. Yo voy a Madrid, vivo en Madrid. Cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí. Siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
0: Més enllà dels pregoners, la Festa Major de 2026 incorpora una altra novetat destacada. Un cop finalitzada la lectura del pregó, l'Ajuntament ha previst la recepció i la presentació oficial de les noves penyes de Festa Major. Serà la primera vegada que aquests col·lectius es presentin públicament davant la ciutadania en un acte institucional que pretén reforçar la participació popular dins de les festes. La celebració continuarà després a la plaça de l'Església amb dos dels concerts més destacats de la primera jornada festiva. El grup Ginestar, que actuarà a les 10 de la nit, i Los Toreros Muertos prendran el relleu a partir de la mitjanit. Donant continuïtat a una programació que complirà la ciutat d'activitats fins al pròxim 16 d'agost. Coincidint amb els dies centrals de la Festa Major, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa un dispositiu especial de mobilitat que inclou la creació de dues àrees provisionals d'aparcament públic. La iniciativa pretén oferir alternatives als conductors davant les limitacions d'estacionament provocades tant pels actes festius com els treballs d'actuament que actualment es desenvolupen a la zona de l'estació ferroviària. Durant aquests dies, diversos espais habitualment utilitzats per estacionar vehicles, com ara els ubicats al camí RAL, la plaça 3 a Caramunt o les zones vinculades a Adif, veuran alterada la seva disponibilitat. Per aquest motiu, el consistori ha decidit habilitar nous punts d'aparcament amb l'objectiu de reduir l'impacte sobre la mobilitat quotidiana dels veïns i visitants. L'Ajuntament confia que aquestes places addicionals ajudin a absorbir part de la demanda d'estacionament generada per una de les setmanes amb més afluència de persones a la ciutat. La Festa Major concentra bona part de les activitats al centre urbà i als seus entorns, fet que comporta un increment notable dels desplaçaments i de la necessitat d'aparcament. La mesura forma part del conjunt d'actuacions previstes pel consistori per afavorir el correcte desenvolupament de la celebració que s'allarga fins al 16 d'agost, amb un ampli programa d'activitats. Des de l'Ajuntament també es fa una crida a prioritzar sempre que sigui possible els desplaçaments a peu o en transport públic per accedir als escenaris dels principals actes festius. Segons el consistori, aquesta opció contribueix a reduir la congestió viària i facilita una mobilitat més segura i sostenible. Les dues zones d'estacionament extraordinària romandran operatives des de les 7 del matí del dia 12 d'agost fins a les 11 de la nit del 16 d'agost, coincidint amb tota la durada de la Festa Major. L'aparcament de l'Església, un dels espais d'estacionament més utilitzat pel centre de Castelldefels, serà objecte d'una actuació de manteniment a partir del pròxim dilluns 17 d'agost. Segons han informat des de l'Ajuntament, les obres consistiran en la reparació del paviment de la llamborda de l'equipament situat darrere de l'Església de Santa Maria i a pocs metres de la plaça de l'Ajuntament. L'estacionament disposa de 87 places i una infraestructura estratègica per a la mobilitat del nucli urbà, ja que dona servei tant als residents com a les persones que es desplacen al centre de la ciutat per fer gestions, compres o visites. Per aquest motiu, el consistori ha planificat els treballs de manera que l'aparcament pugui continuar funcionant durant tota l'actuació. Les obres es desenvoluparan en sectors delimitant les zones de treball amb tanques de seguretat. D'aquesta manera, només es veuran afectades parcialment algunes de les places d'aparcament en funció de l'evolució dels treballs. L'objectiu és minimitzar les molèsties tant dels usuaris i garantir la màxima disponibilitat possible de les places durant tota la seva intervenció. Com a mesura complementària, l'Ajuntament recorda que les persones conductores tenen com a alternativa l'aparcament públic CEM del centre, ubicat a les instal·lacions de l'antic Club Tenis de Castelldefels, al carrer Doctor Barraquer. Aquesta opció pretén absorbir possibles increments de demanda i facilitar l'estacionament mentre durin les tasques de reparació. Més enllà del manteniment del paviment, l'actuació també posa en valor el paper que té aquest aparcament dins de l'estratègia de Ciutat Intel·ligent de Castelldefels. L'aparcament de l'Església està integrat en el Sistema Municipal d'Aparcament Intel·ligent, una eina que permet conèixer en temps real el nombre de places lliures disponibles. Aquesta informació es mostra a través dels panells informatius que orienten els conductors abans d'arribar a l'estacionament. Aquest sistema aporta diversos beneficis. D'una banda, redueix el temps dels conductors que es dediquen a buscar aparcament. De l'altra, contribueix a disminuir el trànsit innecessari dels carrers del centre, fet que repercuteix positivament en la fluïdesa i la circulació, en la reducció de les emissions associades als desplaçaments de recerca d'estacionament. La iniciativa forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels. Amb aquesta actuació, el consistori no només busca mantenir un bon estat de la infraestructura clau per al centre de la ciutat, sinó també consolidar un model de mobilitat més sostenible. L'Ajuntament continua avançant en la millora de l'accessibilitat de les seves platges amb noves actuacions destinades a garantir que tota la ciutadania pugui gaudir del litoral en igualtat de condicions. Entre les principals novetats d'aquesta temporada destaca la implantació del sistema Navilens, una eina tecnològica pensada per facilitar l'accés a la informació a les persones amb discapacitat visual i als visitants procedents d'altres països. Els nous codis instal·lats en diversos panells informatius i punts accessibles de la platja permeten obtenir informació actualitzada mitjançant una aplicació mòbil. Els usuaris poden consultar dades sobre l'estat del mar, els serveis disponibles, les recomanacions de bany o les normes de convivència al litoral. A més, la informació es pot escoltar en format àudio i està disponible en diferents idiomes, fet que amplia notablement el nombre de persones que poden accedir-hi de manera autònoma. Els codis navilents s'han instal·lat als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33, així com els principals punts accessibles de la façana marítima. Aquesta iniciativa forma part del pla municipal orientat a convertir les platges de Castelldefels en espais cada vegada més inclusius, accessibles i adaptats. Les accions impulsades aquest estiu no es limiten en la Corporació de Tecnologia. El consistori també ha reforçat la formació dels professionals que treballen al litoral. En aquest sentit, personal dels serveis de salvament i socorrisme, de la policia local i de l'oficina de turisme ha rebut formació en llengua de signes amb l'objectiu de millorar l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva i facilitar una comunicació més directa i eficaç. Una altra de les fites destacades és la certificació d'accessibilitat universal obtinguda a la platja de la Pineda, concretament a l'accés número 32. Amb aquesta nova certificació, Castelldefels consolida la seva aposta per un model de litoral inclusiu i accessible. La Festa Major de Castelldefels serà aquest any un nou espai cultural amb la posada en marxa del Jardí de la Llum, una proposta que transformarà el castell en un escenari nocturn dedicat a la música i a les arts escèniques. Del 14 al 16 d'agost, l'emblemàtic monument de la ciutat acollirà actuacions de diferents artistes locals en una aposta que busca acostar el patrimoni històric a la ciutadania i ampliar l'oferta cultural de les festes. Des del consistori destaquen la connexió entre nous talents i la Festa Major i reforça l'aposta municipal pel talent de proximitat i ofereix als joves creadors una plataforma per mostrar la seva feina davant del públic de la ciutat. A més de la vessant artística, el Jardí de la Llum també inclourà proposta gastronòmica solidària. I amb aquesta iniciativa, el castell reforça el seu paper com a espai cultural de referència de la ciutat. I recordem algunes de les activitats previstes per aquesta tarda i vespre. La jornada d'avui, Castelldefels arriba marcada per la ciència i la música amb dues propostes ben diferents per gaudir del vespre. D'una banda, totes les mirades estaran posades al cel amb l'observació de l'eclipse i a partir de les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní organitza una activitat oberta al públic per seguir aquest fenomen astronòmic. Durant la trobada, els especialistes explicaran les característiques de l'eclipse. A més, les primeres persones que assisteixin podran obtenir unes ulleres homologades per fer seguiment del fenomen. I per als que prefereixen acabar el dia amb música, la plaça de les Palmeres serà l'escenari d'una nova edició del Palm Lights. A partir de 2:15 de la nit, aquest cicle oferirà un concert de Queen i ABBA.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 12 d'agost. Castelldefels es prepara per viure un eclipse solar històric amb el 99,95% del sol ocult. Avui, dimecres 12 d'agost, Castelldefels serà un dels punts privilegiats de Catalunya per observar un eclipse solar excepcional. Piqueres i la Coral Marinada protagonitzen un pregó que unirà 100 anys d'història i el talent emergent de Castelldefels. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estaran marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
0: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure el 99,95% l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic, on la lluna oculta el disc solar, arribarà al seu punt màxim a les 20 hores 29 minuts 27 segons a la nostra ciutat. La Biblioplatja organitza una activitat d'observació de l'eclipsi. Reparació de paviment de l'aparcament de l'església. Els treballs comencen el dilluns 17 d'agost i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. Les activitats del Palm Market continuen aquesta setmana, coincidint en bona part amb les dates de la Festa Major. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana del Palm Market amb cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest dimecres 12 d'agost, Palm Lights, amb música amb espelmes, amb música de Queen i el Saba. Serà 2:15 de la nit. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
5: Castelldefels avui.
0: RadioCastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Avui parlarem de la Festa Major de nou, als actes més destacats de la mà de la regidora de festes, Cristina Coronas. Una de les activitats més esperades és el pregó des del balcó de l'Ajuntament, que aquest any anirà a càrrec del jove músic de Castelldefels, cantant intèrpret Piqueres, i de la Coral Marinada, una entitat que aquest any fa 100 anys, ni més ni menys. En Piqueres també hem pogut parlar de l'actuació de la seva trajectòria meteòrica musical i de que també serà present a la Festa Major en el decurs de la Festa Jove davant de l'Institut Josep Llucert. I totalment fora d'aquest context parlarem de l'aeroport i de com afecta doncs, el sobrevol d'avions a la salut de les persones amb el metge Josep Maria Casanellas de l'aeroport. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, saps qui em va donar records per tu l'altre dia? El germà de la Núria. Feia molts anys que no el veia.
2: Ostres, i com està? No en sé res des que va marxar de Castelldefels.
1: Doncs està molt bé. Em va explicar que viu a València i que es dedica a compondre cançons.
3: En català, el verb compondre significa crear, elaborar, confeccionar i també formar, constituir, integrar, combinar. Per exemple, li agrada molt compondre òperes, però ja fa temps que no en compon cap. O aquesta sèrie està composta per 10 episodis.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Ràdio castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Durant la festa major de Castelldefels, del 12 al 16 d'agost, i amb motiu de les reserves d'estacionament de la zona de Camí Ral, plaça Teresa Claramunt i la zona reservada a DIF per les obres d'estació de Renfe, l'Ajuntament de Castelldefels ha buscat fórmules alternatives per a facilitar l'estacionament de les veïnes i veïns que utilitzaven aquesta zona. S'habiliten aquests punts al carrer de la Riereta entre Molinot i Camí Ral, una filera d'estacionaments en el costat de dret de cada tram. Al Camí Ral, entre Riereta i Can Rabadà, una filera d'estacionaments al costat esquerre de cada tram. Amb aquesta mesura es busca minimitzar l'impacte de les reserves d'estacionament a la zona del recinte firal. Amb dues zones alternatives estan habilitades des d'avui fins a les 11 de la nit del diumenge 16 d'agost. La històrica Coral Marinada i el músic Piqueras protagonitzaran un pregó de festa major que connectarà generacions. Des del balcó de l'Ajuntament, per primera vegada també, es realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de festa major. La Coral Marinada, que recentment ha commemorat el seu centenari, és una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Al llarg de 100 anys d'història, ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni musical català, fent del cant coral una part imprescindible de la vida cultural de Castelldefels. Al seu costat hi haurà Piqueras, compositor, productor i cantant nascut a Castelldefels. Amb un estil propi que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc, s'ha fet un lloc destacat a l'escena musical actual, gràcies a cançons com Barcelona, Malaje, Zalamera o Por lo que sea. I el castell es converteix en el jardí de llum durant la festa major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull des del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeo solidari sota la llum de les espelmes. Esto de moment. Més notícies de quina hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: El proper 20 de setembre hi ha convocat una manifestació de protesta per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb nosaltres tenim a Josep Maria Casanelles i Montserrat Rufas, metge i infermera respectivament, veïns i veïnes de Castelldefels, que pertanyen a l'entitat Prou Soroll de la nostra ciutat i també a una entitat supramunicipal que es diu Seroport. Què tal? Molt bon dia als dos.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vostès per venir. Molt bon dia, senyor Casanelles.
2: Gràcies, bon dia.
0: En primer lloc, que vostè ha estat durant la seva vida professional l'exercit de metge i des de les preocupacions que n'hi ha les diferents entitats per l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha una de la qual estàvem parlant ara mateix, que potser no som conscients, i és l'afectació que per la salut suposa el sobrevol d'avions sobre la nostra ciutat.
2: Sí, sí, ens trobem que el Castelldefels, però no és només Castelldefels, és un problema de Castelldefels, de Gavà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport, hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor, i la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta. De fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora. És a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions. Doncs aquesta contaminació té la particularitat de que quan nosaltres notem un soroll, reaccionem. Però és que moltes vegades el soroll, el nostre organisme no és conscient de que hi ha aquest soroll. És a dir, el nostre cervell ens l'amaga i no notem aquest soroll. Hi ha gent que és més sensible en el sentit de que de sigui desperta davant del soroll i hi ha gent que no reacciona tan ràpidament. Pensem que el soroll és un sistema d'alerta. És un sistema que ens serveix per comunicar-nos i és un sistema d'alerta davant d'una agressió. Els animals, davant del soroll, reaccionen i els ocells volen i s'escapen i segons quins animals doncs, fugen o els serveix per apropar-se amb altres animals. El nostre organisme, quan sent un soroll, quan està, normalment parlem que una conversa estem parlant sobre 60 decibels, que és el soroll normal de la conversa, quan aquest soroll passa en condicions d'estar despert d'aquests 60 decibels, el nostre organisme ja respon, ja reacciona, ja deixa anar una sèrie d'hormones, de cortisol, etc., que fan que el nostre organisme augmenti la pressió arterial, augmenti la freqüència cardíaca i doni ja una resposta. Si aquesta resposta és contínua, per un costat, el que arribarem a tenir és un cansament del nostre cor. Dius, home, però a tothom no li passa això, evidentment. No tots els que fumen acaben amb un càncer, però sí que saben que el tabac és un factor que afavoreix el càncer. Ens trobem que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectats pel soroll del trànsit, havien dit, i hi ha un munt de persones afectats pel soroll dels avions i pel soroll dels trens. Estem parlant de 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions, per les persones que viuen en zones properes on aterren i s'enlairen els avions i on els avions fan maniobres, si te'n vas al Prat, que el Prat està molt a prop de l'aeroport, en segons quines zones notes el soroll, sents aquell soroll enorme dels avions que estan fent maniobres per al Prat. Això no és una molèstia, això acaba afectant la salut de les persones. Clar, dius, bueno, és un tema que afecta només a la freqüència cardíaca que pot arribar a generar. De fet, a Europa estem parlant de 12.000 morts lligades al soroll no només dels avions. Estem parlant d'uns 50.000 infarts lligats o patologia cardíaca lligada al soroll, i estem parlant de 70 i pico mil ingressos lligats a lo que és el soroll. Robert Koch va ser el premi de medicina l'any 2005, és aquell senyor que va associar la malaltia del còlera i les malalties infeccioses i va demostrar que estaven produïdes per bactèries, per petits organismes que fins en aquella època era impossible que un organisme tan petit fos capaç de malaltir i provocar aquelles epidèmies. Doncs aquest senyor, quan li van donar el premi, va dir, estem parlant del 1905, va dir: un dels problemes més importants que tenim i que tindrem a la nostra societat és el soroll. Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió, perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 en despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. I dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en són conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment. Si trenquem el ritme del son, aquella persona el dia següent es troba cansada, es troba irritada. Si això passa un dia, un altre dia, un altre dia, comencen a sortir problemes mentals, problemes psicològics, que dius, no sé què li passa, no sé què té, però està irritable. Bueno, doncs moltes vegades aquestes causes estan al no poder dormir. I aquest no poder dormir, a vegades, quan estem en zones afectades pel soroll, en aquest cas dels avions, però pot ser un tren, potser d'aquí a Castelldefels, la gent que viu al costat de la via del tren, si anem a passejar pel costat de la via del tren, notem aquells sorolls estrondosos. Si anem a passejar pel costat de l'autopista, pel costat de l'autovia, notarem el soroll dels cotxes, que pot ser continu, que apareix aquella moto amb una velocitat no controlada, que també, si tu estàs dormint en aquestes zones, el son queda alterat. Si estàs vivint en aquestes zones, ja no és només el son. Dius, bueno, i el son que et produeix? Doncs mira, et produeix aquesta fatiga, et produeix aquest cansament, et produeix que el dia següent no rendeixis el que hauries de rendir. I també estem parlant de persones més afectades, gent gran i sobretot infants, que són els que estan més afectats per aquest tipus de contaminació. Dius, i el son és només l'altre factor que ens afecta? No és només. Tenim la particularitat de tenir escoles i residències en zones per on passen els avions. Està demostrat, i això s'han fet estudis a Madrid, s'han fet estudis a Nova York, s'han fet estudis a Bèlgica i a Holanda, sobre com l'aprenentatge, com la capacitat de concentració, com alteracions com el TDAH, etc., queden molt més marcades en els nens que estan en zones on hi ha avions. De fet, hi ha un estudi molt, molt interessant fet a Madrid, el qual es demostra que els nens que estan en zones properes on hi ha el soroll tenen un aprenentatge inferior als nens que no viuen en aquestes zones properes. O els nanos a Nova York, que és l'estudi, nanos que vivien al costat de la via del tren, que estudiaven en una escola al costat de la via del tren, i nanos que estudiaven fora d'aquesta via, fora d'aquest soroll de la via del tren. En aquesta via del tren passava cada hora passava un avió, un tren, perdó, amb un soroll superior als 85 decibels. I era suficient com per desconcentrar aquests nanos i que al cap del temps tenien un aprenentatge inferior a la resta de nanos. Fixa bé que estem parlant d'una diversitat d'aspectes als quals moltes vegades no hi parem a pensar, però quan els investigadors, quan els epidemiòlegs es posen a treballar per què aquestes causes de TDAH, aquestes causes d'infart, aquestes causes de cansament i a vegades també d'accidents laborals, què és el que pot ocasionar tot això, anem a trobar una via de contacte que és el soroll. És a dir, per mi potser l'important d'avui seria entendre que el soroll no és només una molèstia, sinó que és una causa de malaltia, una causa d'infart i una causa de mort i una causa d'alteracions físiques i alteracions psíquiques en les persones, més en els infants, però també en els adults. I amb una curiositat, hi ha persones que diuen, estem parlant, passa un avió, pares de parlar perquè no pots sentir el que et diuen, tornes a continuar i diuen, a mi no em molesta el soroll dels avions. I al costat hi ha una persona que et dirà, sí, a mi em molesta molt el soroll. És a dir, la percepció que tenim no és la mateixa en unes persones de les altres, no és la mateixa en unes èpoques amb les altres. Però el nostre organisme sí que percep aquesta agressió. I el nostre organisme es posa en alerta. I quan es posa en alerta, deixa anar una sèrie d'hormones que provoquen aquella resposta automàtica. I aquesta resposta automàtica es va sumant, i és que al final, és la que al final ens dona l'estrès, ens dona la patologia cardíaca, la hipertensió arterial, tota una sèrie de complicacions. Hi ha altres complicacions que no estan demostrades d'una forma molt taxativa, però que intuïm que a l'augmentar el cortisol és possible que hi hagi problemes de diabetis, és possible que hi hagi problemes a les embarassades, però que encara els estudis no són prou clars com per poder dir que hi ha una associació directa. Segurament que més endavant això sí que pot anar en aquest sentit.
0: Mm. També hi ha una contaminació provocada pel sobrevol dels avions, que no és més acústica, sinó que és mediambiental, perquè
2: sí,
0: els
2: sí.
0: avions tenen un combustible, que és el querosè, que potser no és perceptible per les persones, però que també d'alguna manera ens acaba afectant sobre aquells territoris veïns a l'aeroport o la seva activitat.
2: Sí, amb això hi ha diversos aspectes a destacar. És a dir, jo avui em volia centrar més en el soroll perquè és aquesta contaminació silenciosa, curiosament, però evidentment estem parlant, per exemple, un 1% del que serien la generació d'aquests gasos que generen el canvi climàtic està provocat pels avions. Estem parlant d'un 1% a nivell mundial, no estem parlant d'una cosa qualsevol. Tots els avions, actualment em sembla que cada dia hi ha al voltant de 23.000 vols funcionant per tot el món. I aquests vols estan generant el que són aquests gasos que generen el canvi climàtic. I això és una causa de contaminació que ens està afectant en molts aspectes. Però, a més, directament aquest queroseno que cremen els avions està generant una sèrie de partícules, una sèrie de gasos que afecten a la salut de les persones. On t'afecten? Doncs, lògicament, hi ha els estudis que s'han fet a tota Europa i s'han fet a nivell mundial, també als Estats Units, a l'aeroport de Los Angeles, aeroport de múltiples aeroports, ens estan demostrant com les persones que viuen a prop d'aquests aeroports, les zones d'aterratge i les zones de despega, separant una cosa del que serien els gasos que generen el canvi climàtic, que aquest és un aspecte que ens afecta, però a més aquests gasos, aquest querosè, genera una sèrie de partícules que afecten la salut de les persones que viuen al voltant d'aquestes zones d'aterratge i despega dels avions. Aquí estem parlant de patologia respiratòria, estem parlant de patologia cardíaca, estem parlant de càncer, estem parlant de tota una sèrie de patologies molt més florides, no només el del soroll. Clar, però fixeu-vos bé que estem parlant d'avions i contaminació ambiental. Pues que la contaminació acústica i contaminació ambiental van sumades. Aquella gent que estem vivint a prop d'un aeroport, tenim les dues contaminacions. I l'aeroport no està aïllat, perquè quan tu agafes l'autovia o l'autopista per anar de Castelldefels a Barcelona, o al revés, et trobes que un percentatge, possiblement més d'un 30% dels cotxes que estan circulant per aquestes carreteres, és una circulació generada pel trànsit de l'aeroport. És a dir, que aquí hem de sumar, a més, aquest tipus de contaminació. I, de fet, hi ha estudis que intenten separar una cosa de l'altra, però que al final les persones sumen unes i remen el fum, tant dels cotxes com dels avions. i parlem del fons, però no només del fons. Hem de parlar del fons i hem de parlar també de lo que són les partícules generades per les rodes dels avions quan estan aterrant o per les rodes dels cotxes. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que possiblement no en sou conscients, però que formen part d'aquesta gran contaminació que es genera en l'activitat aeroportuària.
0: Senyora Rufas, vostè pensa que en el disseny de l'ampliació de l'aeroport del Prat s'han tingut en compte aquestes afectacions?
1: No, per res del món. Vull dir, l'anterior ampliació que es va fer cap al 2005, a Europa li va demanar uns requisits medioambientals a l'aeroport precisament per mantenir això, i no s'han produït. O sigui, encara, hores d'ara, Europa està esperant que realment l'aeroport AENA, en realitat, faci això que li havien demanat a Europa, i no ho han fet. Per tant, què ens fa pensar que aquesta nova ampliació, amb el tema de la Ricarda, amb el tema De fet, una mica el que s'hauria d'explicar és que ja la primera vegada que es va intentar, i això té, bueno, hi ha publicacions que ho diuen clarament, quan es va fer la desviació del riu Llobregat, es va treure part dels aiguamolls i es va, a Cal Tet, es va fer un canal artificial. Que amb això es pensaven que ja ho tenien tot resolt. I aquest canal està podrit, d'aigües podrides. O sigui, que no ha servit la biodiversitat per moltes raons molt complexes a nivell biològic, no va funcionar. Aleshores, pretendre treure part de la Ricarda, com volen fer ara, segurament tampoc ens funcionarà. Vull dir, perquè és la biodiversitat que té, ja no només amb aus i amb espècies, sinó les aigües que entren dolces, les aigües que entren salades,

0: polítics, etc, etc. I els hi preguntava, home, no acabo d'entendre aquesta preocupació pel canvi climàtic i al mateix temps propiciar una ampliació de l'aeroport. La resposta va ser algo així com, és que a vegades hi ha prioritats econòmiques, que no sabem d'aquí, que fan que estiguem per sobre d'aquestes situacions. Però hem de pensar que quan diem la Ricarda, si a mi no em preocupen els ànecs, al marge de que hi hagi una normativa europea que diu que Natura 2000 són zones que s'han de preservar, i s'han de preservar no només perquè hi ha espècies que els hem de preservar, sinó perquè el que hem de fer és preservar la biodiversitat. I dius, bueno, i això què vol dir? Doncs algo tan senzill. Quan nosaltres perdem la biodiversitat, quan s'estan extingint les zones verdes, estem extingint insectes, estem extingint bactèries, estem extingint fongs, estem extingint espècies d'aus, etc, etc, quan eliminem la biodiversitat, fem que sigui més fàcil la propagació de les pandèmies. Mirant-ho només d'una forma egoista com a persones humanes, diu, a mi l'únic que m'interessa són els meus interessos. Doncs, si només t'interessen els teus interessos personals i econòmics, si tu elimines, disminueixes aquesta biodiversitat d'animals, d'insectes, etc., el que fas és facilitar la propagació de les pandèmies. I hem tingut exemples, i tindrem exemples, perquè la situació és així de greu. Quan estem eliminant totes les zones verdes de l'Amazones, estem eliminant zones verdes d'Àsia, etc., estem facilitant que hi hagin propagacions que en altres condicions no s'haurien donat. D'alguna manera, la biodiversitat és una barrera a que aquestes epidèmies arribin a l'espècie humana. De forma egoista, doncs, haurien de ser conscients que també hem de protegir aquestes espècies.
1: Això, perdona, però sí, això sí. Només és una, ja és un concepte a nivell biològic, per dir-ho d'alguna forma, però després hi ha l'altre concepte que és a nivell econòmic o a nivell de model de país, que això ja seria un tema molt més llarg per dir quin model de país volem. Turistificació, gentrificació, més vols, més turisme, que clar, aquesta és l'altra vessant de l'ampliació de l'aeroport, que també jo crec que és important i s'hauria de parlar. Mm.
2: Molt bé, doncs de moment aquest 20 de setembre, repetim, hi ha convocat aquesta manifestació per l'ampliació de l'aeroport, per totes aquestes raons de les quals estem parlant. Què assistirà a aquesta protesta? Vostès pertanyen, com diem, al col·lectiu Preu Soroll, també a l'aeroport, però estan convocades més entitats socials, polítiques, veïnals de l'àrea metropolitana.
0: Hi ha al voltant de 200 d'entitats que estan darrere d'aquesta convocatòria de l'aeroport. I són entitats no només del Baix Llobregat, sinó de tot Catalunya.
1: No, entre elles també el sindicat de llogateres.
0: Uh-huh. I dius, qui tenen a veure, el sindicat de llogateres o associacions de veïns de Barcelona? I per què aquesta preocupació per l'aeroport? És un tema de, com diem així vulgarment, dels ànecs, és un tema de contaminació acústica, perquè de fet aquesta contaminació acústica la patim només el que són les zones properes a l'aeroport. És un tema de contaminació atmosfèrica també. És a dir, ens trobem que l'Eixample de Barcelona és una zona molt saturada pel soroll i molt saturada per la contaminació ambiental. No fa massa, amb un estudi que es va fer a Barcelona, es va arribar a identificar que s'havia frenat l'augment de la contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona, sobretot el que és en l'Eixample. Però els valors actuals existents a Barcelona encara estan pel damunt del que l'OMS demana com a recomanable. I dius, l'aeroport està lluny? Sí, l'aeroport està lluny, depèn de com bufi el vent, segons com bufi el vent. Però clar, hi ha l'altre aspecte que ens deia la Montse, que està lligat a l'aeroport. Passar de 60 milions de turistes a 90 milions de turistes, quan ja a Barcelona comencen a haver-hi queixes pel volum de turistes que hi ha pels carrers, perquè el negoci de Barcelona s'ha reduït, estem tancant els petits negocis i ho estem reproduint en negocis de molt baix volum econòmic. Estem donant un tipus de feines, i ja l'aeroport porta feina, però porta feina a uns sous molt baixos i a uns sous que estan lligats a l'existència o no existència de turisme. Estem

0: construint una sèrie de massificació de turística que està ocupant uns espais, unes vivendes, uns pisos, unes habitacions, que no permeten que la gent que són del país puguin ocupar perquè el preu puja d'una forma dràstica. És a dir, està creant un impacte tan gran en el que és el cost de la vida de la ciutat de Barcelona, no només, perquè l'augment del cost de la vida a Barcelona està generant que les zones properes, com és el Baix Llobregat, també estiguin patint el mateix problema. És a dir, que al final hi ha tota una sèrie d'entitats que són sensibles a el que significa l'augment de turisme per Barcelona. Estem parlant ja no només d'augment de turisme, estem parlant d'un model econòmic. Barcelona s'ha dedicat només a generar turisme o Barcelona hauria d'obrir el seu ventall econòmic i dedicar-se a promoure altres activitats econòmiques. Tenim unes comunicacions a Barcelona que estan saturades. Parlem de Renfe, parlem d'autobusos, parlem de metros, etc. Necessitaríem més comunicacions per poder resoldre els problemes de la ciutat. I això ho tenim saturat, ho tenim aturat. Tenim unes comunicacions excessivament centrades en Barcelona. Hauríem de redissenyar, hauríem de repensar. És a dir, fa falta un canvi de model econòmic, de model social, que actualment centrar-nos només en el turisme, el que estem és ofegar l'economia del país només en quatre sectors: construcció, bars, restaurants i poca cosa més. Hi ha una sèrie de llocs de treball que són llocs de treball molt lligats a el que és el turisme. Ve el turisme a l'estiu, augmenta el lloc de treball, passa el turisme, baixen comencen els aturs i comencen a demanar ajudes perquè no es pot viure amb els sous que es tenen. És un model que s'ha de canviar.
1: Sí, i que aquestes grans inversions que es volen fer en l'aeroport, doncs potser les haurien de fer amb infraestructures que fossin més sostenibles, com per exemple els ferrocarrils.
2: Doncs de moment, convocada, repetim, aquesta manifestació el 20 de setembre, a quin punt en concret de la ciutat de Barcelona?
0: És al carrer Aragó, Passeig de Gràcia.
2: Al carrer Aragó, Passeig de Gràcia, a quina hora, senyor Casanelles?
0: A les 12.
1: A les 12
2: al migdia. Sí. Tornarem a parlar d'aquesta manifestació i de les reivindicacions, evidentment, per les afectacions socials, econòmiques, en temes de salut, com està explicant aquí el Joc Castanellis, l'infermera Montserrat Rufas, de l'ampliació de l'aeroport. Moltíssimes gràcies als dos.
0: Moltes gràcies a vostès.
2: Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Doncs vinga, moltes gràcies.
2: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
6: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. A la nostra ciutat, si la meteorologia ho permet, es podrà veure el 99,95% de l'eclipsi de sol des de la platja. El fenomen astronòmic, on la lluna oculta el disc solar, arribarà al seu punt màxim a les 20 hores, 29 minuts, 27 segons a la nostra ciutat. La Biblioplatja organitza una activitat d'observació de l'eclipsi. Reparació del paviment de l'aparcament darrere de l'església. Els treballs comencen dilluns 17 d'agost i tenen una durada aproximada d'una setmana. Les obres s'han organitzat de forma que l'aparcament no es tancarà en la seva totalitat cap dia. Les activitats del Palm Market continuen aquesta setmana coincidint en bona part amb les dates de la Festa Major. La plaça de les Palmeres acull una nova setmana del Palm Market amb cinema a la fresca, música en directe i activitats diverses. A més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses, aquest dimecres Palm Lights, música amb espelmes, amb Queen i Ava a 9:45 de la nit. És tot, més notícies ja en el context de l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open